passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

inestable del que pugui seguir. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-lo.

0: que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no

partir. Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny, ben lluny.

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'estimo.

adormits tothom persegueix les hores. Mai no s'adormen els despertadors, mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la persiana em basta un vestit de llum sobre el teu cos. Tu i jo seguirem dormint i allargarem el somni de la nit com un borratxo que balla mentre

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor, riures de la vida que morir vivint.

perseguint la nit, busquent la teva intimitat. Pobresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota, Joe.

0: hi ha res més.
1: Com que no hi ha res més.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que la nit ens espera.
1: Com que la nit ens espera.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que no ho fa per tothom.
1: Com que no ho fa per tothom.
0: Llavors, tan breu.
1: Tan breu.
0: Com qui no espera resposta.
1: Com qui no espera resposta.
0: Tan breu.
1: Tan breu.
0: Com qui sap el que diu.
1: Com

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu

0: que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

l'esperança estesa o la llum del sol. Com la teva sort, la que mai espera, o les nits d'agost a la carretera, un estiu en

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. La calorada encara no dona treva i es manté el risc extrem d'incendi per avui a 14 comarques catalanes. Són una vuitantena els municipis que estan en aquesta situació, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on aquest cap de setmana hi ha hagut restriccions d'accés a espais naturals. Els termòmetres es mantindran enfilats després que les màximes hagin superat els 40 graus durant 3 dies consecutius, tocant sostre a bona part de Catalunya. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 7 de setembre i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els sindicats majoritaris de l'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. Alguns centres ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb normalitat. Sobre aquesta vaga en parlarem tot seguit amb Mònica Rodrigo, portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal, a Ceuta. L'operació s'ha fet per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil i desenes de persones s'han manifestat per la seguretat dels menors. El metro de Barcelona recupera avui la normalitat després de les obres de millora de la xarxa de l'estiu. Torna a estar obert l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3 i recuperen el servei habitual les línies 9 i 10 nord entre la Sagrera i Bon Pastor. A Rodalies, la línia R7 reprèn la connexió entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma. Dels esports, el Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una golejada per 0-5 davant el València. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen l'equip invicte. Per altra banda, l'Espanyol ha salvat l'empat contra el Sevilla amb un gol de Marcos en el minut 98. I en cultura, Jordi Savall tanca la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya, omplint la sala sinfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. L'intèrpret i director igualadí ha recuperat el Rèquiem alemany de Johannes Brahms. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb dos accidents actius. El primer ha estat a la AP7, on fa una estona es tallava la calçada. A hores d'ara queda un carril de circulació tallat entre l'Aldea i Camarles, en sentit sud, en direcció Castelló. El segon accident ha estat a la C25, a l'altura de Folgueroles, que en direcció Lleida també deixa un carril de circulació tallat i provoca un quilòmetre de lentitud. La tercera incidència activa en aquest cas és un vehicle avariat a la ronda de dalt que en sentit sud, doncs que en direcció al Nus del Llobregat, obliga a tallar un carril i provoca ja 7 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions habituals també arreu del Nus de la Trinitat, que de retruc doncs afecta també a la ronda litoral en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Hola, molt bon dia. Comença la setmana amb perspectiva ja de baixada de temperatura a partir del dimecres. Això seria el més important de la previsió dels propers dies, però començant per avui, encara la calor ha de ser molt evident. De fet, aquest matí ja tornem a despertar amb un ambient molt i molt agradable. Moltes temperatures no han baixat dels 23-24 graus i només amb alguns núvols escampats per la costa. Al llarg d'aquesta tarda, una temperatura molt elevada una altra vegada al Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre. Arribarem als 40 graus de màxima. Temperatura que la resta del país també serà elevada i aquesta tarda només amb 4 núvols decoratius. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Les elevades temperatures d'aquests darrers dies situen en alerta 14 comarques catalanes pel risc extrem d'incendi. En total són 79 els municipis que estan en el nivell màxim de risc. Es concentren sobretot a la província de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. Davant d'aquesta situació, els agents rurals han indicat que mantenen avui les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig, a la Noguera, pel risc d'incendi. Aquest diumenge han controlat els dos espais, que sumen més de 31.000 hectàrees, amb un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter. Ho explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Bayan.

0: hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
1: Malgrat que el risc d'incendi es manté extrem en diversos municipis, com explicàvem, el termòmetre comença a recular d'una manera molt lleugera. De fet, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta del Procicat per calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre a bona part de Catalunya i s'han superat els 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb una temperatura de 42 graus i mig, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres dels últims 20 anys del Servei Meteorològic de Catalunya. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Durant aquest episodi s'han atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 lleus. El curs arrencarà demà dimarts, tot coincidint amb la convocatòria de vaga dels sindicats USTEC i la CGT. Els serveis mínims estan garantits, però la situació al centre serà molt diversa. Algunes escoles rebutgen fer vaga el primer dia i han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. És una informació de la Caral Àries.
2: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral, ja anunciada des de l'inici de l'estiu.
3: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte, doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen.
2: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals.
4: La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, al que no tenim una educació immersiva efectiva.
2: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
1: Doncs sobre aquesta vaga en volem parlar ara mateix amb Mònica Rodrigo. Ella és portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, l'actual motor de les reivindicacions dels docents. Bon dia, senyora Rodrigo, i gràcies per atendre'ns.
5: Bon dia.
1: Som a 24 hores que arrenqui el nou curs escolar i hores d'ara tot apunta cap a la vaga. Mantenen alguna via de comunicació oberta amb el govern per continuar negociant o l'aturada de demà és inevitable?
5: Bé, a 24 hores és inevitable, demà hi haurà vaga. També hem de dir que el mateix govern, la consellera Niubó, en les seves últimes declaracions, va dir que tancava totes negociacions, que també ens sorprèn perquè poques negociacions hem fet des de que es va convocar aquesta vaga, que recordem que fa més i mig que la vam convocar, i ho vam fer amb tant de temps d'antelació expressament perquè tinguéssim temps de poder convocar al comitè de vaga, per poder negociar, per poder parlar-ho i que fos habitable. Però tot i els nostres intents, tant de l'Assemblea de Catalunya com de sindicats, d'intentar reunir-nos i poder parlar, el govern s'hi ha negat i no hem tingut cap negociació, més que el contacte que hi va haver el dijous passat, que tampoc va haver una negociació real des del nostre punt de vista.
1: Entenc, doncs, que el tarannà, segons vostès, és allò una mica la porta tancada. La convocatòria de demà es manté, per tant. Què caldria i quins són els objectius? Què és el que demaneu a la consellera, en tot cas, per reobrir aquestes negociacions? Què us agradaria, en tot cas, que us expliqués, que us dongués, que us exposés per poder seure tots plegats a la mateixa taula de negociació?
5: Bueno, ara mateix el que veiem és una situació bastant enrocada, que se situen molt en els acords que han signat amb algun dels sindicats. Recordem que primer hi va haver un acord que es va signar amb dos sindicats que...

0: bueno, que no tenen representació en el marc educatiu. Són dos sindicats que estan a mesa perquè són sindicats grans espanyols, però no tenen representació dins del col·lectiu educatiu, però tot i aquesta firma, tot i que ells, bueno, ells van signar i es va tirar endavant, després vam aconseguir desencallar-ho i va haver un segon preacord que únicament va signar el sindicat de secundària. La resta no, perquè es va fer una consulta al col·lectiu i recordem que dos de cada tres professors vam votar no en aquest acord, bàsicament perquè és un acord que no canvia el nostre dia a dia a l'aula, que no canvia la situació d'emergència que tenim actualment a les aules. Estem igual. Per tant, si fem un acord que fa que les circumstàncies estiguin exactament igual a l'aula, no ens serveix.
1: Senyora Mònica Rodrigo, aviam si sóc capaç de fer-li la pregunta en plan breu i amb dos objectius. Quin seguiment preveieu per a la vaga de demà? I ho dic amb doble perspectiva. Considerant que és el primer dia de curs acadèmic, potser hi ha docents que s'ho pensen dues vegades a l'hora de secundar l'aturada. És veritat que n'hi ha molts que ja han dit que demà no pensen secundar aquesta vaga. I, per altra banda, parlem també de les famílies, que moltes estan molestes per trobar-se amb una vaga just el dia que arrenca el curs i que podria considerar-se que l'aturada fins i tot pot perjudicar l'alumnat en un dia tan important com el d'això, com el de l'inici d'un curs escolar, i que en moltes ocasions suposa també un canvi per a aquests mateixos alumnes en moltes casuístiques, eh?
0: Sí, som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat, perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus, les vam anar escoltant totes. El bo d'Assemblea de Catalunya és que, com que som assemblearis i és el moviment de base, vam estar fent un treball molt llarg per acabar decidint com començar amb el curs. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. I llavors, com bé dius, no és que, o sigui, jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur. Per exemple, jo mateixa, que estic molt posada al moviment, que porto tot l'estiu treballant per això, tal, en algun moment t'ho penses. Jo també soc tutora, també em sap greu no rebre els meus alumnes el primer dia, o sigui, al final tenim una feina que és molt vocacional i em sap greu no atendre els alumnes el primer dia, a tots, segur. Però també tot el col·lectiu està molt, o sigui, té molt clar que és necessari seguir les lluites, que hem de ser contundents, perquè fins ara, tot i que creiem que ho hem sigut bastant, no hem aconseguit ni acostar-nos als resultats que ens agradarien. Llavors, el seguiment de demà és difícil de preveure, perquè mai s'ha fet una vaga el primer dia del curs escolar. Hi ha molts docents que fins avui estan, segur que avui en els centres després se'n parlarà, i estan indecisos per tot el tema aquest, perquè clar, posem en una balança i ens sap greu als alumnes, però també sabem que hem de lluitar. El que tenim clar, o sigui, nosaltres creiem que serà un èxit, que anirà bé, i que hi hagi el percentatge de seguiment que hi hagi, tenim clar que el sentiment és de seguir amb les mobilitzacions i de seguir lluitant per aconseguir una millora del sistema educatiu públic.
1: Li pregaria una resposta molt breu, Mònica Rodrigo, tot i que entenc que la pregunta és complexa, però si convé m'ho fa en forma de titular. En una entrevista dissabte a La Vanguardia, la mateixa consellera Niubó es manifestava oberta a revisar el model d'escola inclusiva. Com ho valoren vostès?
0: Evidentment s'ha de revisar. És un model que, bueno, es va intentar, bueno, es va aprovar ja fa molts anys, però en cap moment s'hi han posat els recursos que requereix. Llavors, és un model que sobre el paper és molt bonic, que a gran part del col·lectiu li agradaria que fos real, però perquè sigui real s'han de posar els recursos, i són molts recursos els que es necessiten, i ara mateix no hi són. Llavors s'ha de revisar com podem fer-ho per fer-lo possible.
1: Doncs, Mònica Rodrigo, li agraeixo també la brevetat d'aquesta última pregunta. Portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, moltes gràcies per atendre'ns i estarem pendents, evidentment, demà de com es desenvolupa aquesta vaga. Gràcies per atendre'ns, insisteixo. Que vagi
0: bé. Moltes gràcies. Gràcies per donar-nos veu.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Passa un minut ara mateix d'un quart de vuit del matí. Crisi enquistada a Ceuta. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal. L'operatiu ha tirat endavant per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil. Tot plegat ha coincidit amb una nova manifestació de desenes de ceutins en favor de la seguretat dels menors i la convivència. En el terreny polític, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a carregar en una entrevista a La Vanguardia contra el posicionament del PP en aquest conflicte.
3: El PP votó en contra de la redistribució i reubicació de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
1: Una altra de les qüestions candents a l'inici d'aquest curs polític és el nou model de finançament. Un cop aprovat el model pel Consell de Política Fiscal i Financera, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha reclamat a Junts pragmatisme per donar-hi suport en el tràmit parlamentari, ja que l'alternativa que ells plantegen quedarà, diu, en via morta. S'hi ha referit en una entrevista al diari Ara.
4: Jo el que els dic sempre a Junts és que la política és l'art de lo possible i en aquests moments no hi ha suports a Espanya per tenir, i al Congrés dels Diputats per un concert econòmic. No hi és. És a dir, amb quins vots comptaria per aprovar això? Diu, no, la meva alternativa és el concert econòmic. Molt bé. Però exactament amb qui comptaries per aprovar això? No hi ha suports. Per tant, hem d'intentar ser una mica realistes, no? I ser una mica pragmàtics. I en aquests moments no hi ha suports per això. No crec que n'hi hagi. Doncs anem a avançar amb un model de finançament que sí que els podria tenir, no?
1: I un apunt en plana internacional, perquè el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a Saxònia-Anhalt amb més del 44% dels vots i frega la majoria absoluta. Són més del doble dels suports que va obtenir en els comicis del 2021 i li atorgaria 39 escons a l'hemicicle. La gran patacada a les urnes se l'endú la CDU, el partit, el govern fins ara, que s'ensorra amb un 17% dels vots. Ulrich Siegmund tindria garantit el primer govern d'extrema dreta d'un estat alemany si acaba obtenint el suport del Partit de l'Esquerra Nacionalista.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: De nou a casa nostra, el metro de Barcelona recupera avui la plena normalitat després de les obres de millora de la xarxa que es fan a l'estiu per aprofitar la menor afluència de passatgers. D'aquesta manera, des d'aquest dilluns torna a estar obert, per exemple, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, un dels principals nusos de mobilitat subterrània de Barcelona que connecta dues de les línies més transitades de la xarxa i per on hi passen cada dia milers de persones. D'altra banda, avui ja tornen a funcionar plenament les línies 9 i 10 Nord entre la Sagrera i el Bon Pastor, un tram que ha estat tallat les darreres setmanes per obres al Macropou. Pel que fa a Rodalies, la línia R7 reprèn avui també la connexió amb tren entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma després que el servei ferroviari en aquest tram hagi estat suspès des de l'octubre de l'any passat. La línia ofereix a partir d'aquest dilluns un servei ferroviari fins al campus universitari amb dos trens per hora i sentit els dies laborables i un tren per hora i sentit els dissabtes, diumenges i festius amb un trajecte limitat fins a Montcada Bifurcació on les obres obliguen a fer servir la línia R4 per connectar amb Barcelona. I avui es posa en marxa el reforç d'algunes línies de bus interurbà amb més expedicions i nous serveis. És el cas de l'autobús express que connecta Barcelona, Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma amb més freqüències i amb més parades al centre de Cerdanyola. També s'ha reforçat la línia B6 que uneix aquesta universitat amb Sabadell passant per Badia i Barberà. Encara en relació amb l'autònoma, també es reforça la línia de Manresa. A més, hi haurà més busos a les línies que cobreixen el trajecte entre Terrassa, Rellinars i Castellbell i el Vilar, així com també la que va de Caldes de Montbui fins l'Hospital de Mollet del Vallès. Per últim, a les comarques centrals hi haurà més expedicions entre Rupit i Vic. Tot plegat forma part del pla de xoc iniciat a l'abril per contrarrestar el desgavell a la xarxa de Rodalies. I canviem radicalment de tema per explicar-vos les manifestacions d'aquest diumenge arreu de l'Estat per exigir que els ajuntaments compleixin la llei que els obliga a gestionar les colònies felines. A Girona, la mobilització ha arrencat a la plaça de la Independència i ha recorregut diversos carrers fins a la plaça del Vi per reclamar que el consistori es faci càrrec de les seves obligacions. Denuncien que el voluntariat no pot assumir tot sol la gestió dels gats de carrer, que comporta esterilització, atenció veterinària, alimentació i seguiment dels animals. Marta López és membre de la Federació Animalista Comarques de Girona.
5: Tot ho tenim que pagar les alimentadores, associacions, i això no és càrrec nostre, són els ajuntaments que estan obligats a fer-ho. Nosaltres ho fem per amor al gat, per dir-ho d'alguna manera, no? Però ells ho han de fer-ho perquè la llei els obliga a fer-ho, i no ho fan. Bueno, hi ha alguns ajuntaments, molt pocs, que ja esterilitzen, però arriba un punt que diuen no tenim diners. Qui ha de fer la feina? La responsabilitat és d'ells, dels animals que estan en el carrer.
1: El Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una nova golejada davant el València a Mestalla. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen els blaugranes com a únic equip invicte després de 4 jornades. A més, el conjunt acumula una mitjana superior als 4 gols per partit i és el menys golejat, amb només 2 gols encaixats. Pedri destaca la capacitat golejadora de l'equip i Gabriel Jesús parla de bones sensacions després de debutar.
6: Entras en todas, que yo creo que es imposible, pero bueno, lo bueno es que creamos muchas, tenemos muchas ocasiones y al final acaban entrando. Creo que tenemos jugadores que pueden hacer muchos goles esta temporada, sobre todo por eso, porque creamos muchos goles y bueno, es bueno tener eso. Creo que hay mucha gente que puede aportar en ese aspecto.
7: Físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut.
1: Un gol de Marcos Fernández en el minut 98 ha salvat un punt per a l'Espanyol davant el Sevilla. L'expulsió de Sangante va deixar els andalusos amb 10 en el segon temps i el VAR va anul·lar una diana d'Omar per un discutit fora de joc. Sí que va pujar al marcador el gol d'Estacin, que avançava el conjunt sevillà en el tram final. L'empat de Marcos, però, en el darrer sospir, va acabar trencant la ratxa de 2 derrotes seguides dels de Manolo González. Edu Expósito lamentaba no haber sumado una victoria.
8: Tal y como se nos ha puesto la segunda parte después de la expulsión, pues lógicamente te vas mal, ¿no? Porque encima nos hemos puesto por delante, nos anulan un gol. La sensación es de que siempre pasa lo mismo contra el Español. Cada temporada tenemos que salir en un conflicto y eso a mí realmente no me gusta. Me gusta jugar al fútbol y que no haya esto, ¿no? Encima también la norma que hemos cambiado para no perder tiempo. Han hecho un partidazo ellos, han defendido, han hecho lo que tocaba hacer, han metido encima un gol, han defendido y han perdido tiempo, mucho tiempo. Si estamos haciendo que no se pierda tiempo, pues no debería haber hecho eso el Sevilla o dejarle, ¿no?
1: A segona divisió, avui el Sabadell rep el Còrdoba a partir de 8:45. Els arlequinats, que acumulen una victòria i 2 empats en 3 jornades, són també l'únic equip de la categoria que encara no ha encaixat cap gol. I l'Europa ha condemnat una agressió contra un aficionat per portar una estelada en el duel dels graciencs al camp de l'Alcorcón, corresponent a la segona jornada de la Primera Federació. En un comunicat, el club escapulat ha explicat els fets, en què afirma que agents de la Policia Nacional van agafar el seguidor pel coll, el van llançar a terra i el van colpejar. Com a protesta, l'afició de l'Europa va abandonar la graderia visitant. El president de l'Europa, Héctor Ibar, denuncia que no és el primer cop que passa un incident similar.
9: Ell no l'ha pogut retirar, doncs, emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí doncs, jo no sé més què ha passat. Sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió. Recordo Múrcia, que va haver-hi molts problemes, recordo algun altre desplaçament amb el femení, on jo estan hi present també la gent de seguretat del camp de l'Atlético de Madrid B, perdó, de l'Atlético de Madrid femení, doncs, també va embogir com a veure una estelada.
1: Jordi Savall ha omplert la sala simfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. Ho ha fet amb l'assaig general que ha tancat la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nations, sota la batuta del director igualadí. Prop de 800 persones han pogut gaudir de l'espectacle. Ens ho explica en Marc Piqué, de Lleida Televisió.
10: Assaig obert de la Capella Nacional de Catalunya i Le Concert des Nations, dirigit per Jordi Savall a l'Auditori Municipal Enric Granados. En ell, Savall ha acompanyat el rèquiem alemany de Johannes Brahms amb la sovint denominada Petit Rèquiem. La mort, el patiment de la condició humana, la pau i serenitat de l'Olimp i l'inquietud d'allò mundà i efímer són alguns dels elements que s'hi han exposat. Savall ha abordat el rèquiem alemany sota aquest prisma d'aprenentatge compartit i interpretació amb criteris històrics. Savall i la seva acadèmia han buscat recuperar els colors i les textures originals de l'època de Brahms, retornant a l'obra una transparència i una humanitat que connecten directament amb l'espiritualitat laica que el compositor va imaginar.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut Activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no?, o fer exercici. Nosaltres, com a fisioterapeutes, el que recomanem més és fer un petit treball de força que això ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors, també, per exemple, amb braços, assentats a la cadira, fem unes peses de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estant quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la calorada encara no dona treva i es manté el risc extrem d'incendi per avui a 14 comarques catalanes. Són una 80 de municipis que estan en aquesta situació, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on aquest cap de setmana hi ha hagut restriccions d'accés a espais naturals. Els termòmetres es mantindran enfilats després que les màximes hagin superat els 40 graus durant 3 dies consecutius, tocant sostre a bona part de Catalunya. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 7 de setembre. Els sindicats majoritaris de l'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. Alguns centres ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb normalitat. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit al Notícies en xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencials.
7: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
6: La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal, a Ceuta. L'operació s'ha fet per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una 20 de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil i desenes de persones s'han manifestat per la seguretat dels menors. De seguida hi entrem a fons, en conversa amb Tica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. El metro de Barcelona recupera avui la normalitat després de les obres de millora de la xarxa de l'estiu. Torna a estar obert l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3 i recuperen el servei habitual les línies 9 i 10 nord entre la Sagrera i Bon Pastor. A Rodalies, la línia R7 reprèn la connexió entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma. Dels esports, destaquem que el Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una golejada per 0-5 davant el València. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen l'equip invicte. Per altra banda, l'Espanyol ha salvat l'empat contra el Sevilla amb un gol de Marcos en el minut 98. I de la cultura, Jordi Savall tanca la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya, omplint la sala simfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. L'intèrpret i director igualadí ha recuperat el Rèquiem alemany de Johannes Brahms. Passen ara mateix 3 minuts i mig de 7:45. Obrim, per tant, plana de serveis i ho fem amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha dos accidents. El primer, a l'AP7, amb un carril de circulació tallat entre l'Aldea i Camarles en sentit sud. El segon accident ha estat a la C25 a l'altura de Folgueroles, en direcció Lleida, que també obliga a tallar un carril amb un quilòmetre de lentitud. D'altra banda, hi ha un vehicle avariat a la B20, a la Ronda de Dalt, que obliga a tallar un carril en sentit sud a l'altura de Montbau i provoca fins a 7 quilòmetres de congestió. I pel que fa al temps, comencem la setmana encara amb molta calor, però amb la previsió de baixada de temperatures a partir de dimecres. Aquest matí, ambient molt suau, amb moltes temperatures que no han baixat dels 23 o 24 graus i amb força estones de sol al conjunt del país. A la tarda, la calor tornarà a ser intensa, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, on es podran assolir els 40 graus. A la resta, temperatures també molt elevades i només alguns núvols dispersos a la costa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Us ho dèiem suar en els titulars, les elevades temperatures d'aquests darrers dies situen en alerta a 14 comarques catalanes pel risc extrem d'incendi. En total són 79 els municipis que estan en el nivell màxim de risc. Es concentren sobretot a la província de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. Davant d'aquesta situació, els agents rurals han indicat que mantenen avui les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig, a la Noguera, pel risc d'incendi. Aquest diumenge han controlat els dos espais, que sumen més de 31.000 hectàrees, amb un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter. Ho explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Bayán.
8: Les condicions meteorològiques han estat adverses durant aquests mesos de juliol, agost i el que portem de setembre. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ajuda perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
6: Malgrat que el risc d'incendi es manté extrem en diversos municipis, com explicàvem, el termòmetre comença a recular d'una manera molt lleugera. De fet, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta del Procicat per calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre a bona part de Catalunya i s'han superat els 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb una temperatura de 42 graus i mig, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres dels últims 20 anys del Servei Meteorològic de Catalunya. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Durant aquest episodi s'han atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 lleus. El curs arrencarà demà dimarts, tot coincidint amb la convocatòria de vaga dels sindicats USTEC i la CGT. Els serveis mínims estan garantits, però la situació al centre serà molt diversa. Algunes escoles rebutgen fer vaga el primer dia i han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. És una informació que ens aporta ara la Caral Àries.
9: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral, ja anunciada des de l'inici de l'estiu.
10: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen.
9: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals.
11: La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, al que no tenim una educació immersiva efectiva.
9: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i a les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
6: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa però que aquesta aturada s'emmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
7: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat, perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur. Per exemple, jo mateixa, que estic molt posada al moviment, que porto tot l'estiu treballant per això, tal, en algun moment t'ho penses.
6: Una tornada a l'escola que suposa, a més, una important despesa econòmica per les famílies, tant en material escolar com en llibres. L'Organització de Consumidors alerta que la tornada a l'escola és un 3,9% més cara que l'any passat. Ens ho expliquen els companys de BTV.
12: Segons una enquesta de l'OCU, la despesa és d'uns 500 euros de mitjana per infant. Però no s'acaba aquí. L'organització calcula que per cada fill escolaritzat, les famílies hauran de pagar de mitjana a prop de 3.000 euros. Aquí s'inclouen conceptes com les activitats extraescolars, les quotes dels centres i el menjador, un cost que s'ha incrementat gairebé un 4% respecte al curs anterior. El preu varia segons el tipus d'escolarització. La més econòmica, evidentment, és la pública. Si l'escola és concertada, es dobla, i si és privada, es quadruplica. La FAC alerta del gran esforç que han de fer les famílies que duen els infants a l'escola pública per sufragar-ho tot.
13: L'educació és gratuïta i en aquells conceptes molt concrets, no, com poden ser el material escolar fungibles o el llibre de text, que no entren dintre del concepte de gratuïtat, sí que és veritat que la normativa el que diu és que progressivament, no, s'han de anar garantint també la gratuïtat d'aquests conceptes.
12: En aquest sentit, la Federació creu que l'ajut del val escolar s'hauria de destinar directament als centres educatius públics.
6: I arribarem a 3:15 parlant de la crisi enquistada a Ceuta. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal. L'operatiu ha tirat endavant per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil. Tot plegat ha coincidit amb una nova manifestació de desenes de ceutins en favor de la seguretat dels menors i la convivència. En el terreny polític, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a carregar en una entrevista a La Vanguardia contra el posicionament del PP en aquest conflicte.
14: El PP votó en contra de la redistribución y reubicación de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional tampoco a nuestra realidad territorial, y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
6: Doncs analitzem aquesta crisi migratòria amb les conseqüències socials i també polítiques que se'n deriven. Ho fem en conversa amb Tica Font. Ell és presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Senyora Font, bon dia i gràcies per atendre'ns.
15: Hola, bon dia.
6: Primer de tot, per la magnitud dels fets, podríem parlar d'un dels problemes de política migratòria més complexes i greus que ha hagut d'afrontar el govern espanyol fins ara?
15: Sí, per la quantitat de gent que ha creuat la frontera, Però també, no surt cada dia a la premsa, però també és similar, i com a problema de seguretat, tenim el pas de droga des del Marroc cap a Espanya. Són problemes de caràcter fronterer. Jo voldria que tinguéssim tots present que la Unió Europea paga a certs països per la seguretat fronterera. En aquest cas, Marroc cobra diners per vigilar el pas fronterer. També ho fem amb Senegal, ho fem en Mauritània. És a dir, que no vinguin migracions cap a Canàries, que no ens arribi la migració cap a Espanya. Va estar-ho fent en Líbia, està en Turquia, que es paga per evitar que aquest país se responsabilitzi de que els migrants arribin fins a les nostres fronteres. Estats Units també ho fa, en Mèxic i en Guatemala. Aquestes dues fronteres paguen aquell país per la seva protecció. També hem de tindre present que hi ha estructures de coordinació, d'intel·ligència, tant policial com militar, en la qual formen part aquests països i les policies i els serveis secrets, diríem, europeus, espanyols, etc. En tres àrees en les quals es treballa el que en diríem seguretat compartida: drogues, migracions i el yihadisme, diríem, de tot el que és la zona del Sahel, forma part d'aquestes estructures de seguretat. Que no arribin els grups, diríem, radicals, terroristes, que no arribin fins aquí. Tant jo crec que aquí en parlem molt de qüestions ja, com si diguéssim, sobrevingudes, o de lo que va passar el mateix dia, de les implicacions del Marroc, però jo crec que el que fa falta obrir és una investigació molt seriosa de què va passar des de molts dies abans, què ha fallat, quins errors s'han comesos, si hem tingut dificultats o problemes en els serveis d'intel·ligència, en els mitjans de protecció, en les tecnologies de vigilància, en les línies de comandament, en els protocols, si s'han complert, no s'han complert, quins errors, en la velocitat de resposta, en els mitjans de cara a les respostes. Aquí s'ha de fer una investigació molt exhaustiva, però en canvi veig que els mitjans, els grups polítics només busquen pescar rèdit electoral en aquesta crisi, però molt poc en aprofundir-ho. I demanar només que el ministre dimiteixi, això seria com deixar-ho tot igual.
6: No sé si el govern espanyol estaria per aquesta labor, i li dic perquè el president Sánchez, per activa i per passiva, ha insistit en excloure el Marroc de tota possible implicació en aquest pas massiu cap a Ceuta. Això, tot i l'informe de la policia, vostè també s'hi referia ara fa uns instants, sobre com els gendarmes marroquins haurien organitzat aquesta allau. Quina lectura n'hem de fer? I per què aquesta insistència a desvincular el país veí? Entenc que això pot ser una qüestió estratègica i molt amb tota aquesta política de fronteres que vostè ens estava explicant ara,
15: Mira, ell pot tindre raons de caràcter diplomàtic, que vol dir, no el faig enfadar. Però això no vol dir que no facis una investigació en aquestes implicacions. Si les investigacions donen una base real a que realment es pot demostrar que sí que hi ha hagut implicació, i llavors s'ha de demostrar en quin nivell. Ha estat iniciativa d'uns quants policies, cosa dubtosa, han tingut alguns comandaments, ha arribat fins al govern, ha arribat fins al rei. Aquesta cadena s'ha de Bueno, jo crec que s'ha d'investigar, i així i tot jo crec que Espanya el que no pot basar-se és... I aquí hem de diferenciar, jo diria, entre dues coses. Si hem tingut fallos en la intel·ligència o excés de confiança en que Marroc solucionaria aquest problema i ell faria la contenció i nosaltres no hem de fer aquesta tasca. Jo crec que ni en jihadisme, ni en migracions, ni en temes de drogues pots confiar en que l'altre país, malgrat li paguis, la teva seguretat te la resoldrà ell. Aquí jo crec que tenen que haver fallos segur dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
6: Tica Font, acabo. La Comissió Europea ha afirmat ja que està preparada per reforçar la presència de Frontex a Ceuta i en altres punts de les fronteres exteriors de la Unió quan sigui necessari. No sé si estem ja en aquest escenari i encara més, si la militarització de les fronteres acabarà funcionant, com de moment s'ha demostrat que no.
15: Mira, militaritzar significaria exèrcit, val? I en l'exèrcit tindrem un problema. Les competències de l'exèrcit no són adequades per la frontera. L'exèrcit no pot disparar a la població, no pot detenir a la població, no pot fer aquestes tasques. Ara, que l'exèrcit o la intel·ligència militar tingui més pes, diríem, però fixa que estic parlant d'intel·ligència i de retaguardia, de mesures tecnològiques. Per exemple, diríem, és impossible que si tenien un bon sistema de control en antenes de telefonia, veure com hi ha columnes de persones que s'estan movent en una direcció, això es detecta. Que hi ha hagut un fallo d'intel·ligència, un fallo de comunicació, un fallo de que ningú s'ho ha mirat, un fallo de que ningú ho ha comunicat. Això s'han d'establir aquí les cadenes de què ha fallat. Jo crec que és lo essencial i és de lo que no se parla. Es farà o no es farà? Es farà i no ens n'assabentarem. Pot ser una altra, però és que si no es fa, sí que la irresponsabilitat política és molt gran, perquè hem d'estar preparats en tema fronterer davant dels problemes de seguretat més rellevants.
6: Tica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Gràcies una vegada més per atendre'ns. Bon dia, que vagi molt bé.
15: Gràcies i bon dia.
6: Més coses, un apunt en plana internacional, perquè el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a Saxònia-Anhalt amb més del 44% dels vots i frega la majoria absoluta. Són més del doble dels suports que va obtenir en els comicis del 2021 i li atorgaria 39 escons a l'hemicicle. La gran patacada a les urnes se l'endú la CDU, el partit, el govern fins ara, que s'ensorra amb un 17% dels vots. Ulrich Siegmund tindria garantit el primer govern d'extrema dreta d'un estat alemany si acaba obtenint el suport del Partit de l'Esquerra Nacionalista.
16: Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
6: Minuts per arribar a les 8 en punt del matí. Tornem a casa nostra per explicar-vos ara que el metro de Barcelona recupera avui la plena normalitat després de les obres de millora de la xarxa que es fan a l'estiu per aprofitar la menor afluència de passatgers. D'aquesta manera, des d'aquest dilluns torna a estar obert, per exemple, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, un dels principals nusos de mobilitat subterrània de Barcelona, que connecta dues de les línies més transitades de la xarxa i per on hi passen cada dia milers de persones. D'altra banda, avui ja tornen a funcionar plenament les línies 9 i 10 Nord entre la Sagrera i el Bon Pastor, un tram que ha estat tallat les darreres setmanes per obres al Macropou. Pel que fa a Rodalies, la línia R7 reprèn avui la connexió amb tren entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma després que el servei ferroviari en aquest tram hagi estat suspès des de l'octubre de l'any passat. La línia ofereix a partir d'aquest dilluns un servei ferroviari fins al campus universitari amb dos trens per hora i sentit els dies laborables i un tren per hora i sentit els dissabtes, diumenges i festius, amb un trajecte limitat fins a Montcada Bifurcació, on les obres obliguen a fer servir la línia R4 per connectar amb Barcelona.

0: El Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una nova golejada davant el València a Mestalla. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen els blaugranes com a únic equip invicte després de 4 jornades. A més, el conjunt acumula una mitjana superior als 4 gols per partit i és el menys golejat amb només 2 gols encaixats. Pedri destaca la capacitat golejadora de l'equip i Gabriel Jesús parla de bones sensacions després de debutar.
1: Se entran todas, que yo creo que es imposible, pero bueno, lo bueno es que creamos muchas, tenemos muchas ocasiones y al final acaban entrando. Creo que tenemos jugadores que pueden hacer muchos goles esta temporada, sobre todo por eso, porque creamos muchos goles y bueno, es bueno tener eso. Creo que hay mucha gente que puede aportar en ese aspecto.
2: Físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco. Estoy muy contento de hacer mi debut.
0: Un gol de Marcos Fernández en el minut 98 ha salvat un punt per a l'Espanyol davant el Sevilla. L'expulsió de Sangante va deixar els andalusos amb 10 en el segon temps i el VAR va anul·lar una diana d'Omar per un discutit fora de joc. Sí que va pujar al marcador el gol d'Stassin, que avançava el conjunt sevillà en el tram final. L'empat de Marcos, però, en el darrer sospir, va acabar trencant la ratxa de dues derrotes seguides dels de Manolo González. Edu Expósito lamentaba no haber sumado una victoria.
3: Tal y como se nos ha puesto la segunda parte después de la expulsión, pues lógicamente te vas mal, ¿no? Porque encima nos hemos puesto por delante, nos anulan un gol. La sensación es de que siempre pasa lo mismo contra el Español. Cada temporada tenemos que salir en un conflicto y eso a mí realmente no me gusta. Me gusta jugar al fútbol y que no haya esto, ¿no? Encima también la norma que hemos cambiado para no perder tiempo. Han hecho un partidazo ellos, han defendido, han hecho lo que tocaba hacer, han metido encima un gol, han defendido y han perdido tiempo, mucho tiempo. Si estamos haciendo que no se pierda tiempo, pues no debería haber hecho eso el Sevilla o dejarle, ¿no?
0: I canviem ara de disciplina esportiva per parlar de Toni Bou, que ha sumat el 40è Mundial. El pierenc ha revalidat el títol de trial GP i ja en té 20, que se sumen als 20 que ja tenia de l'X-Trial. Va aconseguir el triomf a la prova de la localitat neerlandesa de Zelhem, imposant-se amb només 5 punts de penalització per davant de Jaime Busto. Des de 2007, Bou ho ha guanyat tot. Aquest curs, a més, ho ha fet amb una lesió a l'espatlla que arrossega des de fa un any i que el podria obligar a acabar passant pel quiròfan. Jordi Savall ha omplert la sala simfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. Ho ha fet amb l'assaig general que ha tancat la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nacions, sota la batuta del director igualadí. Ens ho explica Marc Piqué, de Lleida Televisió.
4: Assaig obert de la Capella Nacional de Catalunya i Le Concert des Nacions, dirigit per Jordi Savall a l'Auditori Municipal Enric Granados. En ell, Savall ha acompanyat el rèquiem alemany de Johannes Brahms amb la sovint denominada Petit Rèquiem. La mort, el patiment de la condició humana, la pau i serenitat de l'Olimp i l'inquietud d'allò mundà i efímer són alguns dels elements que s'hi han exposat. Savall ha abordat el rèquiem alemany sota aquest prisma d'aprenentatge compartit i interpretació amb criteris històrics. Savall i la seva acadèmia han buscat recuperar els colors i les textures originals de l'època de Brahms, retornant a l'obra una transparència i una humanitat que connecten directament amb l'espiritualitat laica que el compositor va imaginar.
0: A Torredembarra, la Diada de Santa Rosalia ha deixat aquest diumenge una jornada en què els nois de la Torre han revalidat la seva millor actuació de la història en descarregar per segona vegada el castell de vuit d'aquesta colla del Tarragonès. Una actuació amb determinació que els ha deixat un 7 de 7 i un 4 de 8. Per la seva banda, els xiquets de Tarragona han acabat la jornada amb un 7 de 8, un 4 de 9 amb folre i un 3 de 8. Els castellers de Lleida han descarregat el 2 de 7, el 4 de 8 després d'un intent desmuntat i el 4 de 7 amb agulla. Thank you.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: 40 anys, 40 paraules.
4: 1987. Espagat.
5: Element que consisteix a mantenir les cames completament obertes damunt d'un aparell gimnàstic de manera que formin una única línia recta.
2: Jordi Bové, director del Termcat.
6: El 17 d'octubre de 1986, Barcelona va ser escollida com a ciutat organitzadora dels Jocs Olímpics de 1992. Poc després de la nominació, el Termcat començava un ambiciós projecte per disposar de tota la terminologia olímpica en català abans de la celebració dels Jocs. El març de 1987, el Consell Supervisor va començar a normalitzar termes esportius. L'espagat, adaptació al català de l'italianisme espacata, terme emblemàtic de la gimnàstica, és un dels neologismes aprovats aquell any. Fruit de tota la feina feta, l'any 1992 es disposava en català de 28 diccionaris olímpics, un per esport que han estat referència per als organitzadors de tots els Jocs Olímpics posteriors.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. La calorada encara no dona treva i es manté el risc extrem d'incendi per avui a 14 comarques catalanes. Són una vuitantena els municipis que estan en aquesta situació, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on aquest cap de setmana hi ha hagut restriccions d'accés a espais naturals. Els termòmetres es mantindran enfilats després que les màximes hagin superat els 40 graus durant 3 dies consecutius, tocant sostre a bona part de Catalunya. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada. Així, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns, 7 de setembre, i al punt de les 8 repassem més titulars. Els sindicats majoritaris de l'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. Alguns centres ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb normalitat. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit al Notícies en xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencials.
8: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
7: La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal, a Ceuta. L'operació s'ha fet per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil i desenes de persones s'han manifestat per la seguretat dels menors. El metro de Barcelona recupera avui la normalitat després de les obres de millora de la xarxa de l'estiu. Un dels punts neuràlgics de la mobilitat en transport públic, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, torna a l'activitat habitual. I anirem tot seguit en directe per veure com arrenca aquest primer dia. Dels esports, el Barça és líder en primera en solitari. És líder en solitari de primera, ara ho diem bé, de primera divisió, després de sumar una golejada per 0-5 davant el València. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen l'equip invicte. Per altra banda, l'Espanyol ha salvat l'empat contra el Sevilla amb un gol de Marcos en el minut 98. I de la cultura, Jordi Savall tanca la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya, omplint la sala sinfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. L'intèrpret i director igualadí ha recuperat el Rèquiem alemany de Johannes Brahms. Passen 3 minuts i mig ara mateix de les 8 en punt. És hora punta i, per tant, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger, explica'ns.
9: Bon dia, Helena. Doncs parlem de problemes, podríem dir, habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. El més important és un accident que s'ha produït a l'autopista del Vallès, a la C58, a la zona de Montcada i Reixac d'entrada a Barcelona. Hi ha dos carrils tallats al trànsit i aquí hi ha cua important de més de 5 quilòmetres entre Ripollet i Montcada i Reixac, arribant cap al nus a la Trinitat, per tant, complicacions a la C58 d'entrada a Barcelona, com et deies, a causa d'un accident. De la resta de la xarxa viària, ens quedem amb l'autovia A2, ja baixa molt carregada entre Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, arribant a Cornellà d'entrada a Barcelona. També destaquem la B23, amb retencions importants aquí, des de Molins de Rei fins a Sant Feliu, i més endavant, entre Esplugues i la Diagonal, i acabo amb l'autopista del Garraf, que també va força plena entre Gavà i Sant Boi, enllaçada amb la Ronda de Dalt de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
7: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez, que ens explica, que ens diu que el martiri estiuenc, avui, tampoc no fluixa. Molt bon dia, Lluís Miquel.
10: Bon dia, Helena. Doncs així és, aquest estiu sense fi, sense treva, gairebé ja des de finals del mes de maig, doncs encara continuarà avui donant-ho tot. I això què vol dir? Doncs que ja al matí comença una altra vegada molt més suau, molt més càlid del que toca. Tenim moltes temperatures ja a aquesta hora, que estan voltant els 25 graus arran de mar i també en alguns altiplans de la Catalunya central, cotes més elevades, i aquest matí que desperta també amb pocs núvols. Al llarg de les immediates hores només en tindrem algun d'escadusser cap a la Costa Daurada, també a prop del Cap de Creus, el Golf de Roses, núvols baixos, fruit d'aquesta mateixa xafogor, però que seran de passo que tamboli. De fet, aquesta tarda, gran part d'aquests núvols de la costa s'acabaran desfent, n'apareixerà algun de despistat al Pirineu, sense tempestes, i ja diem avui, doncs, encara la temperatura desbocada per les dates. Recordem, 7 de setembre, doncs aquesta tarda una altra vegada fregarem els 40 graus en alguns indrets del Pla de Bages i del Pla de Lleida. A calçar-se toca. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Ho acabem d'escoltar, eh? Les elevades temperatures d'aquests darrers dies situen en alerta a 14 comarques catalanes pel risc extrem d'incendi.

0: Alt i la Serra de Montroig a la Noguera pel risc d'incendi. Aquest diumenge han controlat tots dos espais que sumen més de 31.000 hectàrees amb un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter. Ho explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Rabayán.
1: Les condicions meteorològiques han estat adverses durant aquests mesos de juliol, agost i el que portem de setembre. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ajuda perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
0: Malgrat que el risc d'incendi es manté extrem en diversos municipis, com explicàvem, el termòmetre comença a recular d'una manera molt lleugera. De fet, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta del Procicat per calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre a bona part de Catalunya i s'han superat els 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb una temperatura de 42 graus i mig, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres dels últims 20 anys del Servei Meteorològic de Catalunya. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Durant aquest episodi s'han atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 lleus. Els sindicats USTEC i la CGT, els serveis mínims estan garantits, però la situació al centre serà molt diversa. Algunes escoles rebutgen fer vaga el primer dia i han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. És una informació de Caral Àries.
2: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral ja anunciada des de l'inici de l'estiu.
3: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen.
2: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals.
4: La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, al que no tenim una educació immersiva efectiva.
2: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
0: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entén que molts mestres no la vulguin secundar. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa però que aquesta aturada s'enmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur. Per exemple, jo mateixa, que estic molt posada al moviment, que porto tot l'estiu treballant per això, tal, en algun moment t'ho penses.
0: Una tornada a l'escola que suposa més una important despesa econòmica per les famílies, tant en material escolar com en llibres. L'Organització de Consumidors alerta que la tornada a l'escola és un 3,9% més cara que l'any anterior. Ens ho expliquen els companys de BTV.
6: Segons una enquesta de l'OCU, la despesa és d'uns 500 euros de mitjana per infant. Però no s'acaba aquí.

0: L'organització calcula que per cada fill escolaritzat les famílies hauran de pagar de mitjana prop de 3.000 euros. Aquí s'inclouen conceptes com les activitats extraescolars, les quotes dels centres i el menjador, un cost que s'ha incrementat gairebé un 4% respecte al curs anterior. El preu varia segons el tipus d'escolarització. La més econòmica, evidentment, és la pública. Si l'escola és concertada, es dobla i si és privada, es quadruplica. La FAC alerta del gran esforç que han de fer les famílies que duen els infants a l'escola pública per sufragar-ho tot.
1: L'educació és gratuïta i en aquells conceptes molt concrets, no, com poden ser el material escolar fungible o el llibre de text, que no entren dintre del concepte de gratuïtat, sí que és veritat que la normativa el que diu és que progressivament, no, s'han de anar garantint també la gratuïtat d'aquests conceptes.
0: En aquest sentit, la Federació creu que l'ajut del val escolar s'hauria de destinar directament als centres educatius públics.
2: Un altre dels arguments d'aquesta jornada és, de nou, la crisi enquistada a Ceuta. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal. L'operatiu ha tirat endavant per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil. Tot plegat ha coincidit amb una nova manifestació de desenes de ceutins en favor de la seguretat dels menors i la convivència. En el terreny polític, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a carregar en una entrevista a La Vanguardia contra el posicionament del PP en aquest conflicte.
3: El PP votó en contra de la redistribució i reubicació de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial.
2: Justament, Tika Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, ha explicat en declaracions al Notícies en Xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil. A més, considera que cal fer una investigació exhaustiva per saber tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errors d'intel·ligència i coordinació per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
4: Si hem tingut dificultats o problemes en els serveis d'intel·ligència, en els mitjans de protecció, en les tecnologies de vigilància, en les línies de comandament, en els protocols, si s'han complert o no s'han complert, quins errors, en la velocitat de resposta, en els mitjans de cara a les respostes. Aquí s'ha de fer una investigació molt exhaustiva. Però, en canvi, veig que els mitjans, bueno, els grups polítics només busquen pescar rèdit electoral en aquesta crisi, però molt poc en aprofundir-ho.
2: Un apunt encara en plana internacional, perquè el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a Saxònia-Anhalt amb més del 44% dels vots i frega la majoria absoluta. Són més del doble dels suports que va obtenir en els comicis del 2021 i li atorgaria 39 escons a l'hemicicle. La gran patacada a les urnes se l'endú la CDU, el partit al govern fins ara, que s'ensorra amb un 17% dels vots. Ulrich Siegmund tindria garantit el primer govern d'extrema dreta d'un estat alemany si acaba obtenint el suport del Partit de l'Esquerra Nacionalista.
5: Notícies en Xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
2: Un quart de nou, el metro de Barcelona recupera avui la plena normalitat després de les obres de millora de la xarxa que es fan a l'estiu per aprofitar la menor afluència de passatgers. D'aquesta manera, des d'aquest dilluns torna a estar obert, per exemple, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, un dels principals nusos de mobilitat subterrània de Barcelona. La reobertura arriba després de 2 mesos d'obres amb un pressupost que ha superat el 1 milió d'euros. En aquesta estació de Catalunya hi tenim Andrea Martínez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns.
6: Bon dia, Elena. Sí, som al passadís que enllaça les línies 1 i 3 del metro, un passadís d'uns 300 metres aproximadament que s'ha reobert avui, Elena, després de 2 mesos

0: excusa de feina. Durant aquest temps, els passatgers havien de sortir al carrer, havien de creuar Plaça Catalunya per poder fer el canvi de línia. Però a partir d'avui, el metro de Barcelona ha recuperat la normalitat. S'ha posat en marxa aquest nou intercanviador, reformat, actualitzat, després d'unes obres que han superat el 1 milió d'euros, que s'han desplegat durant tot l'estiu i que han servit per reobrir novament un intercanviador pel qual passen cada dia unes 43.000 persones. Però durant la segona setmana de setembre, que tot just arrenquem, el metro de Barcelona no només ha recuperat la normalitat en aquest passadís que, com dèiem, enllaça les línies 1 i 3 del metro. Aquesta normalitat s'ha fet extensiva també a les línies 9 i 10 del metro, amb la recuperació de tot el servei entre la Sagrera i Bon Pastor.
1: Doncs gràcies, Anna. Suposem que això satisfà i força els usuaris del transport públic, fer-los una mica més còmode aquesta tornada a la normalitat. Gràcies, Anna, que vagi molt bé. Pel que fa a Rodalies, la línia R7 també reprèn avui la connexió amb tren entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma, després que el servei ferroviari en aquest tram hagi estat suspès des de l'octubre de l'any passat. La línia ofereix a partir d'aquest dilluns un servei ferroviari fins al campus universitari amb dos trens per hora i sentit els dies laborables i un tren per hora i sentit els dissabtes, diumenges i festius, amb un trajecte limitat fins a Montcada Bifurcació, on les obres obliguen a fer servir la línia R4 per connectar amb Barcelona.

0: I abordem ara la crònica esportiva explicant-vos que el Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una nova golejada davant el València, a Mestalla. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen els blaugranes com a únic equip invicte després de 4 jornades. A més, el conjunt acumula una mitjana superior als 4 gols per partit i és el menys golejat amb només 2 gols encaixats. Pedri destaca la capacitat golejadora de l'equip i Gabriel Jesús parla de bones sensacions després de debutar.
1: Si entras en todas, que yo creo que es imposible, pero bueno, lo bueno es que creamos muchas, tenemos muchas ocasiones y al final acaban entrando. Creo que tenemos jugadores que pueden hacer muchos goles esta temporada, sobre todo por eso, porque creamos muchos goles y bueno, es bueno tener eso. Creo que hay mucha gente que puede aportar en ese aspecto.
2: Físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut.
0: Un gol de Marcos Fernández en el minut 98 ha salvat un punt per a l'Espanyol davant el Sevilla. L'expulsió de Sangante va deixar els andalusos amb 10 en el segon temps i el VAR va anul·lar una diana d'Omar per un discutit fora de joc. Sí que va pujar al marcador el gol d'Stasin, que avançava el conjunt sevillà en el tram final. L'empat de Marcos, però, en el darrer sospir, va acabar trencant la ratxa de 2 derrotes seguides dels de Manolo González. Edu Expósito lamentava no haver sumat una victòria.
3: Tal y como se nos ha puesto la segunda parte después de la expulsión, pues lógicamente te vas mal, ¿no? Porque encima nos hemos puesto por delante, nos anulan un gol, la sensación de que siempre pasa lo mismo contra el Español, cada temporada tenemos que salir en un conflicto y eso a mí realmente no me gusta. Me gusta jugar al fútbol y que no haya esto, ¿no? Encima también la norma que hemos cambiado para no perder tiempo. Han hecho un partidazo ellos, han defendido, han hecho lo que tocaba hacer, han metido encima un gol, han defendido y han perdido tiempo. Mucho tiempo. Si estamos haciendo que no se pierda tiempo, pues no debería haber hecho eso el Sevilla o dejarle, ¿no?
0: A segona divisió, avui el Sabadell rep el Còrdoba a partir de 8:45. Els arlequinats, que acumulen una victòria i 2 empats en 3 jornades, són també l'únic equip de la categoria que encara no ha encaixat cap gol. I l'Europa ha condemnat una agressió contra un aficionat per portar una estelada en el duel dels graciencs a camp de l'Alcorcón, corresponent a la segona jornada de la Primera Federació. En un comunicat, el club escapulat ha explicat els fets, en què afirma que agents de la Policia Nacional van agafar el seguidor pel coll, el van llançar a terra i el van colpejar. Com a protesta, l'afició de l'Europa va abandonar la graderia visitant. El president de l'Europa, Héctor Ibar, denuncia que no és el primer cop que passa un incident similar.
4: Ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí doncs jo no sé més què ha passat. Sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió. Recordo Múrcia, que va haver-hi molts problemes, recordo algun altre desplaçament amb el femení, on jo estant hi present també la gent de seguretat del camp de l'Atlético de Madrid B, l'Atlético de Madrid femení, doncs, també va embogir com a veure una estelada.
0: Derrota del Barça a la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala. Va perdre davant el Pozo Murcia per 5-4 en un duel en què va anar sempre a remolc. Els blaugranes van aconseguir empatar el segon temps el 3-1 amb què s'havien avançat els murcians. La reacció dels visitants, però, els va permetre tornar a obrir forat amb 2 gols més que els de Javi Rodríguez ja no van poder eixugar. L'Ilerma Lleida ha aconseguit la segona victòria seguida al torneig de Sant Julià de Vilatorta per 103-99 sobre el Quinzenàs Manresa. Un duel que suposava la primera derrota de la pretemporada per als del Bages. Amb baixes a tots dos equips, el partit va ser molt equilibrat. No va ser fins al tram final quan els lleidatans van marxar d'11 punts i, malgrat que el Manresa va tornar a igualar el marcador, finalment el triomf va ser per al Lleida. També a Sant Julià, el Joventut aconseguia el primer triomf de la pretemporada per 72-66 sobre l'Ulm alemany. Els verdinegres van dominar el marcador durant la major part del partit i es van veure els primers minuts d'algunes de les noves incorporacions, com Àlex Reyes, màxim anotador amb 11 punts, o Nico Laprovittola. Els de Dani Miret Tanquen així la pretemporada abans d'afrontar la fase de grups de la Lliga Catalana. Dimecres s'enfronten a l'Ilerna Lleida i divendres al FIAC Girona. I parlem ara de Toni Bou, que ha sumat el 40è Mundial. El pierenc ha revalidat el títol de Trial GP i ja en té 20, que se sumen als 20 que ja tenia de l'X-Trial. Va aconseguir el triomf a la prova de la localitat neerlandesa de Zelhem, imposant-se amb només 5 punts de penalització per davant de Jaime Busto. Des de 2007, Bou ho ha guanyat tot. Aquest curs, a més, ho ha fet amb una lesió a l'espatlla que arrossega des de fa un any i que el podria obligar a acabar passant pel quiròfan.

0: I la cultura ens permetrà arribar a 8:45 del matí. Jordi Savall ha omplert la sala simfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. Ho ha fet amb l'assaig general que ha tancat la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nations, sota la batuta del director igualadí. Ens ho explica en Marc Piqué, deia, de Lleida Televisió.
1: Assaig obert de la Capella Nacional de Catalunya i Le Concert des Nations, dirigit per Jordi Savall a l'Auditori Municipal Enric Granados. En ell, Savall ha acompanyat el rèquiem alemany de Johannes Brahms amb la sovint denominada Petit Rèquiem. La mort, el patiment de la condició humana, la pau i serenitat de l'Olimp i l'inquietud d'allò mundà i efímer són alguns dels elements que s'hi han exposat. Savall ha abordat el rèquiem alemany sota aquest prisma d'aprenentatge compartit i interpretació amb criteris històrics. Savall i la seva acadèmia han buscat recuperar els colors i les textures originals de l'època de Brahms, retornant a l'obra una transparència i una humanitat que connecten directament amb l'espiritualitat laica que el compositor va imaginar.
0: I marxem ara cap al Tarragonès perquè Salou ha recuperat aquest diumenge la processó de la Mare de Déu de les Nits Daurades, que es va haver de suspendre el 15 d'agost per una alerta vermella per possibles inundacions. Enguany se celebren els 260 anys d'aquesta processó que ha anat des de l'església de Santa Maria del Mar i fins al port per pujar la Verge en una embarcació. El que també es va haver de suspendre ha estat o va ser el castell de focs artificials al litoral saluenc, que per fi s'ha pogut celebrar. I parlem ara d'aquesta casa perquè la xarxa i les ràdios locals estrenem avui Rambla 54, un programa farcit d'històries i que ens aproparà tot allò que passa en l'àmbit més proper. El programa es fa amb la participació de 54 emissores locals. Té una durada de 54 minuts i el podreu seguir de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. Avui, el primer rambler de Rambla 54 serà l'actor Sergi López. La directora i presentadora del programa, Anna Morgades Valldosera, ens explica la clau d'aquesta nova aposta de les ràdios locals.
2: Rambla 54 és un magazín que engeguem aquest dilluns, que farem amb 54 ràdios de la xarxa, que són moltes, i totes elles ens explicaran històries del seu entorn. És un programa d'històries, no és un programa d'actualitat, i ens agradaria una mica, la sensació seria la d'estar sentats en un bar escoltant la conversa del costat, allò que et quedes atrapat en aquella conversa. Doncs són aquestes les històries que us volem explicar.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
3: La pera de Sant Joan. La pera de Sant Joan és una fruita mediterrània que rep el nom comú pel moment en què apareix, just pels vols de Sant Joan cap a finals de juny, i perdura poques setmanes. És ben acceptada entre els més menuts perquè ben neta i al punt de maduració no cal ni pelar-la. De fet, al ser de mida petita, agafades per la cueta, es poden menjar gairebé d'una mossegada. Són de pell verda i fermes, i a mesura que maduren, agafen tonalitats més vermelloses. Cruixents, fermes, dolces i refrescants. Són tot un regal al paladar per passar millor les primeres tardes caloroses d'estiu. I és una fruita rica en aigua i fibra. Per això, a més de ser sucosa, és saciant. Conté vitamines del grup B, vitamina C, i minerals com el magnesi, el fòsfor o el potassi. Per tant, afavoreix el trànsit intestinal i té certs efectes antioxidants i diurètics. A més de ser un snack saludable i de fàcil digestió, també és una fruita que un cop passat el temps de maduració se'n pot fer confitura o conservar amb almíbar. O bé, afegir-la fresca a amanides amb nous i formatge, per exemple, o a iogurts per fer un bon berenar. Si voleu presentar un postre més especial, les podeu banyar amb xocolata negra o també poden decorar algun pastís. Finalment, també poden completar, d'allò més bé, alguns guisats.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la calorada encara no dona treva i es manté el risc extrem d'incendi per avui a 14 comarques catalanes. Són una vuitantena els municipis que estan en aquesta situació, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on aquest cap de setmana hi ha hagut restriccions d'accés a espais naturals. Els termòmetres es mantindran enfilats després que les màximes hagin superat els 40 graus durant 3 dies consecutius, tocant sostre a bona part de Catalunya. Dèiem que els sindicats majoritaris de l'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. Alguns centres ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb normalitat. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit al Notícies en xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencials.
6: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
5: La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal, a Ceuta. L'operació s'ha fet per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil i desenes de persones s'han manifestat per la seguretat dels menors. Tica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, ha dit des del Notícies en xarxa que cal una investigació exhaustiva per anar a l'origen de la crisi migratòria més complexa que ha afrontat Espanya en la història recent.
7: Jo crec que tenen que haver fallos segurs dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
5: El metro de Barcelona recupera avui la normalitat després de les obres de millora de la xarxa de l'estiu. Un dels punts neuràlgics de la mobilitat en transport públic, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, torna a l'activitat habitual. I tornarem tot seguit en directe per veure com arrenca aquest primer dia. I dels esports, el Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una golejada per 0-5 davant del València. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen l'equip invicte. Per altra banda, l'Espanyol ha salvat l'empat contra el Sevilla amb un gol de Marcos en el minut 98. I de la cultura, avui destaquem que Jordi Savall ha tancat la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya, omplint la sala simfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. L'intèrpret i director igualadí ha recuperat el Rèquiem alemany de Johannes Brahms.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Us ho destacàvem en titulars. Les elevades temperatures d'aquests darrers dies situen en alerta a 14 comarques catalanes pel risc extrem d'incendi. En total són 79 els municipis que estan en el nivell màxim de risc. Es concentren sobretot a la província de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. Davant d'aquesta situació, els agents rurals han indicat que mantenen avui les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig, a la Noguera, pel risc d'incendi. Aquest diumenge han controlat els dos espais que sumen més de 31.000 hectàrees amb un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter. Ho explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Bayan.
8: Les condicions meteorològiques han estat adverses durant aquests mesos de juliol, agost i el que portem de setembre. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ajuda perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
5: Malgrat que el risc d'incendi es manté extrem en diversos municipis, com explicàvem, el termòmetre comença a recular d'una manera molt lleugera. De fet, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta del Procicat per calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre a bona part de Catalunya i s'han superat els 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre, la Ribera d'Ebre, amb una temperatura de 42 graus i mig, ha tornat a igualar la temperatura més alta notada en un mes de setembre en els registres dels últims 20 anys del Servei Meteorològic de Catalunya. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Durant aquest episodi s'han atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 lleus. El curs arrencarà demà dimarts, tot coincidint amb la convocatòria de vaga dels sindicats USTEC i la CGT. Els serveis mínims estan garantits, però la situació als centres serà molt diversa. Algunes escoles rebutgen fer vaga el primer dia i han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. És una informació de la Caral Àries.
9: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral ja anunciada des de l'inici de l'estiu.
10: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. El que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen.
9: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals.
11: La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, el que no tenim una educació immersiva efectiva.
9: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i a les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
5: Doncs des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entén que molts mestres no la vulguin secundar. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa però que aquesta aturada s'emmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
6: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat, perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur. Per exemple, jo mateixa, que estic molt posada al moviment, que porto tot l'estiu treballant per això, tal, en algun moment t'ho penses.
5: Una tornada a l'escola que suposa més una important despesa econòmica per les famílies, tant en material escolar com en llibres. L'Organització de Consumidors alerta que la tornada a l'escola és un 3,9% més cara que l'any anterior. Ens ho expliquen els companys de BTV.
12: Segons una enquesta de l'OCU, la despesa és d'uns 500 euros de mitjana per infant, però no s'acaba aquí. L'organització calcula que per cada fill escolaritzat, les famílies hauran de pagar de mitjana a prop de 3.000 euros. Aquí s'inclouen conceptes com les activitats extraescolars, les quotes dels centres i el menjador, un cost que s'ha incrementat gairebé un 4% respecte al curs anterior. El preu varia segons el tipus d'escolarització. La més econòmica, evidentment, és la pública. Si l'escola és concertada, es dobla, i si és privada, es quadruplica. La FAC alerta del gran esforç que han de fer les famílies que duen els infants a l'escola pública per sufragar-ho tot.
13: L'educació és gratuïta i en aquells conceptes molt concrets, no, com poden ser el material escolar fungibles o el llibre de text, que no entren dintre del concepte de gratuïtat, sí que és veritat que la normativa el que diu és que progressivament, no, s'han de anar garantint també la gratuïtat d'aquests conceptes.
12: En aquest sentit, la Federació creu que l'ajut del val escolar s'hauria de destinar directament als centres educatius públics.
5: Minuts per arribar a 9:15. Crisi enquistada a Ceuta. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal. L'operatiu ha tirat endavant per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil. Tot plegat ha coincidit amb una nova manifestació de desenes de ceutins en favor de la seguretat dels menors i la convivència. En el terreny polític, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a carregar en una entrevista a La Vanguardia contra el posicionament del PP en aquest conflicte.
14: El PP votó en contra de la redistribució y reubicación de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
5: Justament, Tica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, ha explicat en declaracions al Notícies en Xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil. A més, considera que cal fer una investigació exhaustiva per escatir tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errors d'intel·ligència i coordinació en concret per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que de fer al Marroc.
7: Si hem tingut dificultats o problemes en els serveis d'intel·ligència, en els mitjans de protecció, en les tecnologies de vigilància, en les línies de comandament, en els protocols, si s'han complert o no s'han complert, quins errors, en la velocitat de resposta, en els mitjans de cara a les respostes. Aquí s'ha de fer una investigació molt exhaustiva. Però, en canvi, veig que els mitjans, bueno, els grups polítics només busquen pescar rèdit electoral en aquesta crisi, però molt poc en aprofundir-ho.
5: I encara un apunt en plana internacional, perquè el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a Saxònia-Anhalt amb més del 44% dels vots i frega la majoria absoluta. Són més del doble dels suports que va obtenir en els comicis del 2021 i li atorgaria 39 escons a l'hemicicle. La gran patacada a les urnes se l'endú la CDU, el partit al govern fins ara, que s'ensorra amb un 17% dels vots. Ulrich Siegmund tindria garantit el primer govern d'extrema dreta d'un estat alemany si acaba obtenint el suport del Partit de l'Esquerra Nacionalista.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
5: I tornem de nou a casa nostra perquè el metro de Barcelona recupera avui la plena normalitat després de les obres de millora de la xarxa que es fan a l'estiu per aprofitar la menor afluència de passatgers. D'aquesta manera, des d'aquest dilluns torna a estar obert, per exemple, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, un dels principals, recordem-ho, nusos de mobilitat subterrània de Barcelona. La reobertura arriba després de 2 mesos d'obres amb un pressupost que ha superat el 1 milió d'euros. En aquesta estació de Catalunya hi tenim l'Andrea Martínez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns què diuen els usuaris. Satisfets, suposo.
15: Bon dia, Elena. Sí, evidentment, satisfets per la reobertura d'aquest passadís que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Elena, un passadís d'uns 300 metres de distància que reobre avui, sí, després de 2 mesos d'obres, tot coincidint amb l'estiu, unes obres que han superat el 1 milió d'euros i que han servit per actualitzar i posar al dia aquest intercanviador que utilitzen gairebé 43.000 persones cada dia. Què feien, Elena, l'usuari durant l'estiu? Doncs havien de fer el transbordament de la línia 1 a la línia 3 del metro, o a l'inrevés, de la línia 3 a la línia 1 pel carrer i creuen plaça Catalunya. Tot coincidint amb la segona setmana del mes de setembre, però el metro de Barcelona recupera la normalitat amb l'obertura d'aquest passadís que enllaça les dues línies de metro de Barcelona, una normalitat que també s'estén a les línies 9 i 10 del metro, perquè s'ha recuperat el servei entre la Sagrera i Bon Pastor, així que la segona setmana del mes de setembre arrenca amb la recuperació de la normalitat al metro de Barcelona després de les ja tradicionals obres de l'estiu.
5: Gràcies, Anna. Les arrencades sempre costen, per tant, posem-ho fàcil. Bona feina. Gràcies, companyes. Que vagi molt bé. Pel que fa a Rodalies, la línia R7 reprèn avui la connexió amb tren entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma després que el servei ferroviari en aquest tram hagi estat suspès des de l'octubre de l'any passat. La línia ofereix a partir d'aquest dilluns un servei ferroviari fins al campus universitari amb 2 trens per hora i sentit els dies laborables i 1 tren per hora i sentit els dissabtes, diumenges i festius, amb un trajecte limitat fins a Montcada, a Bifurcació, on les obres obliguen a fer servir la línia R4 per connectar amb Barcelona. També us expliquem que un centenar de veïns de Castellciutat, el nucli integrat al terme municipal de la Seu d'Urgell, s'han concentrat aquest diumenge al vespre a la Nacional 260 per reclamar la construcció d'un pas de vianants que permeti travessar la carretera amb seguretat. La protesta, que va provocar afectacions al trànsit tant en sentit Andorra com en direcció sud, serveix per posar de nou sobre la taula una reivindicació que el veïnat considera enquistada i que es remunta a l'any 2010. Tot i que hi ha un projecte aprovat des del 2024, les obres encara no han començat perquè s'està pendent de resoldre el rebuig d'un dels propietaris afectats. Un home va apunyalar ahir tres persones en un pis de Barcelona i va acabar ferit crític després de llançar-se pel balcó des d'un quart pis. Segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien tres homes, tot i que dissabte també s'hi havia quedat a dormir la xicota d'un d'ells. Per causes que es desconeixen, l'agressor es va dirigir a l'habitació de la parella i va començar a apunyalar amb arma blanca el seu company de pis, que es troba en estat greu, i de retruc també va atacar la noia amb ferides més lleus. L'aldarull va dur el tercer ocupant de l'habitatge a dirigir-se a l'habitació, on també va resultar ferit lleu pel seu company de pis.
16: Notícies en xarxa. Informació al detall.
5: Doncs abans dels esports us volem parlar d'una de les darreres tendències entre els adolescents, el que s'anomena farmejar aura. Tot un fenomen de masses que aquest diumenge ha saltat de les xarxes socials als carrers de Terrassa, on s'hi han concentrat prop de 300 joves per assistir a aquesta peculiar batalla d'estils. Ens en dona tots els detalls el Martí Paola, de Canal Terrassa.
17: Unes 300 persones s'han concentrat aquesta tarda de diumenge al Raval de Montserrat, atretes per la convocatòria del grup d'amics Elavispero, que ha organitzat una peculiar baralla d'estils, o com es coneix darrerament a les xarxes socials, una competició per farmejar aura. Una tendència que triomfa especialment entre els adolescents.
18: Bueno, ¿qué está pasando? Que hay una batalla de aura, y las batallas de aura son tipo farmear aura, lo obvio, ¿no? Hay que hacer movimientos como el Six Seven, como lo que estaban haciendo ellos.
19: Demostrar tu aura, lo que llevas, cómo te defines. O sea, cómo lo, expresar tu ser, uno mismo, expresarse, cómo te expresas.
17: El concepte fa referència a guanyar carisma, presència o popularitat davant dels altres. I això és precisament el que han intentat els participants, exhibir el seu millor estil, actitud i posada en escena davant del públic per veure qui aconseguia acumular més aura. La immensa majoria dels assistents ho ha mirat com a espectadors i només una quinzena d'atrevits s'han engrescat a participar en aquesta particular batalla d'estil. Una convocatòria sorgida a les xarxes socials que ha acabat reunint centenars de joves al centre de Terrassa i que demostra un cop més la capacitat d'aquestes noves tendències digitals per saltar de la pantalla al carrer.
5: Minuts per arribar a les 9, temps dels esports, temps per Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
20: Molt bon dia.
5: El Barça, que és líder en solitari a primera divisió.
20: Sí, després d'una nova golejada per 0-5 a Mestalla davant el València, Lamine Yamal va fer dos gols, també van marcar Fermín, Rafinha i Pedri. El triomf manté els blaugranes com a únic equip invicte després de 4 jornades. A més, el Barça ha marcat més de 4 gols per partit i és l'equip menys golejat amb només 2 gols encaixats. Pedri destacava aquesta capacitat golejadora de l'equip, mentre que Gabriel Jesús parla de bones sensacions després de debutar.
21: Centras en todas, que yo creo que es imposible, pero bueno, lo bueno es que creamos muchas, tenemos muchas ocasiones y al final acaban entrando. Creo que tenemos jugadores que pueden hacer muchos goles esta temporada, sobre todo por eso, porque creamos muchos goles y bueno, es bueno tener eso. Creo que hay mucha gente que puede aportar en ese aspecto.
22: Físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos, de hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut.
20: Un gol de Marcos Fernández en el minut 98 permet salvar un punt per a l'Espanyol davant el Sevilla. L'expulsió de Sangante va deixar els andalusos amb 10 en el segon temps i el VAR va anul·lar una diana d'Omar per un discutit fora de joc. Sí que va pujar al marcador el gol d'Stassin, que avançava el conjunt sevillà en el tram final. Però l'empat de Marcos en el darrer sospir va acabar trencant la ratxa de dues derrotes seguides dels de Manolo González. Edu Expósito lamentava no haver sumat una victòria.
23: Tal y como se nos ha puesto la segunda parte después de la expulsión, pues lógicamente te vas mal, ¿no? Porque encima nos hemos puesto por delante, nos anulan un gol, la sensación de que siempre pasa lo mismo contra el Español, cada temporada tenemos que salir en un conflicto y eso a mí realmente no me gusta. Me gusta jugar al fútbol y que no haya esto, ¿no? Encima también la norma que hemos cambiado para no perder tiempo. Han hecho un partidazo ellos, han defendido, han hecho lo que tocaba hacer, han metido encima un gol, han defendido y han perdido tiempo, mucho tiempo. Si estamos haciendo que no se pierda tiempo, pues no debería haber hecho eso el Sevilla o dejarle, ¿no?
20: L'Europa ha condemnat una agressió contra un aficionat per portar una estelada en el duel dels graciencs al camp de l'Alcorcón, corresponent a la segona jornada de la Primera Federació. En un comunicat, el club escapulat afirma que agents de la Policia Nacional van agafar el seguidor pel coll, el van llançar a terra i el van colpejar. Com a protesta, l'afició de l'Europa va abandonar la graderia visitant. El president de l'Europa, Héctor Ibar, denuncia que no és el primer cop que passa un incident similar.
1: Ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí doncs jo no sé més què ha passat. Sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió. Recordo Múrcia, que va haver-hi molts problemes, recordo algun altre desplaçament amb el femení, on jo estant hi present també la gent de seguretat del camp de l'Atlético de Madrid B, perdó, l'Atlético de Madrid femení, doncs també va embogir quan va veure una estelada.
20: Doncs el govern espanyol ja ha reaccionat a aquesta polèmica. El delegat a Catalunya, Carlos Prieto, ha fet una piulada a les xarxes socials assegurant que s'han demanat explicacions als estaments pertinents i que no coincideixen, diu, amb la versió del club pel que fa a la suposada actuació desproporcionada de la policia. En aquest sentit, ha demanat prudència i evitar conclusions precipitades. Canviem de qüestió, parlem del Barça de futbol sala. Derrota del Barça a la final de la Supercopa d'Espanya. Va perdre davant el Pozo Múrcia per 5-4, en un duel en què va anar sempre a remolc. Els blaugranes van aconseguir empatar el segon temps al 3-1, amb què s'havien avançat els murcians. La reacció dels visitants, però, va tornar a obrir forat amb dos gols més que els de Javi Rodríguez ja no van poder jugar. El tècnic repassava els errors comesos.
2: Hoy hemos encajado algún gol que no deberíamos de encajar. Pero no se excusa de nada. Al final creo que también las cinco faltas en cinco minutos en la segunda parte nos ha condicionado un poquito a la hora de presionar, pero bueno, creo que se ha visto un buen partido, creo que los dos equipos hemos ido a ganar.
20: Doncs en aquesta ocasió, Helena, el Palau Blaugrana no va ser talismà, jugava a casa al Barça, però no va poder guanyar aquest primer títol.
3: Una llàstima.
20: Haurem d'anar pel pròxim.
3: Demà més.
20: Vinga,
3: gràcies, Cristina. I abordem ara la cultura amb un nom propi, el d'en Jordi Savall, que ha omplert la sala simfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. I ho ha fet amb l'assaig general que ha tancat la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nacions, sota la batuta del director igualadí. Prop de 800 persones van poder gaudir de l'espectacle. I ens ho explica tot plegat en Marc Piqué, de Lleida Televisió.
4: Assaig obert de la Capella Nacional de Catalunya i Le Concert des Nacions, dirigit per Jordi Savall a l'Auditori Municipal Enric Granados. En ell, Savall ha acompanyat el rèquiem alemany de Johannes Brahms amb la sovint denominada Petit Rèquiem. La mort, el patiment de la condició humana, la pau i serenitat de l'Olimp i l'inquietud d'allò mundà i efímer són alguns dels elements que s'hi han exposat. Savall ha abordat el rèquiem alemany sota aquest prisma d'aprenentatge compartit i interpretació amb criteris històrics. Savall i la seva acadèmia han buscat recuperar els colors i les textures originals de l'època de Brahms, retornant a l'obra una transparència i una humanitat que connecten directament amb l'espiritualitat laica que el compositor va imaginar.
20: I parlem ara d'aquesta casa perquè la xarxa i les ràdios locals estrenem avui Rambla 54, un programa farcit d'històries i que ens aproparà tot allò que passa en l'àmbit més proper a casa nostra. L'espai, dirigit i presentat per la periodista Anna Morgades Valldosera, es fa amb la participació de 54 emissores locals. Té una durada de 54 minuts i el podreu seguir de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. Avui, el primer rambler de Rambla 54 serà l'actor Sergi López. Doncs d'aquesta manera posem el punt final al primer Next Matí d'aquesta temporada. N'hi haurà molts més, està clar, i us hi esperem cada dia a partir de les 7. Gràcies per l'atenció. Que vagi bé. Fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: Les balenes geperudes poden utilitzar una tècnica de caça que consisteix a crear una xarxa de bombolles. Quan volen capturar un banc de peixos, diverses balenes poden col·laborar per envoltar-lo. Una d'elles neda per sota dels peixos i comença a expulsar aire, formant una columna de bombolles. Mentre puja, la columna es va fent més ampla i actua com una barrera que dificulta que els peixos escapin. Les balenes van reduint progressivament el cercle de bombolles fins que el banc queda concentrat en un espai molt petit. Llavors, les balenes neden cap amunt amb la boca oberta i engoleixen enormes quantitats d'aigua plena de peixos. Posteriorment, expulsen l'aigua a través de les barbes que tenen dins la boca, que funcionen com un filtre i retenen l'aliment. El més sorprenent és que aquesta tècnica pot requerir coordinació entre diversos individus. Les balenes han de sincronitzar els seus moviments i mantenir la formació perquè la barrera de bombolles sigui efectiva. A més, diferents grups de balenes poden utilitzar variants pròpies d'aquesta estratègia, cosa que ha fet pensar als investigadors que alguns d'aquests comportaments es poden transmetre socialment.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques-Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. En 3 dies, 111 estacions del Servei Meteorològic han superat els seus rècords de temperatura màxima. Durant l'episodi, el SEM també ha atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greu i 3 de lleus. Avui es mantenen també les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig i es manté també el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. I els sindicats majoritaris d'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit avui al Notícies en Xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencials.
2: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur.
1: Alguns centres, de fet, ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb total normalitat. I pel que fa a la mobilitat, hi ha retencions importants als accessos de Barcelona. Destaquen 9 quilòmetres a la 2 entre Cornellà i Molins de Rei en sentit Barcelona i 5,5 quilòmetres de la B10 i la B20 en sentit sud. També hi ha congestió a la C58 entre Barcelona i Montcada i Reixac amb 4,5 quilòmetres d'afectació. I a banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm a la 2 al Pla d'Urgell i als termes de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Colmès. Els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre ja provoquen retencions en aquest punt. I també el servei de metro de l'L9 i l'L10 Nord de Barcelona entre la Sagrera i Bon Pastor es reprèn avui després de les obres al macropou de la línia. I a partir d'avui també la Generalitat reforça diverses línies de bus interurbà. A Barcelona reforcen l'Express Barcelona-Cerdanyola UAB, la B6 entre Sabadell i Barberà, Badia i la UAB i també la línia 753 entre Manresa i UAB. També s'entren en servei reforços a la M12 i M13 entre Terrassa, Rellinars i Castellbell i el Vilà i també entra en funcionament la línia entre Guissona i Cervera.
3: El Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

0: Bon dia, el Prat. És dilluns 7 de setembre del 2026. Quan passen gairebé 4 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem la primera edició del Planeta Prat. Avui arrenquem la 25a temporada del Planeta Prat, una fita important per a aquest programa diari format per tantíssims col·laboradors i col·laboradores i també per professionals que cada dia us intentem donar el millor de nosaltres. Ho fem amb moltes novetats. Hem canviat sintonies, hem incorporat nous espais, però la il·lusió i també els nervis de cada inici continuen intactes. Un any més i ja en van 10 que tinc l'honor de dirigir aquest magazín acompanyada d'increïbles professionals com la Neus Bou, en Marc Quinto, el Pico Estilo i el Sergio Villar. Engeguem nova temporada 26-27 amb moltes ganes d'explicar-vos tot el que passa al Prat i ho fem amb la voluntat de ser la vostra companyia quotidiana, apropant-vos les notícies, les novetats i aquells temes que ens afecten i ens interessen. Ha estat un estiu políticament intens amb la crisi migratòria a Ceuta i amb la previsió de la repetició de les vagues d'educació que ja van marcar el passat curs. De tot plegat, en parlarem també a la primera tertúlia. Volem que aquesta temporada sigui millor encara, més participativa i dinàmica, que ens faci créixer junts i que el Planeta Prat continuï sent un punt de trobada i de reflexió per tota la comunitat. Per això continuarem inventant nous formats, sortint al carrer per preguntar-vos la vostra opinió i mantenint la nostra presència continuada a les xarxes socials. Només us demanem que us acompanyeu en aquesta aventura i que continueu connectats i fent-ho possible. Som-hi, doncs, amb la voluntat de ser la vostra ràdio, us donem la benvinguda una vegada més. Comencem. Salutacions de qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts al Planeta Prat.
1: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.
0: Arriba el moment de fer el repàs de l'actualitat del dia. Saludem amb moltes ganes també d'aquesta incorporació a Luis Rodríguez Alonso, al cap dels serveis informatius. Què tal?
2: Què tal? Benvingut. Bon dia i bon inici de nova temporada, la 25a, número 1. O sigui, molt especial també per nosaltres i a més també amb diversos canvis que també doncs, anireu veient en les properes hores. De moment mantenim el que són els bulletins informatius, però els hi canviem el nom, els diem al Prat en 3 minuts, perquè bàsicament és el que dura el bulletí informatiu. Tota l'actualitat, el repàs ampli en tan sols 3 minuts i després a la una, com sempre, tindreu l'informatiu migdia que passa a anomenar-se El Prat és notícia, on us explicarem evidentment, com indica el títol, tot allò que és notícia aquí al Prat. I per on passa doncs, aquesta actualitat? Doncs evidentment doncs, per l'inici del curs escolar que és demà i que com ja avançaves ve carregat doncs, noves jornades de vaga convocades per part dels sindicats, bàsicament USTEC i la CGT, que pretenen d'aquesta forma continuar

0: de vaga, que veurem doncs, quina incidència té aquí en els centres del Prat. Encara vinculat amb l'educació, també doncs, aquests últims dies hi ha moltes famílies que també han esgotat els últims minuts per acabar d'anar a fer les compres, en aquest cas del material escolar i dels llibres de text, i en aquest sentit, des de les llibreries del Prat doncs, han reconegut que la despesa varia en funció del curs dels infants, però una eina que ha contribuït molt a alleugerir els costos ha estat també doncs, el que és el val escolar. Escoltem a Isabel Jiménez de les llibreries de la Criatenea i Maria del Mar Baltà del Servei Secretaria.
1: Tothom el fa servir, és una ajuda molt important i que la gent ho agraeix.
2: El val escolar serveix perquè els pares no se n'adonguin d'aquesta pujada. Aleshores, bé, sí, cada any pugem com amb tot, però no gaire més que no pot una peça de roba o qualsevol altra cosa de menjar.
0: Enguany és la quarta edició en què s'han habilitat aquests vals, formats per dos xecs de 30 euros per a famílies de cada alumne de primària i de secundària inscrita a centres públics i concertats durant el curs 2026-2027. I qui també ha començat la nova temporada després de les vacances, qui ha reobert aquest cap de setmana en aquest cas, ha estat el cinema Capri, amb un grapat de pretencs i de pretenques que s'han apropat per veure la primera sessió del curs, podríem dir, que és Tadeo Jones i la llàntia meravellosa. Escoltem Mercè Marimón.
3: Comencem amb el Tadeo Jones, que està funcionant força bé i sembla que venen una sèrie de pel·lícules també amb ganes que el públic pregunta per elles i té ganes de veure-les.
0: Moltes pel·lícules que, per cert, tenen doncs, segell nacional, com El ser querido, Cronos, o també una de les més esperades, que és La bola negra. I tot plegat en una setmana que comencem amb força. Demà, com dèiem, tenim el curs escolar, però l'arrencada del curs escolar, amb aquesta vaga que comentàvem, però també dijous, recordem que a la tarda es farà el tradicional acte de la Diada Nacional de Catalunya aquí al Prat i que marcarà, d'alguna forma, el tret de sortida, en aquest cas, el curs polític, un curs polític que ens ha de portar fins a unes eleccions municipals al maig i també unes eleccions generals que veurem quan seran. Recordem que les últimes van ser el mes de juliol i, per tant, aquest seria la data límit.
4: Gran temporada que ens espera, Lluís. Sí. Gràcies, que vagi molt bé.
0: Adéu. Bon dia.

0: ens anem a conèixer, que hem de saber dels esports també de cara a aquesta temporada. Ivan Conde, bon dia.
1: Molt bon dia, Isa.
0: Com va?
1: Bé, començant una temporada més.
0: Molt bé, clar que sí. Amb ganes d'il·lusió, que és el que ens falta, no?, per seguir tot el que hem de seguir a nivell esportiu. On estaran els focus d'atenció principals?
1: Doncs, com sempre, en tot el que succeeixi aquesta temporada, no?, a nivell de clubs, també a nivell individual, sobretot doncs, amb l'activitat de les lligues, no?, que comencen moltes d'elles a partir de la setmana vinent. O sigui que aquesta primera setmana serà una mica d'escalfament i de començar a conèixer també algunes històries, i a partir d'allà doncs, amb les novetats també de temporada, així com comentaven els companys d'informatius, al Prat Esports també hi ha força novetats. De fet, en el programa d'avui, no?, el Jonathan Marín, que conversarà amb el director d'aquesta casa, amb l'Imanol Crespo, sobre, entre altres, el nou horari.
0: Molt bé,
1: important.
0: Clar, sí. Canviem d'horari tota la graella, eh? Sí. Ara us explicarem, però déu-n'hi-do els canvis que hi ha aquesta 25ena.
1: Hi ha Prat Esports al migdia en versió, no?, integrada dins dels informatius, 7 minuts, el Prat és notícia, uh-huh. I després cada dia de 6 a 6.45, dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres. Per tant, doncs, cert que va una horeta abans, no?, que doncs, sobretot aquella gent que per qüestions d'horari li vagi una mica pitjor al directe, sap que sempre ho pot escoltar al Prat Ràdio, no?, en podcast, però això, doncs, hi ha esports per la tarda cada dia, i doncs, amb les seccions, no?, com la temporada passada. Dilluns, el que és la repassada, no?, tot el que ha passat el cap de setmana. Dimarts, amb la també actualitat poliesportiva i la secció de pretenses amb el Manolo. Dimecres, amb fanzine i entrevistes. Dijous, doncs, una setmana maroteca amb el Manolo, una altra setmana lliure directa amb l'Agustí Farizo, i també, evidentment, no?, doncs, testimonis i una mica d'activitats que pugui haver durant el cap de setmana. I divendres, la prèvia de

0: dels partits del cap de setmana, de les activitats esportives, etc.
1: Molt bé.
0: Per tant, doncs això, també amb algunes novetats que la millor manera segurament és anar-ho doncs desgranant i veient per nosaltres mateixos. Avui mateix, doncs això, a part de parlar de les novetats, d'una mica com està començant la pretemporada per bona part dels equips i de les coses que han passat durant l'estiu, hi haurà dues entrevistes. Una amb el David Montfort, jugador pretenc, que d'aquí a una setmana, bueno, un parell de setmanes, havia de viure un moment especial al jugar amb el Singerlin, el Sagnier, el camp on havia jugat molt de jove, no? Com en etapa formativa, però el Singerlin va anunciar fa uns dies que es va trencar els lligaments encreuats i, per tant, doncs, parlarem de coses una mica menys positives, però bueno, esperem que com a mínim d'ànims ja estigui millor. I també amb el Dani Jiménez, un altre jugador que havia estat molts anys també en la Pedrera i que va debutar al torneig dels històrics, doncs com ho va fer també fa uns anys en amistosos al seu germà gran, i per tant, doncs, bueno, de fet va fer un post a xarxes socials de com d'especial era i doncs volem que ens ho expliqui. Així com el repassar alguns dels resultats del cap de setmana, pocs partits oficials, molts amistosos, sí que la victòria del Prat C, que està jugant Copa Catalunya, la fundació de la E Prat, per ser campió i una quarta catalana, va eliminar en la primera ronda la Terlenca B en un derbi que hi va haver de Copa Catalunya.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, amb força ambient, a més el Sagnier. I aquest dissabte, a la segona ronda, la Fundació va eliminar per penals el Calafell. Per tant, passa a tercera ronda, on entre d'altres ja es pot creuar fins i tot amb algun equip que enguany competeix a primera catalana.
1: Molt bé. Per tant, bon menú que tenim per davant amb el Prat Esports. Després, en una estoneta, també tindrem el nostre espai habitual dels dilluns per explicar-vos amb més temps totes aquestes novetats. Ivan, gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu.

0: Planeta Prat, l'òrbita potablava. Vinga, doncs anem a conèixer quin temps ens espera de cara a les properes hores. Com sempre, gràcies al Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Comença la setmana i ho fa amb temperatures desbocades una altra vegada. Sí que és cert que avui baixarà una mica aquest mercuri en alguns indrets de la costa del prelitoral de Girona, però encara, per exemple, a les comarques de Ponent, també a la Vall de l'Ebre, arribarem a fregar els 40 graus aquesta tarda. De fet, ja el matí comença molt i molt suau i ha de ser una jornada molt tranquil·la. Quatre núvols escampats per la costa, poc importants, sobretot aquest matí al Cap de Creus i també al Delta de l'Ebre, i després algun núvolet prim que simplement decorarà el cel. Avui de pluges, cap ni una. Ho anirem seguint a la xarxa.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Avui les afectacions a la mobilitat, hem de dir que arrenquem temporada i continuen doncs, aquestes afectacions a Rodalies de Catalunya amb limitacions de velocitat per doncs, les diverses obres que s'està fent a la infraestructura, i es restableix, això sí, una bona notícia, el servei entre la Sagrera i Bonpastor de la línia 9 Nord i la línia 10 Nord. Per tant, bones notícies si heu d'agafar aquesta combinació, i la resta de transport públic sembla que ara funciona amb normalitat.

0: El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem. Obrim el quiosc del Prat Ràdio.
1: Vinga, doncs obrim el quiosc del Prat Ràdio. Com sempre, gràcies a Marc Quinto. Benvingut, Marc.
2: Molt bon dia, Isa.
1: T'hem trobat
2: moltes
1: molt a
2: gràcies.
1: Falta.
2: Ja estem per aquí.
1: Ja estem per aquí.
2: I estarem molestant-vos de tant en tant amb la premsa. Comencem avui amb el diari Ara. I és que hi ha hagut eleccions a Alemanya. L'extrema dreta arrasa Saxònia i sacseja Alemanya. L'AFD obté el 44,6% dels vots i podria governar el primer any des de la Segona Guerra Mundial. Alerta, hi ha certa preocupació. A Alemanya la participació es va disparar, el partit conservador de Merz es va desplomar i les esquerres es mantenen en mínims. La fotografia és doncs per aquest partit d'extrema dreta, on analitzen una miqueta dins d'aquest diari Ara. Hi haurà una anàlisi de qui és aquest nou líder tan jove i també tan carismàtic, que doncs ha tret molt l'electorat. Aquest seria, per una banda, una mica la notícia del dia. I després hi ha altres destacats, que ens parla dels sindicats, que demanen complicitat a les famílies durant la vaga. Recordem, vaga de mestres i professors el primer dia d'escola demà, que això doncs acostuma a portar de bòlit a les famílies i de no ser tan propensos a defensar aquestes vagues, tot i que al final doncs són drets també pels seus fills i filles. Doncs els sindicats demanen això, una mica de paciència, i també que vegin que és important això.
1: El periòdico també va amb la fotografia destacada d'aquest candidat de l'AFD, que arrasa a Saxònia, i per tant l'avenç ultra també a Alemanya. Una altra notícia que destaca és la renovació a la cúpula judicial. El Suprem rellevarà 6 jutges anticorrupció per també vol esperar les jubilacions del 2027 per negociar les designacions en bloc. I doncs l'atenció educativa, que és un dels destacats també del periòdico. I un altre dels temes que abordarem a la tertúlia, que és que el govern desconfia de la investigació del Marroc sobre l'entrada massiva a Ceuta.
2: I acabem amb La Vanguardia, també eleccions a Alemanya aquí en primera plana. I després hi ha altres notícies com més en clau espanyola. Zapatero intentarà justificar l'origen saudita de les seves joies. L'expresident torna aquesta setmana al centre de l'escenari judicial, és tornar de vacances i doncs tornen també tots aquests temes recurrents. I per altra banda, oposició empresarial a la llei que regula l'actuació dels lobbies. Amb aquesta norma es multiplicaran els coldos, cito textualment, com diuen, una d'aquestes firmes cotitzades, que recordem, doncs, els lobbies, com molt bé indica el seu nom, el que intenten és fer pressió, i en aquest cas fer pressió contra una llei que el regularia.
1: Molt bé, Marc, doncs ara que sabem totes les notícies, anem a explicar-vos també com comença el Planeta Prat, com arrenca la nova temporada.
2: Molt bé.
0: Tot el que passa al Prat, només aquí, a Planeta Prat.

0: vegada. Vinga, Marc,
1: doncs,
0: què ens expliques?
1: Dilluns 7 de setembre, nova temporada.
0: Nova temporada.
1: Temporada del 25è, aniversari del Prat Ràdio, que és fortíssim, això. I doncs després us explicarem bé tot, però va, abans, comencem com sempre, cada dilluns farem tertúlia. Això no ho canviarem d'ara en molt de temps, jo crec. Comencem amb l'Emili Miquel, amb la Laura Rodríguez i amb l'Horacio Placenti. Parlem d'alguns temes que han anat sortint ara als diaris i també que haureu anat veient i sentint tots aquests dies, com són aquesta crisi a Ceuta, que està com una mica enquistada i sembla que no s'acaba, d'aquest d'inici de curs de les escoles amb aquesta vaga de mestres i professors, i també setembre sinònim de Festa Major al Prat. Llavors, com a
0: més... És el consol, jo crec, de tothom que torna a feina, no? Sí. Quan tornem i diem, ai, encara queda la festa. La no gent... passa res. Fins després de Festa Major...
1: La majoria de gent té doncs, la Festa Major a l'inici de l'estiu, tal, sí, que està molt bé per acabar l'any, però tornar d'aquesta manera doncs, és menys desagradable,
0: saps? Sí.
1: Llavors, doncs bé, queden 15-20 dies per aquesta Festa Major, ja coneixem tots tot el cartell, la pregonera Cristina Bambant, tenim un munt d'activitats ja al Prat Nocturn, que aquest dilluns de la setmana vinent es podran treure entrades, etc. Doncs comencem a parlar-ne ja, que és un tema xulo.
0: Tenim a Cabra Mecànica, per qui no hagi vist, Mama Duixa, el Llobregat Sona,
1: també tenim
0: Elena Grueso,
1: Jabugo. Moltíssima gent d'aquí del Prat i de fora, així que...
0: Segur que trobeu al vostre lloc.
1: Sí, tant. Després, a partir de les 10, seguim amb les trucades d'equipaments culturals, també ja estan començant una mica temporada, l'agost és un mes bastant inhàbil per ells, però ja els tenim preparats i preparades. A 11:15, com dèiem, parlarem de les novetats del 25è aniversari del Prat Ràdio i també més concretament del Planeta Prat, perquè vindrem amb l'Imanol Crespo, el director gerent de la corporació, i jo. Ell parlarà més a nivell ràdio, 25è aniversari, programes, altres programes de la casa, també informatius, el Prat Esports, etc. Jo em centraré més en el Planeta Prat i us explicarem doncs, tot el que tindrem, perquè aquest any, no sé si podem dir una petita revolució, però sí que hi ha canvis grans a nivell de graella de tot el que afecta a tots els programes, i dins del Planeta Prat també tindrem canvis. No us avanço gaire més, però després ho comentarem tot bé. A les 11, l'espai del repàs dels esports amb el Jonathan Marín, doncs començarem a comentar també doncs, pinzelletes. Encara està tot una mica verd pel que fa als esports, però comentarem nova temporada d'esports i també novetats pel que fa al Prat Esports, que aquí és on jo
0: aquí
1: crec
0: sí que hi ha la gran revolució,
1: la novetat
0: eh?
1: Més
0: sí,
1: grossa sí. I la revolució més grossa d'aquest canvi d'horaris, de contingut, etc. El Prat Esports ens ho explica després el Jonathan.
0: Molt bé.
1: A les 11:30 arriba el torn d'arquitectura de proximitat, parlen de vida de mercat, la Ratxola, i s'han anat fins al mercat de l'Hospitalet, del centre, per parlar això de vida de mercat. Tindrem diverses sessions d'aquest vida de mercat, així que no us ho perdeu, que jo he estat escoltant una miqueta un trosset i és molt interessant.
0: També de com s'estructuraven les ciutats.
1: Clar, al voltant
0: d'aquest... Clar, era el pol d'atracció del comerç global,
1: com
0: no, de
1: canviat,
0: cada ciutat, i per tant ara tot això que s'articulava la ciutat al costat del mercat, tot això està canviant també. Per tant, és molt interessant des del punt de vista de l'urbanisme, fins i tot.
1: Doncs sí, i acabarem a les 12 amb el Col·lectius en Xarxa fins a 12:45. Avui m'aturo aquí perquè ja us explicarem tot de més endavant, però el programa acabarà a 12:45. Tots els dies.
0: Molt bé, Marc. Gràcies.
1: A
0: fins
1: tu.
0: Després.
1: Fins ara.

0: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.
1: Tot seguit, cada residu compta un espai amb preguntes i respostes clares sobre reciclar més i millor.
2: Cada residu compta.
3: Hola, què tal? Benvingudes, benvinguts una setmana més al Cada Residu Compta. Avui us devíem un tema que us havíem d'explicar, que era com fer compostatge a casa. Sempre us parlem de la importància de poder separar bé la matèria orgànica i de poder tractar-la. I avui amb la Tere, que aquí saludem ara, molt benvinguda, Tere.
4: Hola, què tal?
3: Ens volies parlar de com fer el compostatge a casa, relacionat també amb que aquests dies estem commemorant la Setmana Internacional del Compost i per tant, doncs, com ho podríem fer a casa nostra des dels nostres domicilis per convertir aquests residus orgànics, que recordem, les restes de menjar o de la poda o del jardí, en un recurs que sigui útil. Per començar, Tere, què és exactament això que diem el compostatge?
4: Bueno, el compostatge és el procés natural en el que les restes orgàniques, les peles de fruita, les restes del menjar, es descomponen i es transformen en compost. I aquest compost és un adob natural molt ric, molt interessant per a les nostres plantes.
3: Perfecte, ja tenim el concepte. Per què és important fer-ho a casa?
4: És important fer-ho a casa perquè així no surt de casa aquest residu i per tant ens permet que la gestió d'aquest residu que inicialment no contemplem com a residu, pues, es transforma en un recurs dintre de casa nostra. Serveix per fer per tenir l'adob de les nostres plantes. Ens estalvia a nosaltres una part de la feina, però també estalvia l'impacte que genera la gestió d'aquest residu en els nostres municipis.
3: Vaig a fer una mica de Pepito Grillo, però jo m'imagino que per fer això necessitem un compostador. Ja sé que n'hi ha de moltes mides, però m'imagino només que ho pugui fer qui tingui un pati, qui tingui un jardí.
4: A veure, qui té un pati, qui té un jardí, té un tresor, però també hi ha qui té, pues, un balcó i qui té, diguem-ne, un safareig o un espai, no? Llavors, sí, és òptim si podem posar un compostador a l'espai exterior, a l'aire lliure, però també hi ha la possibilitat de tenir un compostador més petit o uns sistemes com el vermicompostatge.
3: Això és nou.
4: Això no ho coneixies,
3: això ja seria de tercer. Estem a segon, Tere.
4: Bueno,
3: ara ens estàs fent un avanç.
4: No, però que ens comenci a sonar. Una cosa és que tenim la idea d'aquell compostador com de fusta, de plàstic, una mica així com cert, una mica brut, no?
3: Sí, sí.
4: I que ha d'estar allà en l'exterior, no? Perquè fa pudor. Concepte no té per què. Un compostador no fa pudor en l'entorn. A veure, si l'obres, no fa una gran bona olor.
3: Home, Tere, és que ets molt optimista, eh?
4: No, però vull dir que ens sembla que és que en l'entorn ja fa pudor. No fa pudor l'entorn d'un compostador si està ben treballat, ¿vale? Per tant, també ens sembla que dius, no, això evidentment no ho podria tenir mai a casa, però hi ha uns sistemes de compostatge, de compostadors, que sí que són mecànics i que podem tenir dintre de casa. Però, a més, hi ha això, aquest nou sistema del vermicompostatge.
3: Què és això? Vinga,
4: vols saber què és, no?
3: Bueno, és que ja m'imagino qualsevol cosa, venint de tu.
4: Ja. No, bueno, és una manera diferent de fer el compost que podem a casa, que utilitza cucs, uns cucs vermells.
3: Ja m'imagino,
4: que
3: tota la cuina plena de cucs.
4: No, només l'aparell, diguem-ne.
3: I estan tancadets allà dins.
4: Estan tancadets allà dins, no? I es mengen les restes orgàniques i les transformen també en aquest adob que hem dit.
3: Però tu no veus els cucs, no, a l'aparell?
4: Bueno, a veure... Els cucs formen part de... Si acabaràs menjant cucs...
3: Ai, Tere, per favor!
4: que no estàs al dia en totes les proteïnes i el canvi alimentari que...
3: Passo.
4: Per l'efecte amb el medi ambient, perquè ens estem carregant la terra.
3: A veure, seguim. Una família de 4 persones pot produir un quilo de residus orgànics al dia.
4: Sí,
3: tant?
4: Sí.
3: Tant?
4: Bueno, perquè has de comptar en tot el que és també, a veure, com una mitja, una possibilitat de dir, tenim les peles de la preparació de verdures, tenim les fruites, fruites que mengem, que n'hem de menjar moltes. Llavors, no estem parlant d'aquells residus orgànics que llencem perquè no ens hem acabat el producte cuinat. Aquest mai hauríem de llençar-lo. Ja. Aquest és cuina d'aprofitament,
3: recorda?
4: Aquest
3: l'hauríem de guardar en carmanyoles,
4: a
3: la nevera.
4: Si ja està cuinat, carmanyoles. I si són productes i de més, o que ens han quedat, diguem-ne, per poder
3: noves.
4: Fer noves
3: estem
4: receptes.
3: Estem parlant de poquetes coses.
4: Estan
3: doncs.
4: Parlant d'allò que...
3: El cafè, si tenim la cafetera antiga...
4: Exacte.
3: Que seria el
4: que
3: seria.
4: Bàsicament també és parts de la fruita, que
3: closques
4: tenim molt clar, i de la verdura, tot allò que no hem sapigut aprofitar quan hem de cuinar.
3: Escolta, tu em vas dir un dia restes de pa, i jo et contradeixo, el pa es deixa secar i es fa pa de rebussar.
4: No, clar, això
3: clar,
4: sí.
3: És que a veure...
4: No, tot es pot, per això estem parlant quan ja no l'hem pogut aprofitar.
3: Val.
4: Llavors, i sí que potser si ho fem a casa i tenim un espai petit, doncs haurem de combinar l'ús d'aquest compostador.
3: Però quina mida té això dels cucs?
4: Doncs això pot tenir una mida, et diria, el millor d'un metre per 50 centímetres, 60 per 50,
3: i
4: hem de diferents mides.
3: Tu?
4: El safareig o el balcó.
3: Ah.
4: Són bons espais.
3: I si no tens safareig ni balcó?
4: Bueno, és que el safareig és l'espai on puguis tenir la rentadora, la secadora, algun lloc d'aquest tipus has de tenir. I també ens sembla moltes vegades que és com molt, molt car i no té per què. Vull dir que en aquest sentit ens podem situar en que un compostador bàsic pues podíem trobar-lo entre 20 euros i 150 euros, depenent de les mides, i aquest vermicompostador, que és una línia una mica així, no? Iniciant, diguem, de la modernitat, doncs entre 35 euros o 150 euros per sistemes que depenen, diguem-ne, de lo grans o lo complets que puguin ser.
3: I aquest vermicompostador es considera un compostador normal, no? Vull dir, quan tu dius tinc un compostador a casa, no es diferencia entre si és un bàsic o un d'aquests.
4: No, i el que també és molt útil tenir un compostador a casa, si tenim nens, és perquè aprenen de manera molt directa com es transformen aquests residus i com veuen, diguem-ne, no, aquest canvi del producte orgànic i de la reutilització que es pot fer. I justament els hi farà molta gràcia això dels cucs, als nens.
3: Ja, a mi no,
4: No, però per això... No, vull dir que podem veure en el nostre context la manera de fer-ho, i que no vol dir que el 100% del producte, perquè igual hem de posar un compostador petit, però així se'ns permet combinar un dia que hem generat o que tenim molt residu, i en lloc de treure doncs, cada dos o tres dies l'orgànica, doncs igual ho podem treure una vegada a la setmana, una vegada cada dues setmanes, quan també fem, recordem que l'orgànic o al compostador també hi van les petites podes que fem.
3: Sí, les plantes, o si tenim una mica de terrasseta.
4: Exacte.
3: Teresa, hem de recordar, ja serem molt pesats amb això, però només que separéssim bé l'orgànica, que gestionéssim bé les restes de menjar, estaríem fent un salt qualitatiu molt important en les deixalles que portem al seu tractament.
4: Sí, però saps ben bé per què? Perquè és que no ens sembla, perquè com que els aliments és bo, i els aliments són molt bons quan els estan en condicions òptimes, però quan els aliments es comencen a descompondre, generen tota una sèrie d'emissions que quan llencem aquesta orgànica amb la resta, tot queda empastifat. No sé si aquesta paraula, però sí, no?
3: Sí.
4: Tot
3: sí.
4: Queda empastifat, amb la qual cosa, per molt que hi hagin plantes de triatge i diguin, mira, doncs, portem la resta a la planta i llavors a veure si podem extreure roba, plàstic, sí que podem aprofitar. Si han estat en contacte amb l'orgànica i fins i tot durant un temps, tot allò queda bastant inutilitzat per l'impacte de l'orgànica en descomposició, que és molt negatiu.
3: Doncs va, us faré 5 tips molt ràpids per acabar el programa d'avui. Primer, pensem abans de comprar el menjar. Segon, fem receptes d'aprofitament si ens sobra menjar. Separem bé l'orgànica al contenidor marró. I, si tenim compostatge, doncs perfecte, perquè a més recordem que molts municipis tenen un descompte a la taxa de residus.
4: Exacte.
3: Quan es té compostatge. Informeu-vos al vostre ajuntament de si podeu tenir aquest benefici. Gràcies, Tere. Fins la setmana vinent.
4: Vinga.
3: Que tingueu
4: gràcies.
3: Molt bona setmana. Adeu.
2: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
5: Han surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
6: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'avinguda 11 de setembre.
7: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat. Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
3: Vinga, doncs 35 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem la primera tertúlia de la 25a temporada del Prat Ràdio amb Emili Miquel. Què tal? Benvingut.
8: Doncs molt feliç de ser novament aquí amb vosaltres, començant la temporada.
3: Nosaltres també.
8: I, bueno,
3: a veure què ens depara, aquesta temporada.
8: A veure què ens depara, perquè ve, com sempre, carregadeta.
3: Ve carregadeta, és any d'eleccions municipals, i veurem si d'altres eleccions. Horacio Placenti, què tal? Com estàs?
9: Hola, bon dia. Un placer participar de la inaugurar la 25a temporada.
3: Gràcies per acompanyar-nos. I Laura Rodríguez, bon dia.
10: Bon dia, el Prat.
3: Bon dia, el Prat.
10: És un honor. Com diu el company, inaugurar aquesta temporada, que a més és la del 25 aniversari.
3: Sí, ens fa molta il·lusió, la veritat que estem revolucionant una mica la ràdio, reinventant-nos, perquè fa 25 anys doncs, una ràdio local significava unes coses, i 25 anys després doncs, ens hem hagut de reinventar, estar una mica tot arreu, i tot seguit en una estoneta us explicarem totes aquestes novetats. Heu pogut descansar aquest estiu? Heu estat pendents de l'actualitat? Sou d'aquelles persones que desconnecteu del tot o no? Emili.
8: És molt difícil desconnectar, no? Perquè l'actualitat sempre t'envaeix, sempre, i sobretot persones com nosaltres, que ens agrada més l'actualitat, i per això venim a comentar-la.
3: Exacte.
8: Sempre, d'alguna manera, sí que desconnectes una mica, però sempre t'acaba arribant. Els temes
3: no
8: importants
3: tot, no?
8: T'acaben arribant, no? I el problema, el gran problema, que, en fi, és la calor que hem patit, no? que ha estat el tema de conversa a tots els ascensors, em sembla, no? De la calor que hem patit, i que cada any va més, i que no sé on arribarem, no? És la part negativa, potser, de l'estiu, no? Aquesta calor que últimament patim, que és horrorosa. No?
3: Fins i tot ara, no? Que estem al setembre, i sí, mai havíem patit aquesta calor que ha fet el cap de setmana, per exemple. Horacio, tu desconnectes del tot durant l'estiu, no?
9: No, yo, pero yo, bueno, es que ya eliminé de mi vida el estrés cotidiano hace tiempo.
3: Eso es una sorte.
9: Me encanta, trabajo mucho, pero
8: la fórmula.
9: Me encanta el trabajo que hago, o sea que lo hago con ganas, sin adicción. Y luego sí, me he tomado unos días de vacaciones, no muchos, 8 o 10 días, y bueno, un poco más relajado, y sí, de las noticias no puedo desafectarme, porque este sí es como una adicción, ¿no? Leo mucha prensa y uno siempre está pendiente de la segunda temporada, la tercera temporada, porque es algo continuo, no son hechos aislados, que los ha habido también, ¿no? Que pasa, sucede algo y al día siguiente termina. Todo tiene un continuará, y a ver qué pasará mañana.
3: Totalmente. Laura, ¿tú has desconectat o has estat pendent de l'actualitat?
10: A mi és que no m'agrada l'estiu, però de mai.
3: Sí, tu no has canviat molt.
10: Si no m'agradava abans, imagina't ara.
3: Ara és bastant insufrible, Fins sí, i tot per la gent que diu que li agrada.
10: Exactament.
3: La calor, és bastant insuportable.
10: Llavors jo treballo sempre a l'estiu, ahí en casita, amb els meus gats i el meu aire condicionat, tinc la sort de poder fer-ho. I bueno, pues, no desconnectat, he estat pues, fent les meves coses de sempre. He agafat una setmana de vacances, però m'he anat amb la família, amb els pares, la neboda i tal, i he donat vacances a la meva germana i ens hem quedat amb la nena.
3: Molt bé,
10: o sigui que he fet vacances, però no...
3: No són vacances.
10: Són vacances.
3: Has treballat més que treballant.
10: De cuidar la família.
3: Clar.
10: I ara jo començo vacances amb les festes del Prat.
3: Molt bé.
10: Que són les vacances de veritat.
3: Molt bé, molt bé. Doncs l'actualitat de l'estiu ha estat marcada, com deia l'Emili, per la calor increïble que hem hagut de patir, però també per la crisi migratòria a Ceuta, que doncs, ha estat el focus informatiu permanent i que a hores d'ara continua sent doncs, una de les preocupacions i doncs, segurament un dels temes que marcarà aquest inici polític a Espanya. Com heu seguit aquesta crisi migratòria i tot el que ha passat al voltant d'això? D'una banda, les explicacions del president del govern, de Pedro Sánchez, d'una altra també totes aquestes manifestacions que s'han generat en un inici de suport als ciutadans de Ceuta, però on també hem vist consignes nazis i doncs, tot tipus de símbols feixistes. No sé com ho esteu seguint, si coneixeu la ciutat, si coneixeu Ceuta, si teniu en el vostre entorn també alguna persona que sigui d'allà i que us hagi explicat alguna cosa més del que vaya.
8: A veure, si m'estàs mirant, doncs respondré.
11: Que la Laura ens ha demanat començar la ronda per aquí, Emili.
8: Jo tinc una veïna que és de Melilla, no sé si va. No és de Ceuta, però és de Melilla. No? Passa que porta molts anys aquí, està molt integrada aquí. I a mi em va agafar estant de vacances, tot i que estic jubilat. Els jubilats també fem vacances, quan canviem de rutina. Jo era a Croàcia, em va arribar la notícia pel mòbil i al principi no li vaig donar massa importància perquè pensava que era una d'aquestes coses que tots els estius, no? Que aprofitant que les temperatures doncs, són més suaus, doncs acaben passant, no? Que hi ha gent que vol que es llança al mar desesperadament, no? I intenta passar la frontera. Després he vist que la dimensió que anava agafant doncs, era molt més sèria del que jo en un principi havia imaginat i al final s'ha convertit en un problema realment polític, diplomàtic, humanitari, i aquí hi ha molta gent afectada, a Espanya, però també a la Unió Europea,
11: geopolític, no?
8: Perquè geopolític, al final, sí. Clar, i després doncs, clar, és un tema que l'oposició sempre aprofita per desgastar el govern. I clar, aquí ens trobem per una banda el Marroc, que el Marroc doncs, té una capacitat important de pressió i de complicar la vida doncs, als governs, als diferents governs espanyols, i que quan té l'ocasió doncs, ho fa, no? I ho sap fer molt bé. Nosaltres estem una mica, diguem, una mica entre l'espasa i la paret, perquè ens interessa tenir bones relacions amb el Marroc, i per altra banda doncs, clar, hem de defensar la frontera també, no? És un problema, la veritat, que té unes dimensions preocupants.
11: Horacio, ¿cómo has seguido?
9: Bueno, atónito, realmente he perdido la capacidad de sorpresa, sinceramente no pensé que se podía llegar a esto, y fíjate cómo se instala el relato, que con todo respeto, ya tú y mucha gente lo llama crisis migratoria. La crisis migratoria existe desde hace años, es la de Canarias, pero esto, permíteme disentir, y no por seguir ningún discurso, pero obviamente que 80.000 personas espontáneamente se pongan de acuerdo, de los cuales los primeros miles no tenían pinta de necesitados, eran bien fornidos, bien equipados, que venían con elementos aparentemente uniformados casi, o sea que obviamente aquí hubo una planificación que es evidente, no admite mucha opinión. Lo que pasa es que, claro, como está tan politizado y fragmentado el espectro político hoy en España, se aprovechan para que aparezcan discursos de lado, pero no hay que perder de vista el hecho objetivo. Imaginémonos si más o menos tenemos la misma cantidad de habitantes en el Prat que en Ceuta, que nos caiga una masa de 80.000 personas que espontáneamente el otro día el 90% deciden volverse, o sea, es también llamativo, y se queda una cantidad de gente con X infiltrados que, salvo los que detienen por hacer pequeños ataques a la policía y todo esto, han creado un caos social tremendo, porque claro, la ciudad, la gente, no hace falta conocer a alguien en persona, imaginándoselo, no solo mirando las noticias, te imaginas que pase y no. Y ahí se superponen la parte humanitaria, porque toda esa misma gente que se queja y que no quiere tener esa gente viviendo en el suelo, en la puerta de su casa, también le da pena y sale a repartir comida. O sea, una cosa no quita la otra. No es que...
11: sens dubte, són diverses coses a la vegada, no? I fins i tot, per apuntar... Clar, ara comença el curs escolar. També està en l'aire, no? La normalitat dels ciutadans, dels nens que tenen dret, no? a poder fer una vida com la tenien al mes de juny, segurament. És un tema molt complex, sens dubte.
8: Però ells allà no tenen vaga.
11: Clar, segurament no tenen vaga, però ja només tenen altres problemes per veure si començarà el curs amb normalitat. Clar. Com diu l'Horacio, al final interseccionen molts problemes en una ciutat molt petita i amb unes característiques complicades. Laura, tu has seguit aquest tema?
10: Bueno, no l'havia seguit molt fins que vaig... Bueno, em va passar el mateix que a vosaltres, no? Vaig veure que eren ja 80.000 persones. Clar. A veure, jo crec que... Bueno, crec el mateix, no? És un problema molt complex, però molt, o sigui, des de moltes bandes. I, a més, el que més em crida l'atenció és que, bueno, m'agrada que hi hagi gent que ho ha dit clarament, això és un atac per desestabilitzar el govern, clarament. O sigui, jo ho veig així. És una manera de dir, anem a posar tantes variables complexes que per solucionar això serà molt difícil i la gent, és el que diu el company, pues està patint perquè no sap què fer. A mi, una cosa que jo anava a pujar avui un vídeo, així, un poc d'humor, que em feia gràcia, és que deia, ostres, com pot ser que vingui la ultradreta amb banderes que no són constitucionals, mm-hmm. ¿vale? Que aquí la policia no diu res. Si treus la senyera, sí que te la treuen, però si treus la bandera d'Espanya anticonstitucional, no passa res. I estan allà dient fora invasors. Normalment la dreta ultra, bueno, aquesta ultradreta és molt catòlica, no? Bueno, hi ha moltes vegades que això coincideix i és que van en contra de la religió, no? Perquè és que l'altre dia deia, jo, és que sembla que els d'esquerra siguem els catòlics ara, perquè diem, hem d'ajudar els altres, que és el que decía Jesucristo, no? O sigui, llavors, això, en plan broma, està agafat una dimensió de l'absurdo i del mundo al revés, que està la gent d'esquerres fent de bons samaritans i la gent de dretes dient que facin fora els invasors. Això en tema ideològic. Després, el que diu la gent que està visquent allà a Ceuta, pues és molt complexa, molt complexa el dia a dia.
11: Tot, clar.
10: I jo crec que una de les coses que li ha faltat al govern, ¿vale? que ja sé que ha patit un atac, que està claríssim que el volen desestabilitzar, perquè se'l volen treure de sobre com sigui, és fer un comunicat, és la comunicació, perquè si tu no lideres el relat acabarà bueno, distorsionant-se i fake news, i llavors haurien d'haver sortit a dir clarament, està passant això i arreglar-ho no és fàcil.
11: Ho hauria entès millor si el govern hagués sortit amb una resposta clara? Perquè, clar, a hores d'ara la resposta oficial del govern és que no se sap per què ha passat.
8: És que no se sap el que ha passat. Això és com quan vam tenir l'apagada. Clar, tots volíem saber què havia passat i encara a hores d'ara no ho sabem, no? Clar, la sospita és que al darrere hi ha el govern del Marroc. No hi ha proves, sí. Però jo crec que està bastant clar que al darrere hi ha el govern del Marroc perquè té una carta, que és aquesta, no? I la juga molt ben jugada. I al darrere també estan els Estats Units i també potser Israel, no? Llavors, ells juguen aquesta carta i nosaltres, el president del govern, jo crec que fins a cert punt és lògic que no acusi, si no hi ha proves contundents en contra del Marroc, que no els acusi perquè necessitem el Marroc. El necessitem perquè pel tema del tràfic de drogues, el necessitem pel tema del terrorisme jihadista, i no nosaltres, també necessita Europa aquest dic de contenció que és el Marroc.
11: Horacio fa que no amb el cap. Horacio.
8: Però de tant aquest dic de contenció, i acabo, rebenta, com ha passat, i seguirà rebentant en el futur.
9: A ver, yo no coincido tanto como que lo necesitemos. Nos conviene llevarnos bien con Marruecos para no meternos en problemas, pero es postergarlo. O sea, no es un socio fiable desde el momento que es una dictadura salvaje, lo dice la izquierda, la derecha, la ultraizquierda y la ultraderecha. No, no lo estoy inventando yo, es una dictadura y punto. Y obviamente, más allá de los reclamos ideológicos que se aprovechan ahora en la oposición, el hecho concreto es que ellos siguen reivindicando la soberanía sobre Ceuta y Melilla. Cada tres días un ministro sale a decirlo. Entonces, ahora con 5 o 8 mil personas metidas ahí ideológicamente creyendo o siguiendo un discurso de que están en su tierra, va a entrar en juego otro escenario. El gobierno no reaccionó, no solo no reaccionó, dijo al día siguiente que estaba ya volviendo a la normalidad, se fueron todos de vacaciones y eso es incomprensible. Bueno, es incomprensible. Se sabe que esto es la continuidad de lo que ya pasó en 2021, las consecuencias por haber dado cobijo al líder saharaui aquí, que si todos sabemos, digamos, la represalia que hubo y las amenazas, y esta es una segunda temporada de esas amenazas. Saben muy bien lo que hace Marruecos, que no haya pruebas contundentes, pero hay evidencias tan claras, que los gendarmes estén ahí ayudando a la gente a cruzar, es más que sospechoso que se pueda hacer nada en Marruecos sin la connivencia del gobierno o de, del rey, digamos, y de todo su, su entorno.
8: Un rey que vive en París.
9: Bueno.
11: Sí. És un tema supercomplex, però és veritat que hem d'intentar entendre, no, el que està passant, fins i tot també de, des d'aquí, perquè és que ha estat el tema i el tema d'actualitat, sens dubte, de tot el mes d'agost. Apartarem aquest tema perquè com que tindrà moltes ramificacions i segurament tornarem a les tertúlies a tornar a parlar d'això,
9: sí,
11: no tornarem una mica cap aquí, cap a Catalunya.
8: Que no es comparteixi amb la bicicleta elèctrica.
11: Que és el tema recurrent, ja te'l traurem. No et preocupis, a mi dic que és molt d'hora, perquè ja parlarem de mobilitat.
8: Ja començo a tenir ganes de parlar de la bicicleta
10: elèctrica.
8: Però la
10: importància de la comunicació, s'ha de liderar, el, o sigui, s'ha de sortir, i a mi em va saber molt greu que no sortissin, perquè realment aquest govern està patint perquè li estan atacant per tot arreu, perquè volen treure'l fora, però és... has de sortir i dir, això és molt complex i dir la veritat, no? O sigui, no?
11: Això segurament és el que ha mancat, no? Durant, sí,
8: però a vegades
11: aquest
8: la millor comunicació és la no comunicació, és a dir, si tu et poses a... si tu te'n vas de vacances, quan hi ha un foc, a vegades transmets tranquil·litat, calma, no? Si tu surts i comences a fer rodes de premsa i comunicats, dius, aquí aquesta gent s'estan una mica, s'estan tornant bojos i està passant alguna cosa. Estic fent una mica broma, no?
10: Sí.
8: Però a vegades no, comunicar no és allò de començar a fer rodes de premsa, comunicats...
10: No, mai, hi ha moltes maneres.
8: Perquè quan les coses tampoc se saben exactament, no, no es coneix exactament tots els detalls ni què està passant...
10: Però ara s'ha de donar un relat de tranquil·litat, o sigui, s'ha de donar un relat a la població, perquè si no, ara tenim això.
11: Clar.
10: Vale? I aquí hi ha una de merda.
11: Això assenyala la Laura a, doncs, de xarxes socials, a, que és veritat que...
10: Sí, sí, sí.
11: Si tu no comuniques, algú comunicarà per tu, que és una mica com ha canviat també la comunicació política. Tornem cap a Catalunya.
10: Sí, sí, sí.
11: Demà hauria de començar el curs escolar, però també sembla que estarà marcat per una nova vaga d'educació. Ja sabeu que el curs passat, de fet, va estar molt marcat per aquestes vagues i sembla que des del juny fins ara tampoc no s'ha arribat a un acord amb els mestres i professors per començar el curs amb normalitat. No sé si us afecta d'alguna manera o no, però a mi, pensant en tu com a avi, que a vegades ets cuidador, no sé si ja t'han demanat demà, perquè, clar, molts pares ho tenen al calendari marcat des del mes de juny, clar, aquesta tornada a l'escola, i de cop i volta segurament han de fer,
8: clar,
11: altres plans.
8: És que aquí hi ha molta gent afectada, perquè com els professors, els alumnes, els pares i els avis, jo soc
11: avi.
8: Llavors encara no he tingut temps de parlar amb la meva filla, em fa una mica de por parlar.
11: No saps si tens demà lliure.
8: No ho sé, no ho sé. Avui sí, per sort, no? Però veurem a veure demà.
11: Doncs es preveu un seguiment important d'aquesta vaga per part dels sindicats, que continuen demanant millors condicions per doncs poder tirar endavant la seva feina diària. Salvador Illa, que ha estat a Catalunya Ràdio fa un moment, deia que respecta el dret a vaga, però que també demanava respecte pel dret a l'educació. Creieu que això s'acabarà d'arreglar aquest curs o que encara continuarem, doncs, amb aquestes reivindicacions per part dels professors?
10: Pues jo crec que s'acabarà arreglant si els dos ho volen arreglar, no? O sigui, és el de sempre. Jo sí que estic amb els professors, més que res perquè jo ara estic fent un canvi i vull ser professora en el futur, llavors estic amb...
11: T'ho has pensat bé?
10: Futurs sí, perquè a mi m'agrada la marxa.
11: Sí,
10: sí. Sí. Sí. És més, ara em dona pena no poder estar allà, no? Uh-huh. Mira, fa molt de... O sigui, l'última vaga general d'aquest país em sembla que va ser el 2020, no.
11: Quan,
10: el 2015, no? 2015 o 2012, potser.
11: Fa molts anys que no, vale? Es fa una vaga general.
10: I jo sempre he fet totes les vagues generals. Ara estem en un moment en què... Igual que abans la societat espanyola va tenir una època que la gent era molt lluitadora, la gent tenia clar que érem obrers, ara no. Ara no es fan vagues. En aquella època es feien vagues constantment. Llavors, perquè es faci una vaga avui, que no hi ha vagues constantment, és molt complicat, eh? Llavors, jo crec que sí, estan ahí i estan demanant coses i diuen, no passem això, espera algú.
11: Horacio.
9: Bueno, es un tema complejo también.
11: ¿Te toca cuidar algo a tu dama,
9: no? No, aún no. Tengo una nieta, pero vale. Es muy pequeñita y no vive aquí. Pero esto de que se va a arreglar, no se va a arreglar. Yo no recuerdo un año, no me consta fehacientemente, pero creo que siempre se ha iniciado con reclamos el periodo lectivo. Si no es siempre, es 4 de cada 5 años. O sea que no es que lo arreglan, sino que hacen alguna concesión para estirar hasta el ciclo siguiente. Y el problema siempre sigue. Lo que es muy llamativo para mí, que he vivido en otros sitios y un poco he leído el tema, es que en un país como España, donde los sindicatos son prácticamente una entidad estatal, porque los sostienen, los subvencionan, que no se pongan de acuerdo más rápido o antes de llegar a la vaga, a la huelga.
11: El que passa és que justament amb educació els sindicats majoritaris sí que van arribar a un acord. Clar. El que passa és que educació no són els majoritaris en el sector. I exacte. Llavors, clar, aquí tenen més pressió d'altres sindicats que potser tenen més dificultats a l'hora d'arribar a aquests acords, com tu deies.
9: Para que el trabajador se sienta representado, el sindicato tiene que ser libre y privado. Sin ninguna...
11: Això és el que passa majoritàriament a educació, però... que no ens passa potser a d'altres sectors i per això veiem que s'arriben a acords, no? d'una altra manera. Veurem si demà té un seguiment massiu o no. Nosaltres aquí farem doncs, les trucades pertinents als centres educatius per veure com va aquest seguiment i esperem tant de bo que s'arribi a un acord perquè segurament això serà el més beneficiós, no? per tothom a nivell de país, per la nostra educació a futur, no? i també per aquests mestres i professorat que està treballant cada dia. Acabem parlant de Festa Major una mica perquè ens agrada pensar que el setembre, que encara no se'ns acaba l'estiu del tot al Prat fins que no passa la Festa Major, recordem una mica els grups, la Cabra Mecànica, Mamaduixa, Hotel Cochambre i també d'altres grups de tribut, també molt de reggaeton, que no sé si vosaltres esteu tan familiaritzats o no. Hi haurà una nit jove a l'estació, com ja és la tradició, i la pregonera serà Cristina Bamban, que és una artista pratenca que doncs, té molt d'èxit, que està vivint a Nova York des de fa una pila d'anys, que viu de la seva obra i que va començar també com a professora de l'Escola d'Arts de la ciutat. Us agrada la Festa Major? La viviu? Marxeu d'aquí per no viure-la? Doncs, què feu?
8: Mira si m'agrada, que jo tenia previst un viatge, la meva dona, que és asturiana, tenia previst un viatge a Astúries el 27, em sembla que era, de setembre, sí. Per qüestió de dates, no perquè hagués triat aquell dia, i l'hem posposat i no el farem fins a l'octubre per passar aquí la Festa Major com bons pretencs.
11: I on aniràs a la festa?
8: Doncs encara no ho tinc decidit, no m'ha arribat al programa.
11: Tu ets aquells que van passejant i el que et trobis o vas a alguna cosa
8: no,
11: tu marques?
8: El que més m'agrada són els concerts. No? El que passa que trobo a faltar, com que ja tinc una edat, trobo a faltar quan venia Joan Manel Serrat, quan venia Mecano, no? I no eren aquests tributs que venen ara, que també els gaudeixo. No.
11: És veritat que els catxers han pujat moltíssim i si veiem quan cobren els artistes, déu-n'hi-do, són uns diners importants. Horacio, tu gaudeixes la Festa Major o no?
9: Bueno, sí, algún concierto que otro disfruto. Ahora me toca un viaje, me estoy yendo a Buenos Aires y regresaré justo para la mitad de la Fiesta Mayor, así que algo podré disfrutar y sobre todo disfruto ver la gente disfrutar. Ver los platenses esperan durante meses que llegue este día, es de todas las generaciones, todas las edades, hay para todo, así que ya seleccionaré alguno de los tributos.
11: Molt bé. Ara us endueu un programa que el tenim allà.
10: Ah, sí? Mira, que bé.
11: Estan repartint-se també per les cases, però si el voleu ja, ara
8: us el podeu endur. Estem ansiosos ja.
11: Laura, tu te'n vas? Et quedes per aquí a Festa Major?
10: No, a mi m'agrada molt la Festa Major. Jo soc de Fondo d'Empeixo, que és el meu rango d'edat, no? I bueno, els concerts vaig, doncs, depenent. Si, per exemple, l'any passat va venir una noia, la Carmento, que em va agradar moltíssim, sí. O sigui que també descobreixes coses noves. A mi el que no m'agraden són els tributs, però bueno, els tributs de grups que ja no estan en actiu o estan morts, ho entenc, però jo mai vaig a un tribut d'un grup que està en actiu. És que clar. Em sembla una falta de respecte. És com... No sé, és una còpia teva que s'està guanyant la vida copiant-te. No sé, és que no ho entenc, això.
11: És veritat que és difícil, però portar estopa, que és la reivindicació de fa molts anys, jo crec que és molt complicat.
9: Ja has comprat la còpia del bolso Louis Vuitton en la playa.
11: Una mica sí. Doncs hem d'acabar aquí. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta primera tertúlia de la temporada i esperem que vagi molt bé, que ens anem veient per aquí. Gràcies.
8: Un plaer.
11: Molt bon dia.
8: Bon dia.

0: MOSICAT per calor intensa després de 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya central, i també a les Terres de l'Ebre amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. En 3 dies, 111 estacions del Servei Meteorològic han superat els seus rècords de temperatura màxima. Durant l'episodi, també el SEM ha atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 de lleus. Per aquest dilluns es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. I els sindicats majoritaris d'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit avui a Notícies en Xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que d'altra banda considera essencials.
1: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur.
0: Alguns centres ja han comunicat, de fet, a les famílies que arrencaran les classes amb total normalitat. I pel que fa al trànsit, un accident a l'AP7 a Banyeres del Penedès deixa un carrer tallat en aquest punt i provoca circulació intensa. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm, a la 2 al Pla d'Urgell, als trams de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés. Els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i ja provoquen retencions des de primera hora del matí. I aquesta setmana i fins al 13 de setembre el Servei Català de Trànsit, Mossos i les policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana, la majoria 1.390 per no portar el cinturó. La sanció per no utilitzar correctament aquests sistemes de seguretat és de 200 euros i la pèrdua de 4 punts del carnet. I aquest matí s'ha produït una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de Tarragona al carrer Marcelí Domingo mentre es manipulaven productes químics. 3 persones han resultat ferides i els bombers hi han desplaçat 7 dotacions i el grup de risc i incidents tecnològics. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: El Pròxim Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
4: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
5: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
6: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
3: El Pròxim Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet.
7: Hey, hey, the blues is all right. Ah, hey, hey, the blues is all right. Ah, hey, hey, the blues is all right.
8: The blues is all right.
7: It's all right.
8: Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/ràdio.
7: The blues is all right. It's all right. All right. It's all right. It's all right. Every day and night.
9: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers, y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con J.M. Salinas. J.M. Salinas. J.M. Salinas.
10: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: minuts per sobre de les 10 del matí. Obrim, com sempre, la nostra finestra cultural amb els equipaments de la ciutat. Volem saber què és el que preparen i, de fet, intentarem que aquesta 25a temporada puguem posar veu a aquesta sintonia que acompanya, doncs, els equipaments culturals. Eli Martín, des del Palmira Domènech, què tal?
1: Molt bon dia, som les primeres, eh?
0: Sí.
1: Estrenem la tornada.
0: Què et sembla? Com ho portes?
1: Molt bé, la veritat. La veritat és que nosaltres ja hem vist molta vida de tornada des del 24 d'agost, de fet.
0: Clar.
1: Que està obert l'equipament. Llavors és una alegria veure com la gent torna a ocupar els espais. La sala gran està plena per les tardes de veïnes jugant al Rumicup, un clàssic.
0: Això no falla.
1: Aquí a l'espai de trobada els infants doncs, troben també el seu espai per jugar, fer puzzles, pintar... I sempre tenim també ple de famílies que aquests dies abans de que comenci el col·le pues, també aprofiten l'espai. I els joves, que per les tardes també pues, bueno, es fan partides de jocs de taula i venen aquí a fer-nos companyia, que s'agraeix també molt.
0: Molt bé, o sigui que amb ganes de veure de nou aquests espais.
1: I
0: també suposo que d'una mica d'endreçar, no? De començar programació i coses
1: I
0: noves a la Palmira.
1: I hi ha activitats que ja han tornat, com per exemple el grup de pràctica 3D, l'espai familiar, això ja està començant a passar una altra vegada i després tenim tota la programació de l'oferta formativa ja preparada, que les inscripcions són el 17 de setembre, però ja si veniu a la Palmira o si entreu a la web ja podeu veure tots els cursos i tallers que us esperen aquesta tardor. Encara no us podeu apuntar, però sí que podeu pues, bueno, fer la vostra llista, com
0: Clar,
1: sempre.
0: Fer l'agenda.
1: Així que us convidem a venir, que us explicarem també en persona de què va cada taller.
0: Molt bé. Vinga, doncs, què destaquem d'aquesta setmana?

0: Així que ja podeu venir a apuntar-vos i recollir els primers llibres perquè tingueu almenys pues, això un mes per llegir-los.
1: Molt bé.
0: I a l'octubre també tornen les tardes en família, que les fem, com ja sabeu, els dijous a la tarda cada 15 dies. També podeu consultar aquesta programació. Una tarda en família serà el dia 8 i una altra el 22, i us podeu ja apuntar perquè d'aquestes sí que solen volar les places. I també estem a punt ja pel cicle de Lovelace 2026, que ja us dic en primícia, perquè estrenem la secció i em fa il·lusió, que és el tema, que és l'ornitologia. Dedicarem tota la tardor pràcticament, des del 19 d'octubre fins al 10 de desembre, a fer una programació de tallers, xerrades, activitats familiars, activitats per gent gran, absolutament de tot al voltant de l'ornitologia i els ocells. Així que bueno, hem decidit apostar per això, que a més tenint els espais naturals aquí a prop, creiem que valia molt la pena. Hi ha molta gent aficionada a l'ornitologia a la ciutat i creiem que, bueno, que era el moment d'acompanyar-nos d'un munt de dones científiques, que ens ha costat, he de dir, la primera cosa a destacar és que ens ha costat trobar dones ornitòlogues, que sí que ens passa sempre, però hi són, hi són, i també destacarem la seva feina, que creiem sempre que és important visibilitzar la feina de les dones científiques. Així que en els propers dies, aquesta setmana, ja podreu accedir a tota la programació del cicle i us podreu apuntar també. Començarà l'octubre, però bueno, com tenim l'oferta formativa i la festa major pel mig, pues així ja podeu organitzar-vos el calendari.
1: Doncs val molt la pena, i a més amb aquesta temàtica que, com bé dius, és molt del Prat, l'ornitologia. I tindrem l'oportunitat d'anar i veure-ho al camp.
0: I tant que sí.
1: Molt bé. Eli, creus que aquesta 25a temporada li podrem posar música a la nostra estimada sintonia o no?
0: Us anava a dir només començar, però com després jo mateixa pues em fico amb jardins, que després no puc sortir als jardins, però jo amb tota la motivació i l'alegria de tornar-te a sentir i tornar-te a sentir a tots, és el que t'anava a dir, només despenjar el telèfon. Però, sí. Vale, o sigui, jo em puc comprometre.
1: És un regal que ens encantaria.
0: D'aquí a l'estiu, vale? Ho farem. Mira, l'última trucada d'equipament.
1: Val. Eli, moltíssimes gràcies. Gràcies, com sempre, per aquests ànims que ens donem els dilluns,
0: Ai, bueno, és que si no fos per això... Sort que ens tenim.
1: Una abraçada forta.
0: Una abraçada, bona setmana.
1: Bona setmana. Adéu.

0: Doncs tot això ens ho explicava la Eli Martín des de la Palmira Domènech i ara marxem cap al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa per saludar la Marta Rodríguez. Què tal, Marta? Benvinguda.
1: Hola, bon dia, com estàs?
0: Molt bé, de tornada, però amb ganes també de recuperar-vos per aquí, eh?
1: Oh, que bé.
0: Vosaltres què tal?
1: Doncs bé, bé, és això, portem ja unes setmanes per aquí fent coses, engegant la maquinària i la veritat que bé, bueno, engrescades i és això, també el que deia la Eli, ara mateix, com que ja sabem que el Prat, el setembre, el Prat,
0: sí,
1: és un mes mogut.
0: És un mes mogut i a més vosaltres que porteu una de les activitats, no, de festa major, d'aquest aparador, déu-n'hi-do la feina que porta.
1: Sí, sí, sí. Bueno, i més aquest any que tindrem un vermut musical al migdia. Farem al matí la trobada dels grups feta mà de tot el Prat. I a part ja el que té el mercat d'en si. O sigui que estem enfeinades.
0: Déu-n'hi-do. Doncs Marta, què destaquem d'aquesta setmana?
1: Doncs mira, aquesta setmana encara, ja et dic, està com la gent que es nota, ja sabem que és això, fins que no s'acaba la festa major no s'acaba l'estiu, no? Doncs la gent està com tornant a poc, va traient el cap. Llavors el que sí que parlaré és d'una activitat que fem a l'octubre, però que aquesta setmana obrim inscripcions. I és que el dia 9, o sigui, aquest dimecres, obrim inscripció, bueno, s'han de reservar entrades per al Joc de l'Univers. És una activitat que fem en relació a la nostra activitat al FemTribu, que és aquest espai que tenim de dilluns a divendres per famílies amb infants de 3 a 6 anys, que poden venir a passar la tarda aquí al Centre Cívic. Tenim un espai maquíssim. I normalment sempre volem com fer una activitat per començar la temporada. I en aquesta ocasió el que farem és el Joc de l'Univers. El Joc

0: De l'univers és una proposta que ja es va fer l'artesà, o sigui, que ells tenen com uns dispositius, unes instal·lacions per, de joc per famílies amb infants, a part, bueno, es pot adaptar, però nosaltres ho farem a partir de 3 anys, i això ho farem el 15 d'octubre, farem dos passis, una a les 5 de la tarda i una a les 6:15, i res, gratuït, recomanem a totes les famílies passar-s'hi, però abans això, s'ha de reservar entrada i això obrirem les inscripcions, o sigui, la reserva d'entrades al Cubin aquest dimecres.
1: Fins a quina edat, sí, més o menys? Des dels 3 fins?
0: Normalment és això, sí que ho tenim més indicat cap a primera infància, sobretot de 3 a 6 anys.
1: Perfecte.
0: Però bueno, que si ve algú de 7 anys o així, que tampoc passa res.
1: Molt bé.
0: Llavors això és el que tenim, perquè estem com, vale, volem treure la reserva d'entrades quan abans millor, perquè és això, ara començarà l'oferta formativa, començarà la cursa de festa major, hi ha com moltíssimes coses, llavors hem dit, doncs comencem amb això.
1: Perfecte, s'ajunta tot una mica, eh?
0: Sí, ens hem d'organitzar com molt, però bueno, sí.
1: Molt bé, doncs Marta, recordem els horaris del centre cívic?
0: Sí. Mira, obrim de dilluns a divendres, obrim de 9 del matí a 2 del migdia, tanquem una horeta i a les 3 obrim fins a les 9.
1: Perfecte.
0: I després obrim caps de setmana, tant dissabte com diumenge, de 10 a 2 i de 4 a 8.
1: Molt bé. Doncs que tingueu una gran temporada, Marta. Gràcies.
0: Igualment.
1: Una abraçada.
0: A tu. Adéu.

0: anem cap al Centre Cívic Jardins de la Pau. Saludem la Montse Morillas. Què tal, Montse? Benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Com
1: molt
0: estàs?
1: Bé, molt bé, molt bé. Molt bé, ja de tornada de vacances, bueno, ja fa bastants dies, ja posant en marxa tota la tardor.
0: A més, esteu en plena activitat, no? Perquè ja ha començat una exposició que teniu de l'Agrupació Fotogràfica del Prat i estan previstes moltes coses, no, a Jardins?
1: Sí, la setmana passada vam tenir una passejada fotogràfica familiar el dijous, que va anar superbé, vam anar a Calbitxot i va anar superbé. Comencem a cultivar petits fotògrafs. I el divendres vam inaugurar també l'exposició col·lectiva dels socis de l'agrupació, que es pot visitar. Per tant, seria una de les activitats que ja està en curs. I aquesta setmana, doncs, amb Amics de la Sardana del Prat, organitzat per Amics de la Sardana amb el nostre suport, tenim aquesta tarda, inaugurem una exposició sobre la sardana, la història de la sardana, i el dimecres hi ha una ballada, un taller ballada de sardanes aquí a la plaça amb l'associació Amics de la Sardana. Ho hem fet coincidir amb la Diada de Catalunya. Clar. I molt contentes d'aquesta col·laboració amb Amics de la Sardana, perquè és una associació, doncs, que havia residit aquí al centre, però havia tingut un moment així, doncs, com que no hi havia gent, i ara hi ha una tongada de gent, de nova gent donant-li vida a l'entitat. Sí. I vida a la sardana, i doncs molt, molt contentes.
0: Molt bé. De fet, van participar, no?, a la Festa de la Dansa per primera vegada, i a partir d'aquí no sé si ha començat la vinculació.
1: Doncs sí, es van animar a participar a la Festa de la Dansa aquest any, tota aquesta gent nova, no?, una miqueta més jove, i sí, a partir d'aquí, doncs, ja ens van fer la proposta de l'exposició i la vam emmarcar dintre de la Diada Nacional de Catalunya. I això seria el plat fort d'aquesta setmana, la sardana. Dir-vos també que estigueu molt atentes a l'oferta formativa que s'està repartint al fulletó d'oferta formativa, que nosaltres tenim molts tallers de dansa, de fotografia i de cultura digital, i que les inscripcions seran dijous de la setmana que ve. També tenim, doncs, molta gent venint al centre a preguntar pels tallers, amb ganes, no?, de reprendre ritme, de reprendre normalitat, els propòsits, no?, del nou curs escolar.
0: Ara tothom, no?, ens fem la nostra agenda particular amb les coses que volem fer, i a veure si trobem l'encaix amb els horaris també que s'ofereixen per aquí.
1: Exacte. I res, dir-vos, doncs, que el centre ja està obert, aquesta ja és la tercera setmana, amb horari normal, de 9 del matí a 9 del vespre, tancant una hora al migdia, de 2 a 3, amb els espais de trobada, doncs, que són un refugi climàtic també, que disposen de jocs de taula, connexió al wifi, es pot treure un cafè a la màquina, diaris, bueno, que són espais que cada vegada, la veritat, que tenim més gent, que ve gent de totes les edats. Clar. i que són espais agradables.
0: S'està bé, tranquils. Els centres cívics.
1: Sí, la veritat és que sí, la gent que comença a venir està contenta. I això, la gent molt contenta també de tornar a venir. Clar. de reprendre el contacte amb els altres, i això seria tot.
0: Molt bé, doncs t'he de dir que dimecres convidarem també els Amics de la Sardana perquè ens expliquin doncs, aquesta ballada, també els actes de la Diada, una mica com comencen el curs, els actes que tenen per endavant també a la Festa Major, i per tant entrarem més al detall, però és un dels temes principals de Jardins, i també en endavant parlarem amb l'Agrupació Fotogràfica perquè puguem explicar àmpliament aquesta exposició que tenen. Com esteu també amb el concurs fotogràfic? Encara tenim temps de participar?
1: No,
0: ja s'ha acabat, eh?
1: Creu, però va ser fins al 30 d'agost va ser, sí. Sí, no, de fet, el divendres va ser el veredicte.
0: Molt bé.
1: El jurat es va reunir, ja tenim veredicte, ara estem preparant la producció, i el dia 18 de setembre inaugurem l'exposició, sí, aquest divendres, no, el que ve. I a més hi ha un dels premis que és votació popular, per tant jo convido a tothom, això ja ho tornarem a recordar dilluns que ve, però convido a tothom a venir per també seleccionar la foto que més els hi agradi de les presentades de les finalistes del concurs. Estem a tope amb el concurs, hem estat tot l'estiu, hem rebut, la veritat, estem molt contentes, molta participació, i ara ja sí que toca, doncs, estem en fase de producció, que si no, no arribem al dia 18 de setembre.
0: Perfecte.
1: Però però farem el Clic Prat per la Festa Major. Vull dir que si algú s'ha quedat amb ganes de participar i no ha arribat a temps, tenim el Clic Prat aquí a finals de mes a tocar amb la Festa Major.
0: Molt bé, doncs Montse, moltíssimes gràcies com sempre per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada, molt bon dia.
1: Igualment, adéu.

Doncs com cada dilluns ja sabeu que ens agrada sortir a conèixer de primera mà quines són les propostes culturals que teniu als principals centres cívics i també al Cèntric Espai Cultural, que de fet el Cèntric començarà les seves activitats d'agenda la setmana vinent, i és per això que no tenim aquesta trucada telefònica clàssica, però de totes maneres el que us encoratgem és a consultar la pàgina web on podeu ja fer la reserva d'aquests actes que s'omplen una mica més. Ho podeu fer al prat.cat, a l'apartat de cultura, i els equipaments culturals tenen la seva pàgina web amb l'agenda per fer aquesta reserva prèvia del taller de sardanes, d'aquestes activitats més concretes que fan sempre els centres cívics. I el que podeu consultar també és tota la programació d'aquesta festa major, que recordem arriba el 25 de setembre i que s'allargarà allarga una miqueta aquest estiu, del 25 al 28 de setembre, amb moltes novetats que us anirem explicant al llarg d'aquestes setmanes. Ens aturarem un moment, posem una mica de música, descansem, i arriba també el Prat en 3 minuts amb els serveis informatius. Tornem amb les novetats del Prat Esports. Fins ara!

0: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Lluís Virgili i Ferrà va dirigir l'Orfeó Lleidatà durant 4 dècades, entre 1953 i 1991. Amb motiu del centenari del seu naixement, la recta final d'aquest 2025 es commemora l'efemèride amb diverses propostes. Aquest any està sent un gran homenatge al músic i pedagog lleidatà Lluís Virgili i Ferrà. Va ser un dels grans referents a la cultura i al cant coral a Catalunya. Per això, a mitjans d'octubre es va inaugurar l'exposició Canta i Estima, que repassa la seva vida i obra. Està comissariada per Maite Turà i es pot visitar fins al 19 de desembre a la Fundació Orfeó Lleidatà. Sota el mateix títol, també s'ha impulsat un llibre dirigit sobretot a infants i famílies. Està escrit per Antoni Jalong i té il·lustracions d'Andrea de Castro, que ens acompanyen a fer un recorregut per la trajectòria de Virgili i Ferrà. I un altre dels plats forts té lloc dissabte 29 de novembre, un concert homenatge a l'Auditori Enric Granados, que comptarà amb la participació de diverses corals de les Terres de Lleida. Entre d'altres peces, s'hi interpretarà el Rèquiem de Fauré, que el nostre protagonista va enregistrar per l'orquestra de la Ràdio Televisió Francesa. I hi haurà una altra peça que reunirà centenars de cantaires a l'escenari. Aquesta tardor, Lleida commemora el centenari de Lluís Virgili i Ferrà amb una exposició, un llibre i un concert d'homenatge. Més informació a paeria.cat.
4: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils. Bona tarda. A part de celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
5: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torremuntades.
6: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
7: Sábados.
8: En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
9: Busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá. En el Prat Radio, te abrazamos.
10: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
11: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
12: El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del cèntric espai cultural.
13: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932. Tot a punt per...
4: Són 2:15.
14: El Prat en 3 minuts.
4: Què tal? Bon dia, els parla Lluís Rodríguez Alonso, tot a punt per l'inici del curs escolar demà dimarts, amb una jornada de vaga convocada per l'USTEC i la CGT, amb què es pretén seguir pressionant al Departament d'Educació per anar més enllà d'uns acords que consideren insuficients. Entre les reclamacions, arribar a la inversió d'un 6% del PIB en educació, reduir les ràtios, l'eliminació de barracots i també la protecció de la llengua catalana. En els últims dies, la consellera Esther Niubó ha destacat la inversió realitzada fins ara, que es materialitza en gairebé 1.000 professionals més, 800 aules d'acollida i 257 milions d'euros en actuacions i obres als centres educatius. Encara durant aquests darrers dies previs a l'arrencada del curs, han estat moltes les famílies que s'han apropat a les llibreries per tal d'adquirir el material escolar i els llibres de text. La despesa varia en funció del curs, però una eina que ha contribuït molt a alleugerir els costos ha estat els vals escolars. Així mateix ho destaquen Isabel Jiménez, de la llibreria Drac i Atenea, i Maria de Malbertà, Baltà, de la Servei Secretaria.
15: Tothom el fa servir, és una ajuda molt important i que la gent ho agraeix.
16: El val escolar serveix perquè els pares no se n'adonguin d'aquesta pujada. Aleshores, bé, sí, cada any pugen, com amb tot, però no gaire més que no una peça de roba o qualsevol altra cosa de menjar.
4: Enguany és la quarta edició en què s'han habilitat aquests vals, formats per 2 xecs de 30 euros per a les famílies de cada alumne de primària i secundària inscrits en centres públics i concertats. I qui també ha començat la temporada és el cinema Capri, que ha reobert les seves portes aquest cap de setmana després de les vacances d'estiu. Un bon grup de pretencs i pretenques de totes les edats s'han apropat per veure la primera sessió del curs amb Tadeo Jones i La llàntia meravellosa, un gran inici pel qual apunta a ser una de temporada d'èxits al Capri. Escoltem la seva gerent, Mercè Marimón.
17: Comencem amb el Tadeo Jones, que està funcionant força bé i sembla que venen una sèrie de pel·lícules també amb ganes que el públic pregunta per ella, si té ganes de veure-les.
4: En aquest sentit, en les properes setmanes, la cartellera del Capri s'omplirà de nous llargmetratges i amb forta presència de propostes nacionals. Entre elles destaquen El ser querido, Cronos i una de les més esperades, La bola negra.
14: Esport.
4: Esports, el Prat ha aconseguit passar una nova ronda de Copa Catalunya després d'eliminar el Calafell en la ronda de penals per 4-3. Un partit que, durant els temps de reglamentari, va acabar 2-2. Encara es desconeix quin serà el proper rival de la propera eliminatòria que es disputarà el proper cap de setmana. Això és tot de moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies d'aquí una hora.

0: El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del cèntric Espai Cultural.
1: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon, anomenat al cineasta que va néixer el 1932.
2: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
4: Loco. Tu ets perfecta?
5: No ho sé.
4: I tu?
5: Pues clar que sí.
4: I tu, que ets perfecta?
6: Però n'hi ha algú perfecte?
4: No ho sé.
7: Clar que no.
4: No?
7: No, no hi ha ningú perfecte.
8: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
9: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
10: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. J.M. Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancing, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con J.M. Salinas. J.M. Salinas. J.M. Salinas.
11: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
12: El jazz ha arribat al Prat Radio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
13: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: 37 minuts per sobre de les 10 del matí, dia d'inici de temporada, i us hem d'explicar les novetats que tenim a aquesta casa, al Prat Ràdio, al Prat TV i també al Prat Digital, perquè farem 25 anys, el Prat Ràdio està d'aniversari i de fet ens fa molta il·lusió, i això es notarà també en la graella i els oients ho han de saber. Per tant, hem convidat el director gerent del Prat Comunicació, Imanol Crespo. Què tal, benvingut?
1: Què tal, bon dia.
0: Perquè gràcies. Aquesta temporada no parlem de continuïtat, parlem una mica de revolució.
1: Correcte, i arrencar molta il·lusió també, perquè a més nosaltres, tot l'equip, avui arrenquem, però portem treballant també en aquesta nova temporada, no diria setmanes, perquè és veritat que tornem sempre abans de començar, sinó diria que mesos. Vull dir que són canvis també que pensem, que treballem conjuntament, sempre pensant en el millor de l'audiència, de la ciutadania, i crec que hem aconseguit doncs una graella força amb novetat destacades i força trempada, diria, i amb una qualitat excel·lent, com les anteriors, però sempre amb possibilitats de tenir matisos que milloren any rere any, no? I per tant, bueno, amb aquesta il·lusió del primer dia també, i de veure com funciona, com arrenquem, i després de molts mesos de feina, doncs, fer-ho realitat, no?
0: Tenim també el productor del Prat Ràdio i el Prat.tv, el Marc Quinto. Què tal? Benvingut.
2: Molt bon dia, Isa. Prenent apunts una mica del que va dir Imanol. Ja ho tenim clar, però...
0: És cert que ens hem d'anar adaptant, eh? Hem canviat sintonies, hem canviat tot, i llavors avui hem d'estar amb la graella al davant perquè tenim molts canvis a explicar.
1: He de dir que, si m'oblido alguna cosa, està tot publicat ja al Prat Digital.
0: Val.
1: Per tant, podríem tenir la nota, els apunts, està allà ja tot publicat.
0: Vinga, doncs comencem amb els destacats una mica del Prat Ràdio, Imanol, i també explicant el que significarà aquesta 25a temporada.
1: Sí, clar, és un número rodó, i aleshores també és això, no podíem dir, no? Una temporada més, una aposta continuista. Vèiem oportunitats de millora i ho hem aprofitat també, aprofitant aquest número rodó per fer canvis, insisteixo, de la voluntat és oferir una major qualitat, a oferir també una adaptació, diguem-ne, als nous hàbits de consum, que hem anat treballant, diguem-ne, amb tot el que és els canals de difusió, l'aposta per xarxa social, l'entorn digital, i en aquest sentit també hi havia com matisos que des del punt de vista de la graella enteníem que podien implementar, i aquesta és una mica la idea fonamental, i que en resum, diguem-ne, sí, per obrir ja el meló, diguem-ne, de les principals novetats, hi ha una que crec que és la més destacada, que és el del Departament d'Esports, que centralitzem, diguem-ne, i endrecem, diria, tot el que seria el seu contingut a partir de les 6 de la tarda. Per tant, tots els esports, a banda d'incloure en els informatius del migdia doncs un tastet del que seria l'actualitat esportiva del dia, el centralitzem a la tarda, a partir de les 6 de la tarda. Per tant, el Prat Esports, de dilluns a divendres, amb el Jonathan Marín, amb l'Ivan Conde i amb la resta del Departament d'Esports i col·laboradors, i és el que ens permet també poder dir que crec que visibilitzem molt més els diferents eixos informatius i programàtics que tenim en aquesta casa, que sabeu que tenim quatre pilars fonamentals, que és el Planeta Prat, informatius, esports i programes especialitzats o de col·laboracions, i en aquest sentit entenem que queda molt més endreçat amb un matí, Planeta Prat, que és el pal de paller del matí, és el nostre magazín històric des de l'inici de la temporada, amb informatius, un informatiu potent també al migdia, d'una a dos quarts, esports a partir de les 6 de la tarda, i programes, col·laboracions tant musicals com temàtics en general a partir de les 8. Sabeu que es manté també la franja de les 3 del migdia, que també hi ha programes molt importants com el Feminyetes, el Mate Tango i Folklore, els Tòtils, i de fet el Contrasenyes, que és un dels altres canvis que no es passarà al vespre, sinó que es passarà a les 3 del migdia de dijous.
0: Canvi important, aquí d'horari també.
1: També, perquè era un històric també que es mantenia a les 7 i quart, a un quart de 8, i aquí és on hi ha una altra novetat, i és que hem aconseguit també fer com un espai per aconseguir introduir l'esport en xarxa, que és un programa que ens agrada molt. Ja vam aconseguir introduir l'enjoc al cap de setmana, però amb els nous canvis ens permet doncs a dos quarts de dues fins a les dues tenir de dilluns a divendres l'actualitat esportiva nacional amb l'esport en xarxa, i també el next vespre. Sabeu que amb la xarxa nosaltres emetíem l'edició matí de 7 a 9, també l'edició migdia a les 2 de la tarda. Hem aconseguit fer espai a les 7 de la tarda per al Next Vespre, per primera vegada, diguem-ne, en la història de la ràdio. El que ens permet aconseguir també és un equilibri també informatiu entre tota la informació local que nosaltres fem, incorporem a la planeta Prat Informatius i Esports, també amb aquesta actualitat supramunicipal, nacional, amb una mirada també des del món local, que ens permet oferir doncs, aquest informatiu, no? El Next de la xarxa. Què vull dir? Que això que diuen, no, per informació local al Prat Ràdio, per informació nacional, una altra ràdio generalista d'àmbit nacional. No, no cal. Ens podem estar tot el dia escoltant el Prat Ràdio i coneixerem tota l'actualitat informativa amb els continguts nostres, locals, i també amb la informació del Next, tant al matí, al migdia com al vespre. Jo crec que aquest punt d'equilibri és un guany notable que també reforcem en certa manera per intentar doncs, retenir també a la gent que no hagi d'estar canviant de dial per conèixer l'actualitat local o no local.
3: S'estrena un nou magazín també a la tarda.
1: Correcte, a la tarda es reconfigura també una mica, més enllà diguem-ne del programa d'esports a partir de les 6. El que fem és estrenar un nou programa també de la mà de la xarxa, que és el Rambla 54. És un magazín nacional coproduït per més d'una cinquantena de ràdios de tota Catalunya, entre elles, òbviament, el Prat Ràdio, presentat per l'Anna Morgades de la xarxa, que és una garantia d'èxit també. Serà de 4 a 5 i això serà, diguem-ne, com la prèvia del nostre territorial connectats, que passa a ser d'una hora, en aquest cas, de 5 a 6. I, per tant, doncs, tindrem, fins ara teníem com només el programa territorial el connectats coproduït amb ràdios d'aquí del quart cinturó, podríem dir, de l'àrea metropolitana. Ara tindrem aquest Rambla 54, que té una visió molt més nacional, amb 54 ràdios participant de tota Catalunya, per tant serà una finestreta a tot el territori, i després, sense perdre la proximitat que ens permet el Connectats.
3: I Manuel, podem fer una graella tipus perquè l'oient no es perdi?
1: Sí, absolutament.
3: Comencem amb un,
1: sí, un dia, dilluns, un dilluns.
3: Un dimarts.
1: Jo aquí matina, diguem-ne, si posa el 91.6 FM a les 7 del matí, es trobarà, diguem-ne, el Next Matí, que és aquesta actualitat de la xarxa, i a les 9 comencem amb el Planeta Prat. Això no canvia, dura tot el matí. Sí que hem ajustat una miqueta l'horari, acabarem a 12:15, perquè també el que dèiem, ens volem adaptar als nous hàbits de consum, i crec que valia la pena també posar esforços en tot el que sigui l'entorn digital, que és una cosa que heu anat treballant molt bé en aquests anys i que crec que hem de reforçar. Per tant, que no només connecteu el 91.6 FM, sinó que la resta, tant al web, tant a les xarxes, hi haurà molt més contingut, diguem-ne, que ens permet doncs, estar al dia del que passa a la ciutat. A 12:15 hem obert una finestra radiofònica pels espais podcast. De fet, es dirà Espai Podcast, i és una finestreta radiofònica del que seria el Prat Ràdio Més, que és el nostre espai de podcast de la Ràdio Pública de Prat, on hi ha una oferta de continguts ja després de 5 anys. Per cert, farà 5 anys el Prat Ràdio Més el 2027. Déu-n'hi-do també com passa el temps. A la 1, informatiu local, mitja hora d'actualitat absoluta del que passa a la ciutat, amb una menció al final dels esports. Esports en xarxa, 12:15, 2, a les 2, Next Migdia com fins ara, a les 3, un programa col·laborador nostre, a les 4, Rambla 54, a les 5, Connectats, a les 6, el Prat Esports, a les 7, Next Vespre, i a partir de les 8 fins a la mitjanit, ple de programes especialitzats d'una qualitat tremenda, que són, com dic, aquest quart pilar fonamental de la ràdio, d'aquesta ràdio comunitària, participativa, plural, on hi ha gustos de tot, on no només hi ha programes musicals, que també inicialment era una mica l'històric, sinó que hi ha programes d'una qualitat de diferents temes i que són molt recomanables. I per tant, doncs, fins a la mitjanit ja veieu tota una programació plena de contingut de qualitat, i que jo crec que fa una graella excepcional.
3: Marc.
2: Ho ha dit sense mirar tot,
3: sense
2: el paper.
3: Sense mirar,
1: portat el paperet.
3: Graella, perquè, clar, no ens la sabem encara. Marc, novetats del Planeta Prat. L'Imanol ha dit la més important, que és que retallem mitja hora per la part de darrere, per tant començarem a les 9 com fins ara, però acabarem a 12:15. A part d'això, què hem preparat per aquesta temporada?
2: Sí, en referència a això d'aquesta mitja hora menys, deia l'Imanol, ens volem adaptar a aquests nous hàbits de consum. Volem impulsar encara més tot el tema xarxes socials. Recordem que gràcies a la feina de la Neus Bou i també de tot l'equip, en aquest darrer any vam pujar gairebé 1.100 seguidors a l'Instagram de Planeta Prat, és a dir, vam passar dels 2.000 que vam acabar la temporada anterior fins als 3.106 que teníem aquest matí, mantenint també altres xarxes com són Facebook X, que no ens oblidem que estan per allà, per altre tipus de gent, cada xarxa s'adapta una mica més a un tipus de persona, i també TikTok, tenint aquesta xarxa de moment més desenfadada, fent sí. altres coses, però bé, la tenim allà, que mai se sap què és el que hi trobarem. Això ens permetrà, doncs, estar més present a xarxes i també reendreçar una mica la darrera hora, la darrera estona del programa, que ja fa un temps vam començar amb l'hora del podcast, i ara ho endrecem una mica. Acabarem amb l'espai de podcast de la xarxa, i abans, doncs, ja serà tot contingut de Planeta Prat, contingut d'aquí de la ciutat i de col·laboradors. Per què? Perquè abans ho teníem una mica, doncs, acabàvem potser amb les veus de la Neus, un altre dia acabàvem amb els Sendes, amb el Col·lectius en Xarxa, estava una mica barrejat tot, ho endrecem, i llavors ja tothom sabrà que, doncs, fins a quina hora hi ha contingut propi i l'última estoneta que ens nodrirem de la xarxa també. Això pel que fa a aquest canvi d'horari, la resta ho mantenim tot igual, inici com fins ara, les seccions habituals, que ara comentarem alguns canvis de seccions, i però què és el que hem volgut incorporar aquest any? L'any passat vam fer una prova pilot els divendres amb el Javi Martínez i amb la Torre de Control, incorporant aquesta nova càpsula de 5 minutets per acabar la setmana, i aquest any hem volgut, ens hem llançat a la piscina i hem dit, ha anat molt bé, anem a intentar, doncs, posar càpsules cada dia, càpsules pròpies de gent de la ciutat, de col·laboradors, etc, i us les explicaré una miqueta. Els dilluns, clar, aniran començant mica en mica. Recordem que, com sempre, no tot comença quan comencem nosaltres, hi ha gent que encara està de vacances, gent que encara s'ha d'endreçar també la seva feina, la seva vida, etc. Doncs anireu veient. De fet, la que primer començaré explicant és la que començarà última, però parlarem amb la Biblioteca del Prat, i és que tindran una càpsula de recomanacions literàries, però no només d'això, sinó també una mica més oberta, més àmplia. Parlarem també de mètodes per aprendre a llegir, per agafar hàbits de lectura. Tot el que tingui a veure amb la lectura, doncs, ens ho portaran des de la biblioteca. Això serà els dilluns. Aquestes càpsules aniran, heu anat veient aquest darrer any, tot just a la primera mitja hora, per acabar aquesta primera mitja hora abans de començar el contingut diari. Després, els dimarts, finestres del passat, amb Josep Bosque, manté música del segle passat, i l'incorporem també al Planeta Prat amb una petita càpsula on ens parlarà del costumari català de Joan Amades, i que són 5 volums de costumari català, així que tindrà per estona, on ens desgranarà una mica aquest folclore i aquesta cultura tradicional catalana important, que també ens quedarà tot el tema d'història, de cultura, etc, una mica penjat, perquè, doncs, el nostre historiador
3: Pau Rodríguez
2: ens abandonarà aquest any per motius de feina, però bé, el Josep Bosque sempre s'anima tot. Després, un altre que recuperem, que ens fa molta il·lusió, els dimecres tindrem l'Adri Caballero, que torna, i torna en un format una mica diferent amb aquesta càpsula, i l'hem titulat el Quequicom Express, perquè, doncs, mantindrem sintonia, mantindrem la persona i una mica la temàtica, però què és el que farem? Intentarem condensar en 3-4 minutets el concepte polític més important de la setmana o de què més s'estigui parlant. Posem un exemple, per exemple, aquests dies a Ceuta, doncs, és un dels temes més importants, doncs potser l'Adri ens explicarà en aquests 3-4 minutets quina és la situació, per què encara estan els migrants dormint en platges i no s'han o retornat o s'han passat a centres i han passat pel jutjat perquè vagin veient com està la situació de cada un, què s'ha fet amb els menors, tal. Tot això que a vegades sembla tan difícil d'entendre i no sabem ben bé per què passa, ella ens ho explicarà ràpidament. Més coses. Els dijous serà una càpsula més musical amb l'espai Meloms, l'hem titulat Els Meloms, que ja els hem entrevistat diverses vegades, que és aquesta entitat que aglutina, doncs, persones que tenen ganes de fer coses a nivell musical, organitzant, doncs, festivals, organitzant, també són músics i participen de la Ricarda, el Ricardeo, de tot això. Doncs els tindrem fent-nos recomanacions culturals cada setmana, d'actuals i passades, doncs, de tota la història de la música pretenca, important, eh? És a dir, doncs, Alfred García, molt actual, tal, però
3: Pico Estilo, que va ser un músic reconegut.
2: Anava a dir algú molt antic,
3: però... De fet, és una
2: però...
3: proposta del Pico Estilo, perquè sí, ja ha fet molta divulgació, ha treballat molt doncs, com va ser el bressol del rap a la ciutat, i ell volia que es recuperés la música, i és veritat que no teníem cap espai on poder anar posant música de gent del Prat. També la guia sonora amb la gent de la capsa doncs, ha anat recollint tota aquesta gent, es va fer una exposició al Cèntric, uh-huh, i tot això volem que no quedi en l'oblit, i per tant, des d'aquí el que podem fer és posar-vos una cançó cada setmana, i ho hem doncs, fet de la mà de, dels Mèloms.
2: Efectivament. I el divendres mantenim la torre de control, que ha funcionat tan bé i que tant ha donat a parlar, perquè a més no només a la tertúlia, que anava just després, sinó que els temes del Javi Martínez eren temes de rabiosa actualitat, que potser doncs, són temes ràpids, temes així que potser no podem fer una entrevista o parlar-ho més en profunditat, i que ell ens dona aquesta pinzelladeta que ens ajuda a tots a connectar també amb la ciutat. Això pel que fa aquestes càpsules, que són una de les novetats més importants que tindrem.
3: Molt bé, i després tenim una novetat per tema seccions, ja sabeu que sí, anem... És una mica com el mercat dels futbolistes al Planeta Prat, van renovant, van marxant, van venint. Enguany hem d'acomiadar, com bé has dit, el Pau Rodríguez Cabanac, que era el nostre historiador,
2: i la Marta Balletbó,
3: que també ens deixa per fer stand-up comedy, que ja té moltes coses a fer. Però en Marc Quinto, que tenia una secció tradicional...
2: És trist, realment.
3: És una mica trist, clar. Jo és vaig participar en aquesta secció en un origen.
2: El Quinto Millennial, de moment... Sí. Queda aturat, queda en stand-by. Recordem que és una secció que no només l'he portat jo ni l'has portat tu, l'ha portat més gent.
3: Sí. Fermín Suárez, en un inici.
2: Fermín Suárez.
3: Jo vaig agafar el seu relleu, Sergi Manyà.
2: Sergi Manyà, i després jo no sé quants anys deu portar aquesta secció, similar. Molts. Però bé, hem decidit donar-li la volta una mica.
3: 17 anys portarà, o 16.
2: Perquè, clar, cada vegada es consumeix menys televisió en directe, i se'ns feia complicat parlar d'actualitat televisiva com a tal. Llavors, què hem decidit? Canviar, i el Marc, és a dir, jo, parlant de seva persona...
3: Ahir de nit faré un poc.
2: Com ahir de nit faré.
3: Val, val.
2: El Marc canviarà la secció i farà una nova secció que hem titulat fa tot just 10 minuts. No tenia títol encara. El Marc ho prova.
3: Molt bé.
2: I, doncs, de què tractarà ràpidament? De tant en tant... anirem amb l'ajuda de la Neus Bou, perquè és el més important, això que dèiem dels nous hàbits de consum. Sí. Volem mostrar a Instagram què és el que farem, i anirem a comerços de la ciutat de tot tipus. Us poso exemples, pot ser des d'un forn de pa, un pilates, un cachopo, un crossfit, un qualsevol tipus de cosa, anar a la biblioteca un dia, al cinema Capri, el que sigui, a passar un matí treballant amb ells, o treballant, o si la feina és molt difícil, doncs potser sent client. Vai. Perquè ens entenguem, més ahir de pilates jo no em veig
3: no
2: encara
3: veus amb cor de fer la classe,
2: de donar la classe, i de fer-la tampoc ho sé. Vai. Llavors la idea és apropar una mica aquest comerç del Prat, que anàvem fent entrevistes d'una altra manera, seguirem coneixent-lo, seguirem sabent què és el que hi ha darrere de tota aquesta gent, però acostant-nos-hi i provant in situ el que s'hi fa, perquè la gent ho vegi més clarament.
3: Molt bé.
2: Aquesta és la idea, veurem com surt, però és la idea.
3: Doncs aquestes serien les novetats del Planeta
2: Última,
3: Prat.
2: Una última, els divendres. Els divendres incorporem una nova recomanació setmanal que farà la Issa, normalment, veurem, no? Sobre la marxa. Una recomanació, doncs, del contingut...
3: Cert. No saps de què parla. Se m'havia oblidat, perquè... No? A veure, és que hem tingut una preparació una mica complicada, llavors...
2: Hi haurà els divendres... cada divendres, sí, a l'Instagram hi haurà una recomanació, doncs, d'algun dels continguts de la setmana que creiem interessant que recupereu al Prat Ràdio, a la pàgina web o on sigui, o fins i tot a l'Instagram, perquè a vegades doncs, podem fer alguns vídeos interessants, i doncs tot això ho farem a través de les xarxes també.
3: Molt bé, doncs com sempre, prova i error, que és com millor es fan les coses, però us anirem sentint, sobretot perquè digueu la vostra, per si us agraden els formats, si no, o anirem adaptant, perquè el Planeta Prat, si té alguna cosa, és que és molt modulable i que s'adapta durant el dia, si cal, i durant la temporada també. I Manol, novetats del Prat TV, novetats del Prat Digital?
1: Deixeu-me acabar un apunt, perquè com no hi ha massa temps del Prat Ràdio, que no hem dit que estrenem dos podcasts al llarg de la temporada. Un ara a l'octubre, que serà Enganxats als Pedals, un podcast coproduït per diferents ràdios de tota Catalunya i que vol, diguem-ne, crear una nova comunitat, diguem-ne, vinculat al ciclisme, ciclisme d'asfalt, de ruta, però si vols també t'agrada el ciclisme des del sofà veient el Tour, el Giro també, o la Vuelta, també suma't que tindràs opcions també per anar a esmorzar els diumenges si t'agrada. I això ho liderarem també conjuntament des del Departament del Prat Esports i començarà a l'octubre. I també Sons del Delta, recordeu, un nou podcast que va guanyar el pitching de la xarxa i Ràdio 4 i que per tant també comptarà amb el suport d'aquest mitjà, d'aquesta plataforma, i que estrenarem també en principi al llarg del 2027. I un apunt també final, perquè en relació amb els col·laboradors, que crec que són fonamentals, no tot són bones notícies, no puc continuar la Caixa Negra aquesta temporada, que és un dels programes històrics del Prat Ràdio, sí. I m'agradaria doncs en aquest primer dia també agrair enormement, en representació també de la resta de col·laboradors que mantenen la seva tasca, que no seríem els mateixos sense ells, que és excepcional, doncs la tasca tant de l'Àngel Casaus com de l'Adrià Casaus, que durant molt de temps han fet un programasso increïble i que no podran continuar i que ocuparà la seva franja a partir d'hora de tarda amb el Jeroni Tarrés. D'acord? Per tant, una abraçada ben forta als Casaus, que amb molta pena, sí. Esperem que es puguin apropar, sí. Un dia a explicar-nos.
3: Jo us vull portar aquí un dia perquè és un programa que té molta història a darrere i que val la pena, jo crec, que ens ho puguin explicar i fer-li un petit homenatge.
1: Doncs una abraçada ben forta, i el Prat Digital i el Prat TV continuen en aquest sentit, sí, amb la seva una línia més continuista, amb les novetats que ja vam implementar en el Prat Digital, per exemple, amb la crònica del ple municipal, que és com la principal crònica que fem el mateix dijous de cada mes. Per ser aquest setembre serà el dimecres 23 per Festa Major, doncs amb el Prat Digital ho seguirem, i el Prat TV també amb aquest punt d'equilibri entre el contingut a la carta que fem habitualment amb el contingut en directe amb el Via 15, 180 graus i amb el Next Matí. I també recordar que farem un cop més aquest programa de Festa Major el divendres del toc d'inici, l'Esclat i Pregó, en directe des del Prat TV, com a punt d'arrencada també de la temporada televisiva, en certa manera és el nostre programa important també del Prat TV, i que ho tornarem a fer en directe des de la plaça de la Vila, com no podria ser d'una altra manera, en aquesta aposta també pel contingut en directe, retransmissió en directe dels esdeveniments destacats de la ciutat, com és en aquest cas, òbviament, la Festa Major.
3: De fet, la Festa Major marcarà doncs tota la programació d'aquestes primeres setmanes, però ja us anirem explicant més coses, ja ens anirem adaptant tots plegats. Gràcies per acompanyar-nos en aquest primer dia.
1: A vosaltres, molta sort i felicitats per aquest 10 anys de Planeta.
3: Gràcies.
2: Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili al carrer Marcel·lí Domingo de Tarragona ha causat tres ferits aquest matí. Connectem ara per saber quina és la darrera hora de tot plegat amb la Laura Casals de Tarragona Ràdio. Casals, volíem dir, bon dia Laura, quina és la darrera informació que tenim de tot plegat?
2: Bon dia, doncs hem sabut que l'incident s'hauria produït dins de la vitrina del laboratori de bioquímica de la facultat, d'aquesta facultat de química de la URB, quan es feien el traspàs d'àcid nítric d'un recipient a un altre. Així ho ha detallat bombers de la Generalitat, que encara hi treballen aquí in situ on ens trobem. Els danys, però, segons ens han informat, han quedat restringits a aquesta zona en concret i no hi hauria afectació estructural. Com dèiem, sí que hi hauria aquest, tres persones ferides que han quedat ateses pel sistema d'ambulàncies mèdiques. La sala ha estat evacuada i s'impedeix tornar-hi a entrar de moment. Un incident que ha passat cap a un quart de deu del matí, com explicàvem, durant la manipulació de productes químics que s'ha produït aquesta deflagració, encara amb bombers treballant-hi.
1: Gràcies, Laura, i estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya Central, i també les Terres de l'Ebre amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. Aquest dilluns, però, es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. A partir de demà s'activen també avisos per intensitat de pluja a la meitat nord del país i litoral i prelitoral, que s'allargaran fins almenys el dijous. I pel que fa al trànsit, un accident a l'AP7 a Banyeres del Penedès deixa vehicles al voral. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 al Pla d'Urgell, als termes de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés, i els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i ja provoquen retencions en aquest punt. I aquesta setmana, fins al 13 de setembre, el Servei Català de Trànsit amb Mossos i policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana, la majoria per no portar el cinturó. La sanció per no utilitzar correctament aquests sistemes de seguretat ronda els 200 euros i la pèrdua també de 4 punts del carnet. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Avui entra en vigor l'estat de preemergència per sequera que va aprovar fa tot just una setmana la Generalitat a l'entorn metropolità.
4: El Capri s'ha vestit de gala per acollir la preestrena de la imatge permanent, el primer llargmetratge de la pretenca Laura Farrés i que va rodar de forma íntegra al Prat.
5: La votació no ha tingut sorpreses i totes les forces polítiques han revalidat la presidència de Sánchez.
6: Música, cultura, esport, entreteniment, tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'EFM.
7: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
8: Què podem dir més?
9: És que no sé de què se tracta.
8: Com que no saps de què se tracta?
9: Ni idea.
8: Xules, és un programa de coses xules.
9: Aneu a punt de veure un...
8: No, esteu a punt d'escoltar.
9: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
7: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
10: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
11: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
10: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
11: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
12: Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Radio.
13: Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Cosme FM.
14: Martes sí y martes no.
15: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
16: Martes sí, martes no.
17: Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.
18: El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem.

0: minuts per sobre de les 11 del matí. És dia d'explicar-vos les novetats de la nova temporada de la 25ª del Prat Ràdio, i el Prat Esports sí que ha fet la veritable revolució. De fet, saludem el cap d'esports, el Jonathan Marín. Què tal? Benvingut.
1: Gràcies. Bon dia i bona temporada.
0: Bona temporada.
1: Una temporada que, com comentes, ve amb molts canvis, i sí que és veritat que doncs, un bon gruix d'aquests canvis sí. Doncs, el patim. En el bon sentit de la paraula, doncs, el Departament d'Esports, doncs, per exemple, el més evident, no? I el que més crida l'atenció, que és aquest nou canvi d'horari. Passem a les 6 de la tarda, tenim una petita presència, això sí, al Prat Notícies, amb un petit avenç, una miqueta de les notícies més destacades, però deixem aquesta doncs, edició migdia de mitja horeta perquè ens concentrem doncs, a la tarda, i ho fem a més de dilluns a divendres, o sigui, totes les tardes hi haurà Prat Esports, des de les 6 i 3 minuts, anem després dels butlletins informatius i ens allarguem cap a 3 quarts, que segurament algun dia doncs, potser ens passem una mica de 3 quarts, perquè ja després això sí, a les 7 ja arriba el Next Gen i ja aquí sí que ja no podem passar-nos de l'hora, però...
0: Teniu aquest marge una mica, no?
1: Perquè... Si tenim aquest temps afegit, que si ens queda alguna coseta, doncs bueno, sempre ens podem estirar 5 minutets, però la idea és això, des de les 6 fins a 3 quarts, doncs Prat Esports i totes les tardes. I si et sembla bé, anem una miqueta desgranant aquesta nova graella esportiva que tindrem aquí doncs, a partir d'avui, comencem avui dilluns, on doncs, bueno, mantenim, sí que és veritat, l'essència de les temporades anteriors, amb algun petit canvi, amb alguna nova incorporació, però més o menys el que sempre més o menys ja ho faríem el curs passat. Els dilluns, doncs, evidentment, aquest dilluns no serà el dilluns típic, però els dilluns seran doncs, per fer repàs de tot el que ha succeït al cap de setmana de tots els clubs esportius de la nostra ciutat. Evidentment, doncs, posarem una mica més d'èmfasi en equips com l'AE Prat, el CB Prat, el Vikings i el Terlenca. I una de les particularitats del dilluns és que incorporem, no ho comencem, com dèiem, a partir d'avui, però sí ja quan comenci ja tota la temporada esportiva, una tertúlia que és el temps de descompte i que doncs, comptarem amb la participació d'oients. El càsting està obert, o sigui que durant el curs podran apuntar-se persones que vulguin dir la seva una miqueta i valorar i opinar de com estan en la

0: en aquesta tertúlia, que doncs, serà ja el tram final del programa, cap a 6:45 més o menys començarem, i doncs, bueno, la idea és acabar 3:15, però si la cosa que a vegades a les tertúlies escalfa, doncs podrem esgarrapar uns minutits, uns minutets més.
1: Molt bé, podeu posar-vos en contacte amb el Prat Esports a les xarxes socials, podeu venir un dia aquí als nostres estudis, que estem al carrer Doctor Soler i Torres número 3.
0: Això de la tertúlia com va?
1: Sí, i aquí estem, i qualsevol us derivarà i us presentarà la gent del Prat Esports, i fins i tot els camps, moltes vegades que veieu l'Ivan Conde fent les retransmissions, no? Espereu que no estigui en directe, però li podeu comentar.
0: Pregunteu, que ja diem, portes obertes.
1: Molt bé.
0: Segurament, doncs, en les primeres tertúlies, doncs, es repetiran veus, però la idea és que vagin passant moltes persones, i per tant, doncs, càsting obert, i tothom qui vulgui de la seva, doncs, pot participar, o podeu venir a observar i després decidir, doncs, vull o no vull, vull veure com és això, com funciona. Aquesta és la vostra casa, o sigui que portes obertes, si podeu fer, podeu venir a veure'ns i també participar. Perfecte. Això pel que fa als dilluns. Els dimarts, sí que és veritat que els dimarts manté bastant l'essència de temporades anteriors. Una primera part d'actualitat poliesportiva, doncs, encara coses que ens quedi del cap de setmana, i després la secció de Pretencs pel món, amb el Manolo Gol, amb convidats, com sempre hem fet, i és una de les seccions clàssiques del programa. Els dimecres també manté l'essència de la temporada anterior, amb una primera part d'actualitat, entrevistes, i després tanquem el programa amb els amics de Fanzine 11. Una de les novetats, això sí, aquesta temporada, és que el Kevin Hurtado, doncs, ja no presentarà aquest podcast, ha marxat a Alemanya, i per tant, doncs, no ha abandonat el projecte, i doncs, potser en algun episodi participa, però no serà el presentador o el fil conductor com a la temporada anterior, sinó que aquest any serà en Víctor Vega, que també és un dels fundadors de Fanzine 11. Podem dir que és el fundador com a tal, el que va posar la primera pedra, i que aquesta temporada agafa les regnes, i serà ell una miqueta el fil conductor dels convidats que aniran passant durant aquestes setmanes al llarg de la temporada per al tema del Fanzine 11. Els dijous ja comencem a mirar el cap de setmana i tindrem entrevistes també d'actualitat, i aquí sí que és veritat que hi ha la novetat, i és que tindrem de manera rotativa la secció de lliure directe amb Agustí Farizo per repassar totes les novetats o tots els temes, notícies vinculats al món arbitral, i doncs una setmana serà lliure directe, l'altra setmana serà l'hemeroteca de Manolo Gol amb convidats, doncs, històrics de la nostra ciutat que vindran, doncs, a repassar i a recordar la seva trajectòria esportiva. I els divendres, doncs, ja sí que ja toca mirar sencer el cap de setmana, en prèvia dels partits del Prat, del Terlenca, del Club Bàsquet Prat, del Vikings, del femení del Prat, del femení del Club Bàsquet Prat, del Pratén, de tots els clubs. Ja comencem a repassar els seus partits, i una de les novetats aquesta temporada és que la prèvia sempre ens la feia l'Ivan Conde. Aquesta temporada volem incorporar a les prèvies, doncs, els rivals que tindrà l'AE Prat o el CE Prat o el Terlenca, amb petites entrevistes a jugadors, rivals, entrenadors o periodistes de la zona on hi serà, d'on serà el rival que tindran aquests conjunts, per, doncs, tenir una visió més acurada i més propera que potser la que ens donava l'Ivan, que era bastant bona, però millor algú que coneix la zona, no?, que és del territori, per, doncs, explicar-nos com arriba el proper rival dels nostres equips. I tanquem el divendres amb una de les novetats també d'aquesta temporada, que és aquest nou podcast Enganxats als pedals, que ja heu pogut veure a través de xarxes o anuncis que hem fet. Doncs aquest nou podcast que connecta la passió pel ciclisme amb Catalunya. És a dir, és un espai que està pensat per tothom, tots els que viuen la bicicleta, ja sigui d'una manera més competitiva, no?, sobre l'asfalt, o li agrada anar a la muntanya, o jo què sé, o directament dir, mira, jo és que únicament m'agrada informar-me de novetats. Doncs també és una miqueta que està pensat per tothom, i que està coproduït per el Prat Ràdio, el Nou FM, la Veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Sabadell i Ràdio Tordera. Entre totes fem aquest podcast, que compta evidentment amb el suport de la xarxa. O sigui, si teniu una mica d'intriga pel ciclisme,
1: jo ja saps que m'encanta.
0: És el teu cas, tu, per exemple,
1: vens
0: en bicicleta aquí a la ràdio.
1: No em considero ciclista, perquè el que faig no és... Hi ha hagut èpoques que sí, és veritat que hi ha hagut èpoques post-Covid on sí que feia bastants quilòmetres.
0: De fer ruta, no? Per carretera?
1: Sí, bueno, no per carretera, jo sempre he fet entorns de camins i tal, però potser 40-45 quilòmetres, que així que considero que és una...

0: Ja has fet més bicicleta que jo.
1: Però, clar, anar a la platja no és considerar-te ciclista, que és el que faig ara. Però faig altres esports, llavors no puc
0: tothom
1: ocupar tant.
0: Però a mi la bicicleta m'encanta. Tothom que agafa una bicicleta és ciclista, perquè fa ciclisme.
1: Sí, oi?
0: Ja està, ja evidentment.
1: De fet, t'hem vist amb la bicicleta fent
0: sí, és,
1: aquí.
0: Doncs crec que és la primera vegada que t'he agafat una bicicleta, si no tenim en compte les estàtiques
1: clar.
0: Del gimnàs.
1: Ara ho has d'agafar més, Jonathan.
0: L'he d'agafar més, l'he d'agafar més. M'agrada molt la bicicleta, però sí que és veritat que per logística i també doncs, a casa per tema d'espai...
1: Sí.
0: No la faig servir, però la meva idea a curt termini és
1: fer-la.
0: Sumar-me al teu club, de venir a la feina en bicicleta, portar el meu fill en bicicleta a l'escola i fer una mica més de vida en bicicleta i també quan ell sigui una miqueta més gran també doncs, fer passejades i anar amb la bicicleta perquè a mi la bicicleta
1: sí.
0: m'agrada molt.
1: El Prat és ideal.
0: Tota la vida he anat en bicicleta, però en els darrers 10 anys sí que és veritat que l'he aparcat. Em vaig sumar durant un temps al club del patinet.
1: Sí, és veritat,
0: elèctric,
1: també l'has
0: ja
1: deixat.
0: No, ja no hi soc del club del patinet elèctric, ara doncs vaig caminant, però sí, m'he de enganxar novament als pedals.
1: Clar que sí.
0: I aquest podcast doncs és, ja et dic, pensat per tothom, per posar una miqueta de llum, no? A aquest nou podcast i que sapigueu de què va. No sé, parlarem de rutes en bicicleta, de restaurants, potser hi ha gent que no li agrada anar en bicicleta, però li interessa als restaurants.
1: Home,
0: on va la gent en bicicleta, perquè són restaurants
1: són
0: que
1: millors.
0: Són bueno, bonito i barato,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Menges molt bé, el preu és molt econòmic i la qualitat, doncs ja dic, és perfecta, és top.
1: On el podrem
0: I,
1: seguir?
0: Doncs això, parlarem d'aquest tipus de coses, també de nous materials per la bicicleta, noves bicicletes,
1: bueno,
0: en fi.
1: És que és tot un
0: o sigui
1: món.
0: Que tothom podrà trobar el seu petit espai en aquest podcast. I com dèiem, el programa el podreu escoltar tots els divendres, més o menys, a partir de 6:45 de la tarda.
1: Molt bé.
0: I també el podeu
1: Perfecte.
0: Recuperar a través de la web del Prat Ràdio, que també doncs, estarà penjat al podcast, o sigui que doncs, ho podeu escoltar des de diferents vies. També estarem presents a Spotify, a moltes plataformes, tindrem perfil d'Instagram, també a l'Strava, que és una aplicació...
1: Clar, és molt important clar, estar a l'Strava aquí.
0: L'Strava és una aplicació, jo no la coneixia, però en el món de la bicicleta
1: és
0: una de les... És bàsica, o sigui que estarem presents a diferents plataformes. Una mica, encara no, però la idea també és arribar a TikTok, o sigui que estarem per tots llocs.
1: Perfecte. Sí, sí. Una altra cosa que hem vist en la darrera temporada, o la part final de la temporada del Prat Esports, és com... us heu doncs, posat a les xarxes, us heu posicionat i esteu fent molts esforços en aquest sentit també perquè el Prat Esports doncs, pugui arribar a altres públics. Això continuarà, Jonathan, i de fet li donareu molta més importància als caps de setmana.
0: M'has vist el guió?
1: No.
0: Doncs és que és el següent punt, eh? Plataformes.
1: Però és que ja
0: o sigui
1: conec
0: que
1: molt, ja.
0: Era el següent punt, això t'anava a dir. Doncs sí, estarem present a diferents plataformes. De moment comencem amb, evidentment, doncs mantenim les que ja teníem, Twitter, Instagram, Facebook. Incorporem, doncs, a partir ja d'aquesta setmana també YouTube, o sigui que ja ens podeu seguir a través del canal de YouTube. I també sí que és veritat que TikTok, com ja per tema generacional, no és una cosa que tingui por molt, no tinguem molt per la mà. La idea
1: gran,
0: és estar també a TikTok, però a TikTok, calma, encara no hi serem, però la idea és acabar la temporada i que també doncs, a TikTok doncs, trobareu contingut una mica més dinàmic, més d'entreteniment, amb protagonistes, bueno, el que és una miqueta TikTok, no? Que és per doncs, això, anar a veure reels i curiositats i no potser una part tan informativa, tan doncs, periodística, podríem dir. Però sí, o sigui que també estarem a tots llocs, perquè volem doncs, això que, com es diu ja, no? La ràdio no només s'escolta, sinó també, doncs, també es veu i la idea és, també és que ens pugueu posar cara i veure també les entrevistes, si us ve de gust, com sempre la FM no la deixem de costat i també el podcast. O sigui que estarem per tots els llocs i també a banda d'estar en YouTube, al canal, bueno, a la web del Prat Ràdio, també a la secció d'esports, penjarem vídeos allà. O sigui, també allà podreu veure una ventaneta, una finestreta, i tindreu allà vídeos. I també una de les novetats d'aquesta temporada, ara que parlem de plataformes, és que la intenció d'aquesta temporada també és oferir-vos cròniques una vegada acabin els partits, que anirem doncs, fent de l'AE Prat, del CD Prat, doncs, com estarem allà, amb un bon equip, doncs la idea també és oferir-vos una crònica, més o menys, una horeta després d'acabar l'enfrontament, perquè doncs, això, si no heu seguit el partit o no us heu pogut informar, no heu d'esperar fins al dilluns que vingui jo i us expliqui tot plegat. Doncs, a xarxes ja trobareu una petita crònica, ja sigui d'Ivan Conde, de Nil Piera, que s'incorpora mm-hmm. aquesta temporada ja de forma fixa al Prat Esports i bueno, al Prat Comunicació, doncs ja sigui el Nil o l'Ivan us oferirà una petita crònica en veu de protagonistes perquè més o menys us facin 5 cèntims de com ha anat el partit i que tingui una idea de com va doncs, els diferents equips de la nostra ciutat. O sigui que sí, molta presència a xarxes socials, és la idea, és molta feina, sembla que no,
1: és
0: però
1: molta feina.
0: És molta feina, o sigui que us agraïm si participeu, si interactueu, perquè doncs això reconforta i veiem que la cosa doncs la feina té el seu valor i que l'aprecieu.
1: L'aposta és aquesta, eh? Anar cap aquí, anar multiplicant doncs els formats, anar multiplicant també els canals de difusió perquè la informació ja la fèieu i ja ens desplaçàvem a aquests camps, però és veritat que a vegades no acabava d'arribar, no? O sigui, en aquell moment no estaves sintonitzant el Prat Ràdio. Per tant, ara en qualsevol moment podràs entrar al Prat Esports després del partit i veure una mica què ha passat i què has de saber.
0: No hi ha excusa per no saber bé que han fet els equips de la nostra ciutat. O sigui, estarem, ja només ens faltarà picar la porta i dir, mira, ha passat això.
1: Molt bé.
0: Que vagi bé el dia.
1: A veure si fem una mica d'afició, també, perquè és veritat que els equips van una mica mancats d'aquesta afició i del relleu de generacional.
0: Sí,
1: no?
0: També, doncs, les categories tenen el seu impacte, no?
1: Sí.
0: Si el Prat el tens a segona divisió, doncs
1: clar, tindràs molt més.
0: Tot Déu, no?
1: Sí,
0: i evidentment,
1: sí.
0: Doncs, Lliga Lí, segona temporada, entenem també que a la gent li costa perquè doncs veu que bueno, tothom, quan les coses van bé tothom suma, quan les coses no van tan bé doncs costa uh-huh. més perquè doncs, bueno, hi ha plans, amb família, amics i potser costa més anar al camp a seguir el teu equip, però bueno, la idea és això, fer una miqueta de xarxa i que la gent almenys estigui pendent, si després es sumen doncs superbé i
1: molt
0: si no
1: bé.
0: Doncs els esperem en el futur.
1: Alguna novetat més del Prat Esports?
0: Diria que no, però bueno,
1: doncs anem amb el
0: si
1: que
0: no,
1: hem de saber.
0: Si no a la tarda, si ens hem deixat alguna novetat, segurament a la tarda us la rebassem, però més o menys jo crec que hem comentat totes les modificacions o almenys les més destacades. I evidentment, doncs hem d'anar amb una mica d'informació. Mm-hmm. Les competicions oficialment encara no han començat, hem tingut amistosos, per exemple, l'altre dia
1: sí.
0: el primer equip de l'AE Prat jugava un amistós contra el Sant Mauro, eh? El Sant Mauro que el tenim del record del playoff, no va anar bé la cosa, derrota 2-0, o sigui que, bueno, el Sant Mauro no se'ns està donant bé,
1: no.
0: Veient els darrers resultats, però bueno, per no posar tot en un negatiu, l'anterior va ser un partit contra l'Adam i es va guanyar. L'Adam, que doncs, és un equip que no té primer equip, però sí que és veritat que la seva base és molt bona.
1: Sí,
0: allà van jugadors cap al Barça, l'Espanyol, al Real Madrid, o sigui que és un bon club. I aquí sí que va guanyar el Prat. Però hem de dir que la notícia destacada com a tal d'aquest cap de setmana és el triomf de la Fundació de l'Associació Esportiva Prat, el conjunt masculí, és a dir, el Prat C, uh-huh. perquè va aconseguir passar una nova ronda de la Copa de la Copa Catalunya. Recordem que anteriorment havia superat el Terlenc en aquest derbi que vam poder viure i novament torna a passar de ronda en els penals, en aquest cas 4-3. El partit va acabar 2-2, va començar guanyant el Prat 2-0 amb gols d'Arnau i Eric, però després doncs el Calafell que va aconseguir empatar el partit i ens vam anar a la ronda de penals i en aquest cas doncs va novament superar el conjunt Potalova aquest tram o aquesta fase de partit 4-3 i que doncs fa que l'equip ara doncs aquest cap de setmana disputi una nova ronda, encara no es coneix el rival, però bueno, el que sí que sabem és que es jugarà dissabte o diumenge. Si passa de ronda, ja sí que haurà de compaginar aquesta Copa Catalunya amb l'inici de Lliga. Recordem el Prat C, que la temporada passada va aconseguir l'ascens, sense perdre cap partit, únicament una fita igualada a nivell d'Espanya amb el Ronin d'Ibai,
1: cert.
0: Recordes?
1: Que estava aquest partit per fer-se,
0: no,
1: no ho hem
0: no
1: aconseguit.
0: Mira que no s'ha fet ni en pretemporada, mira que el Ronin ha fet partits de pretemporada, però ni per aquí. Doncs això, el Prat C, un equip dirigit per el Luis Gómez, doncs que la temporada passada no va perdre cap partit i de moment ha començat la Copa Catalunya com un tir, perquè de moment continua passant rondes.
1: Molt bé.
0: Veurem fins a on arriba. Això és una competició molt llarga, perquè són com a 5-6 rondes prèvies, i dic prèvies perquè després, quan has passat tot això, arribes a vuitens, quarts, semifinals i final, o sigui que encara queda un munt. Però bueno, de mica en mica.
1: Sí, clar,
0: i ja doncs no ha passat, ha passat una nova ronda, veurem fins a on arriba, esperem que molt lluny, però bueno, que calma amb aquesta competició de amb aquesta Copa Catalunya, però molt bones notícies. Aquesta tarda ho repassarem tot plegat amb l'Ivan Conde, que va estar al camp, i doncs amb ell escoltarem alguna veu de protagonista i un anàlisi més detallat d'una persona que doncs ha seguit el partit des del terreny de joc. I ja que parlem del programa d'aquesta tarda, doncs, a banda doncs, de parlar d'actualitat esportiva, que per cert també hem de comentar que el Club de Petanca el Prat ha quedat subcampió en un campionat d'Espanya que s'ha disputat aquest cap de setmana a les Illes Canàries, i que el Club de Petanca el Prat, que ja vam parlar la temporada passada a finals amb el seu nou president, que deia, no?, que està intentant revertir aquesta situació d'un equip que havia quedat una mica doncs abandonat, doncs s'està reflotant i doncs mira, els resultats esportius van arribant, o sigui que ens alegrem d'aquest subcampionat, no? Doncs com deia, a banda de l'actualitat, aquesta tarda ens visitarà també el gerent i director d'aquesta emissora per fer una miqueta doncs el que ha fet fa res aquí a Planeta Prat, per parlar una miqueta d'aquesta graella esportiva, d'aquesta reestructuració i una miqueta quin és o per què s'ha fet això. I tindrem protagonistes, perquè al Prat Esports hem de tenir protagonistes. I avui ens visitarà el David Montfort, jugador que aquesta temporada ha fitxat per al Singerlin de Lliga Elite. Li tocava més enfrontar-se al Prat, o sigui que el primer partit de Lliga era especial per ell, perquè era el Prat aquí a la seva ciutat. I parlo una miqueta en passat, perquè no el podrà jugar per culpa d'una lesió, un trencament de creuats, que pràcticament doncs, fa que digui adeu a la temporada, perquè doncs, és una lesió llarga. Veurem com va la recuperació. A vegades aquestes coses doncs, sembla bé, però pinta...
1: Són lesions molt difícils.
0: Aquesta tarda parlarem amb ell, però jo sense ser metge, però veient una miqueta els professionals, i quan dic professionals, em refereixo jugadors de Madrid i Barça, que compten amb tot els estris, amb tot,
1: sí.
0: Ja es perden gairebé la temporada, sí, o sigui que pinta la cosa... Doncs lletja, avui parlarem amb ell perquè doncs això, la temporada passada estava amb el Martorell, va guanyar la Lliga, pujava en la Lliga Elite, fitxava per al Singerlin, o sigui que era,
1: com és l'esport,
0: era una temporada molt especial per ell.
1: Uau.
0: I doncs que res, a punt de l'inici, doncs una lesió, semblava al principi un cop, però després doncs en les proves va veure que no era un cop, sinó que era un trencament de creuats, i doncs una lesió lletja que doncs, bueno, avui parlarem i ens compartirà amb nosaltres ell doncs, les seves sensacions. I no només tindrem el David Montfort, perquè tancarem amb el Daniel Jiménez, jugador del filial de l'AE Prat, que aquesta temporada, en aquest inici de temporada, ha debutat amb el primer equip en el torneig dels històrics, i avui doncs, volem que ens comparteixi aquesta sensació de la seva estrena amb el primer equip. O sigui que, bueno, carregat aquest
1: molt
0: primer
1: bé
0: programa de temporada.
1: Doncs avui més que mai recordem els horaris del Prat Esports, Jonathan.
0: Doncs a les 6, i quan dic a les 6 és a les 6:03, perquè anirem després del butlletí d'informatius, i doncs com deia, ens allargarem cap a 3:15, potser, no sé si ja avui serà el primer dia, si ens passem d'una mica de 3:15, però bueno, de 6 a 3:15, 45
1: perfecte
0: minuts d'informació esportiva, amb protagonistes, amb actualitat i amb tot.
1: Bona temporada.
0: Igualment, que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Avui entra en vigor l'estat de preemergència per sequera que va aprovar fa tot just una setmana la Generalitat a l'entorn metropolità.
1: El Capri s'ha vestit de gala per acollir la preestrena de la imatge permanent, el primer llargmetratge de la pretenca Laura Ferrés i que va rodar de forma íntegra al Prat.
2: La votació no ha tingut sorpreses i totes les forces polítiques han revalidat la presidència de Sánchez.
3: Música, cultura, esport, entreteniment, tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'EFM.
4: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.

0: Són 2:12.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Què tal? Bon dia. Els parla Luis Rodríguez Alonso. Tot a punt per l'inici del curs escolar demà dimarts, amb una nova jornada de vaga convocada per la USTEC i la CGT i amb què es pretén seguir pressionant el Departament d'Educació per anar més enllà d'uns acords que consideren totalment insuficients. Entre les reclamacions, arribar a la inversió d'un 6% del PIB en educació, reduir les ràtios, l'eliminació dels barracots i la protecció de la llengua catalana. En els últims dies, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat la inversió realitzada i que es materialitza en gairebé 1.000 professionals més del curs anterior, així com també 800 noves aules d'acollida i 257 milions d'euros en actuacions i obres als centres educatius. Encara durant aquests darrers dies previs a l'arrencada del curs, han estat moltes les famílies que s'han apropat a les llibreries per adquirir el material escolar i els llibres de text. La despesa varia en funció del curs dels infants i joves, però una eina que ha contribuït i molt a alleugerir el cost ha estat els vals escolars. Així mateix ho destaquen Isabel Jiménez, de les llibreries Drac i Atenea, i Maria del Mar Baltà, del Servei Secretaria.
2: És una ajuda molt important i que la gent ho agraeix.
3: El val escolar serveix perquè els pares no se n'adonguin d'aquesta pujada. Aleshores, bé, sí, cada any pugem, com amb tot, però no gaire més que no una peça de roba o qualsevol altra cosa de menjar.
0: Enguany és la quarta edició en què s'han habilitat aquests vals, formats per 2 xecs de 30 euros a les famílies de cada alumne de primària i de secundària inscrits als centres públics i concertats. I qui també ha començat la temporada és el cinema Capri, que ha reobert les seves portes aquest cap de setmana i després de les vacances d'estiu. Un bon grapat de pretencs i pretenques de totes les edats s'han apropat en la primera sessió del curs, que ha estat Tadeo Jones i La llàntia meravellosa. Un gran inici pel qual apunta a ser una nova temporada també d'èxits al Capri. Escoltem la seva gerent, Mercè Marimón.
4: Comencem amb el Tadeo Jones, que està funcionant força bé i sembla que venen una sèrie de pel·lícules també amb ganes que el públic pregunta per ella, si té ganes de veure-les.
0: A les properes setmanes, la cartella del Capri s'omplirà de nous llargmetratges amb forta presència de propostes nacionals, entre elles, i destacant El ser querido, Cronos i una de les més esperades, La bola negra.
1: Esport.
0: I als esports, el Prat s'ha aconseguit passar una nova ronda de Copa Catalunya després d'eliminar el Calafell en la ronda de penals per 4-3. Un partit que durant el temps de reglamentari va acabar 2-2. Encara es desconeix, però, quin serà el proper rival de la pròxima eliminatòria que es disputarà aquest cap de setmana. Això és tot de moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies d'aquí una hora.

0: actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.
1: Estàs escoltant Arquitectura de Proximitat, el podcast de La Rajola.

0: Hola, Mercè.
1: Hola, Mercè.
0: ¿Qué tal? A ver, ¿qui és la Mercè?
1: La Mercè és la filla del Josep Tubau i la Mercè Udí. Jo fa molts anys que sóc aquí, des dels 10 anys que vam anar a, bueno, que anava a col·legi, i llavors el col·legi nostre era les escoles parroquiales del Sagrado Corazón.
0: D'aquí d'Hospitalet?
1: D'aquí d'Hospitalet, a la Rambla, al puesto que ara hi ha el Tecla Sala.
0: Ah, vale, sí.
1: I llavors, al Centro Catòlic.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I llavors, els dissabtes, encara anàvem a col·legi al dematí fins a la una. I el meu pare, com que aquí hi havia molta feina, va dir, això que feu ara a col·legi, de passar el rosari i estudiar a veure com li deien, allò de l'espíritu nacional.
0: Aquella època jo no vaig viure aquella època. Jo.
1: Doncs aquesta època, doncs jo ja, el meu pare va dir, mira, li va preguntar a la mestra què li sembla, doncs, si podia venir el dissabte al dematí. I jo vaig començar a treballar el dissabte al dematí, quan tenia 10 o 11 anys. I vam venir aquí a la plaça, aquí al mercat, i escombrava, repassava les piles, vull dir, feia la feina de veritat d'un aprenentatge. Vull dir que jo sé l'ofici des de baix de tot fins a dalt de tot.
0: Vale. Quan es va, abans m'explicaves, quan es va construir aquest mercat?
1: El mercat, jo, clar, no, la data exacta no la sé.
0: Els 30, jo he llegit que...
1: El 1930 va ser quan el van construir, destapat, i llavors, a veure, va estar-hi anys destapat. Però
0: a principi estava destapat?
1: Sí, sí, sí. A principi era destapat. I després el van tapar, i el meu pare va venir, a veure... Ara no me'n recordo de la data, però vull dir, ell tenia 17 anys quan va entrar al mercat.
0: Però era pagès o era...
1: No, ell era un noi jove amb ganes d'emprenedoria i ja està. Els seus pares treballaven al mercat del Ninot.
0: Ah, sí, vale.
1: I ells vivien aquí a Hospitalet, ells vivien al carrer... a veure, ara és el carrer Major, representa.
0: Sí.
1: Però llavors vivien allà i cada dia havien d'anar al mercat del Ninot. I va dir, doncs jo vull quedar-me aquí. I llavors va ser quan va comprar les parades d'aquí, que estem ara, les de la cantonada. I tenia una paradeta petita i despatxava ell i la seva tia.
0: Mal.
1: I llavors, al cap dels anys, va conèixer la meva mare, treballava a la tocineria de Cal Daniel, que li deien que està aquí baix al puesto que ara hi havia el Pregones.
0: Vale.
1: Vale, doncs ella treballava allà amb les seves ties, es van conèixer i bueno, es van enamorar, suposo, i llavors anant a ballar al casino i d'allò, però es van casar i tots dos van venir a treballar aquí.
0: Vale. I tu quan eres petita recordes això abans? No hi havia aquests edificis, era camp o com era?
1: No, era casa.
0: Era casa?
1: Eren cases.
0: Al voltant del mercat hi havia cases.
1: Jo vale. Ja ho recordo amb cases.
0: Però l'escorxador sí que...
1: Ui, l'escorxador és lluny. Bueno, lluny.
0: Bueno, jo és que he vist a...
1: Clar, però sí, ara
0: bueno,
1: sí.
0: Jo he estat 5 minuts.
1: Bueno, però no ho tens aquí al costat.
0: No.
1: Vull dir, no.
0: Però aquella zona sí que hi havia l'escorxador,
1: sí,
0: i més enllà m'imagino que hi havia camps a prop.
1: Sí. Tot allò sí. Camp. Hi havia la Remunta, que era el lloc que hi havia els soldats. Allà hi havia el quartel de la Remunta, que hi havia els soldats i feien... lo de la cria de cavalls.
0: Ah, les cavalleries, vale.
1: Allà hi havia la cria de cavalls, vale. I feien curses de cavalls, i feien, hi havia el tros que feien l'aparellamiento dels cavalls, sí. Llavors se'ls emportaven, els militars se'ls emportaven.
0: Però allò que era de la Guàrdia Civil o dels militars?
1: No, militar.
0: Dels militars, però allò ara és Cornellà, no?
1: Sí, abans també.
0: Abans també era Cornellà.
1: Hi havia un tros que és Cornellà i un tros que és Hospitalet.
0: Vale.
1: Bueno, perquè allà hi havia la Campsa.
0: Això no... Això clar, no conec.
1: I la Campsa era el mateix, una estava en una cera i l'altra estava en una altra cera, i un tros era Cornellà i l'altre tros era Hospitalet.
0: Vale, o sigui que el límit es manté de Cornellà
1: a Hospitalet. Sí.
0: Bueno, no hem explicat que estem al mateix centre d'Hospitalet.
1: Sí, sí, estem al centre d'Hospitalet.
0: Al costat de la plaça
1: de l'Ajuntament. Clar, vale. Tot ha canviat molt ara, tot. Vull dir, perquè quan jo venia a vendre... les escombraries estaven aquí al mig. estaven a terra les escombraries. Aquí fèiem les piles de les escombraries. I tant era que hi hagués carn, com peix, com el que sigui, com fruita.
0: Estaven allà a cubells, allà...
1: No, sense cubells, a terra. I llavors venia l'escombriaire i amb pales ho recollien i ho posaven a dintre d'uns coves i se'ls emportaven. Vull dir que ara ens hem tornat tots molt senyors.
0: Ja. Però la distribució és la mateixa? Al centre ara hi ha el peix? Estava el peix?
1: Al centre hi havia el peix.
0: Vale.
1: I les piles de les escombraries les feien més cap aquí, o sigui, un trosset d'aquí i un trosset d'allà. Una aquí i allà baix també n'hi havia.
0: Vale. Perquè aquest mercat té quatre entrades.
1: Quatre entrades.
0: Perpendiculars als quatre costats del mercat.
1: Sí, sí. I llavors, vull dir... Clar, hi havia escales a tot arreu.
0: Ara hi ha escales...
1: Aquí,
0: a una entrada únicament, no?
1: Sí.
0: I abans hi havia escales a les quatre entrades?
1: Sí, sí.
0: O sigui, el terra estava més baix del voltant?
1: O... Sí. L'any 82 va ser l'any que van canviar el terra.
0: Ah.
1: L'any 82 van començar a canviar el terra. Llavors les portes també eren portes que s'espitxaven, diguem, i ara són portes correderes.
0: Sí, amb sensors i...
1: I abans tal. Eren portes de portes. Vale. Vull dir, cada vegada que tu venies amb la carretilla, havies d'obrir la porta...
0: Tipo de l'oeste?
1: Igual.
0: Vale. Vale. I el que s'ha mantingut és el sostre perquè està protegit? O sempre ha sigut aquest sostre?
1: El sostre s'ha tret l'uralita.
0: Vale.
1: Es va treure l'uralita a l'any 92.
0: Vale.
1: Van treure l'uralita, van posar una capa d'aïllant.
0: Ah, té aïllament damunt?
1: Sí.
0: I es nota? Bueno, ara parlarem d'això.
1: Es nota.
0: Sí.
1: Es nota. Sí, sí, es nota, però ja hi estem acostumats.
0: Vale, van posar el 92.
1: El 92 van fer això del sostre,
0: sí.
1: I les parades noves. Les parades aquestes,
0: sí.
1: D'aquí al mig, això tot és nou.
0: Vale.
1: Perquè no sé si has vist fotografies
0: no.
1: De les antigues.
0: Bueno, les que teniu
1: allà,
0: a la parada vostra.
1: Aquell sistema de parada era el que hi havia per aquí. Vull dir, tot això d'aquí. Les que es van mantenir van ser les dels passadissos, vale. Del costat. Allò està igual. Vull dir, no, d'allà no van tocar cap parada. Vull dir, les parades són iguals. Vull dir, van tocar els cartells de dalt, però no van tocar la parada.
0: Però quan tu vas començar, recordes que estaven totes les parades ocupades? Que estava tot
1: sí,
0: molt més
1: tant.
0: Cara?
1: Home, i tant. La plaça era...
0: El centre del poble,
1: sí.
0: Del barri.
1: Perquè, a més, venia la gent a comprar de quan van començar Bellvitge.
0: No, el mercat de Bellvitge no existia?
1: No.
0: Vale.
1: No, el mercat de Bellvitge no sé quin any el van fer.
0: És més modern, sí.
1: Però no, venia la gent de Bellvitge, bueno.
0: Sí, venia la gent de Bellvitge...
1: Sense Rambla.
0: Que era terra.
1: Claro.
0: Clar, perquè la Rambla Lluís Oliveres és una Rambla...
1: El tros de baix, tot era terra. Aquí hi havia masies.
0: Bueno, encara està la masia de la Rambla que ara...
1: Però baix, al puesto davant de l'escola del Patufet,
0: sí.
1: Allà hi havia dos masies.
0: Vale.
1: I tot allò eren camps.
0: Això que t'anava a dir, que a la part de la Rambla hi havia camps al costat de la Rambla.
1: Sí, tant. I aquí, tirant avall al carrer Vergara,
0: sí.
1: Tot eren camps,
0: vale.
1: Fins a Bellvitge. I tot, vull dir que tot, vull dir, les fàbriques aquestes, no sé, de l'any 64...
0: Tota la part industrial,
1: sí.
0: No, dius? De...
1: Sí. Va. Jo més enllà no ho sé, però dels 60 jo penso
0: vale.
1: Que sí.
0: Quan va començar a venir, m'imagino
1: sí.
0: Que la immigració, no, de la resta
1: de quan van començar a fer els
0: blocs
1: de
0: Bellvitge,
1: pues va començar a venir les fàbriques. Vull dir que no, i llavors es va el tros de la Parellada i tot això, tots aquells bars d'allà, tots venien a comprar. Vull dir, clar, tot aquest sistema de venda ha evolucionat molt, per bé o per malament no se sap, però vull dir aquest tros sí que d'allò. A més ara abans plegava un i es posava un altre i no hi havia cap més problema. Ara tots són problemes,
0: ja.
1: Vull dir, cada vegada que has de bellugar un paper tot és més gros.
0: Burocràcia.
1: Tot és burocràcia, tot. No sé, ens ho compliquen, no nosaltres, a tot en general, suposo.
0: Bueno,
1: tot.
0: En principi que el petit comerç de barri s'ha de, no, protegir.
1: No, res, és mentida.
0: I és mentida.
1: És mentida, tot és mentida.
0: I cada vegada es fan més mercadones i coses d'aquestes, no?
1: I ja no és el fer un mercadona o no fer un mercadona, és que és impediments, impediments, impediments, i la gent es cansa. Que si tu vols obrir una parada i la vols obrir ja. No la vols obrir dintre de 2 anys, ja. L'has d'obrir ja. No, s'ha de presentar, hi ha d'haver el projecte, han de fer això, que si ara la norma de no sé què, que si ara la norma de no sé quantos... A veure, dic, si abans embolicàvem el raïm en paper de diari i no ningú es havia mort, i tantes d'allò, i ara tanta comèdia de que hem de protegir el planeta...
0: Hi ha de tot plàstic.
1: I tot és plàstic, i tot és por espant, i tot és d'allò. Tira, home, tira, que no.
0: Ja.
1: Que no.
0: I, però m'imagino que, o sigui, abans el mercat era el centre de la vida, el barri.
1: Sí. Perquè a més la gent de Sant Josep també venien a comprar.
0: I la gent de més a dalt, de Pubilles Cases i de tot això, perquè jo soc de Pubilles Cases.
1: De Pubilles Cases, jo el mercat de Pubilles Cases també fa molts anys que està obert, eh?
0: El quin? El de Canvi de Let?
1: No, el de Canvi de Let no. El de Sant Ildefonso.
0: Ah, vale, aquest és molt famós. Clar, el de, però això aquest, és Cornellà, ja. La Satèl·lite.
1: Aquest de la Satèl·lite, doncs aquest deu tenir els 50 anys, els té també.
0: Clar, però que... això ja és Cornellà, no?
1: Sí.
0: Això ja és més...
1: Però vull dir que tots els voltants de per aquí, tothom venia a comprar al mercat. Els de Sant Josep van intentar fer un mercat en allà a Sant Josep, a sota del... a la cantonada que ara hi ha la regidoria, diguem, de Sant Josep, a la cantonada aquella... que tira amunt la...
0: No, a prop de la Torrassa?
1: No, aquí baix, aposto que hi ha el cementiri.
0: Ah, vale.
1: A baix, a la cantonada de baix, allà, als sotes d'aquells pisos van fer un mercat, però donava sensació d'agòbio.
0: No va funcionar.
1: I no va funcionar. I que les coses també, bueno, a vegades...
0: Per això els mercats tenen sostres molt alts, hi ha...
1: Les construccions aquestes... Clar, vull dir, tot això ha evolucionat molt. Pensa que abans no despatxàvem amb neveres. Vull dir, abans era impensable. Clar, de la nevera...
0: Quan es va introduir la nevera aquí al mercat?
1: La nevera? No sé. Nosaltres, clar, la nostra, la fruita, no.
0: No teniu càmeres?
1: Hi ha càmeres, però...
0: Ara sí, però abans...
1: Ara sí, no.
0: Abans no hi havia càmeres.
1: Perquè es anava al Born al dematí.
0: Al Born?
1: A la matinada. A Mercabarna, no, a Mercabarna fa poc.
0: Ah.
1: El Born és el Born de Barcelona.
0: Sí.
1: Al Born anaven.
0: S'anava al mercat del Born? Al mercat de Sant Josep?
1: O sigui, al Born, al Mercado Central de
0: Abastos. A la Rambla, no?
1: No.
0: No?
1: Al Born...
0: On està?
1: Al puesto que ara diuen que al Born?
0: Sí.
1: Pues allà, allò era el mercat central.
0: Vale, i allà anaven els paradistes de...
1: Nosaltres, a les 2 del matí, es anava allà a comprar. Vale. Carregaven i venien cap aquí.
0: Vale.
1: Per això, vull dir, fins als anys 80 van fer això, perquè jo ja era casada. El meu home anava allà també a comprar. Després van fer Mercabarna.
0: Vale.
1: I llavors a Mercabarna s'hi anava al dematí, però ja no hi havia aquelles madrugades tan grosses.
0: S'anava a les 4 o a les 5?
1: Es anava a les 4. A les 4.
0: Ara va la Mireia.
1: Perquè a les 6, no. Perquè a les 6 es havia de ser aquí, que era quan obria. L'horari del mercat també ha canviat moltíssim, perquè abans a les 7 del dematí ja estaven plens. Vull dir, jo venia al mercat a les 6 del dematí a omplir, però és que a les 7 del dematí despatxàvem ja sense parar.
0: Però llavors, si no hi havia càmeres, es comprava
1: el mateix
0: pel dia?
1: Pel dia. A l'estiu, pel dia. A l'hivern, com que eren taronges, pues, mandarines i tot això, pues, i pomes i tot això, aguantava més, ho teníem en magatzem.
0: Clar, perquè això és un altre tema. Abans es consumia més de temporada.
1: Sí. Ara hi ha molta fruita perecedera. Vull dir, no, a més, el gènere era més fresc. Venia
0: del pagès.
1: Directe. Nosaltres havíem anat a buscar els préssecs directes al camp.
0: Aquí a l'Ordal?
1: A l'Ordal. I a Sant Sadurní. Anàvem a Sant Sadurní a buscar els préssecs i les peres.
0: I ara això
1: I els coves de raïm. I els coves de faves d'aquí baix a Marina. Clar, tot això ara és impensable.
0: Bueno, ho continueu fent una mica, no?
1: Però no hi ha hort.
0: Ja.
1: Ja, les carxofes.
0: El Prat.
1: No, d'aquí.
0: D'aquí de l'Hospitalet?
1: Clar, tot això eren camps d'escarxofes.
0: Oh.
1: Hi havia Cal Gol, tot Cal Estruc, tot això d'aquí, tot era un camp d'escarxofes i de faves. I bledes. I tot això, tota la verdureta aquesta la collíem aquí.
0: I això, es va acabar, i això es va acabar als 80...
1: Abans.
0: Abans.
1: Abans, aquí abans. Aquí jo penso que als 65, 70, això es va acabar.
0: De l'època de Bellvitge, més o menys, sí, quan sí. Es va començar.
1: Sí, sí, això es va acabar aviat.
0: I quan has notat que ha hagut el canvi d'això de producte de temporada a producte...
1: Bueno, jo penso que ha influït molt la tele, han influït molt totes aquestes grans àrees que per donar-se a veure o per donar-se a conèixer tenen marques i tenen coses de tot arreu. Això ha perjudicat el d'aquí.
0: El productor d'aquí.
1: Clar, pensar que hi ha aquest mercat comú o el que sigui ha perjudicat molt el d'aquí. I pensar que hi ha el del turisme, doncs també. Perquè han anat fent pisos a posto que hi havia horts.
0: Bueno, aquí lo de els pisos aquí a Hospitalet és un drama.
1: No, però vull dir, és igual, vull dir, si sí, no és sí, aquí a bueno, Hospitalet tot arreu, és igual, sí. Perquè a la Costa Brava, sí. La Costa Brava abans tenies fresons i tenies allò, clar, vull dir, i el tomàquet de la Costa Brava, les mongetes, sí. Vull dir, tot això, clar, s'ha anat reduint. N'hi ha, però no hi ha el mateix que hi havia ara. D'on ve ara? Pues ara ven els fresons ara són del Montseny. I tu dius del Montseny?
0: Sí. I del Maresme també.
1: Del Montseny. Bueno, però el Maresme té una temporada i el Montseny en té una altra.
0: Vale.
1: I ara pues, porten els fresons del Montseny perquè fa més fresca, perquè el que sigui.
0: I si no, de Huelva.
1: De Huelva, sí. De Huelva, de Nadal fins al mes de març, abril.
0: Però abans no era així, abans era el que tocava la temporada, durava el que...
1: Un mes, dos mesos i s'ha acabat. S'ha acabat.
0: I la gent s'acostumava, comprava i...
1: Ah, clar, i menjaven raïm moscatell i prou. I menjaven, després menjaven rosati i menjaven el... I això ara s'ha perdut. El raïm rosati s'ha perdut.
0: Ja, no conec ara.
1: Clar!
0: I ara el raïm ve d'Itàlia, no?
1: No.
0: Bueno, no tot.
1: Ara ve d'aquí. Ara ve d'Alacant.
0: D'Alacant.
1: Moscatell és d'Alacant i el que hi ha amb llavor també és d'Alacant. Però, vull dir, les classes nostres s'han arribat a perdre, perquè la gent no vol llavor, doncs no vol llavor, doncs és transgènit, vull dir, punt, ja s'apanyaran.
0: O sigui, el que no té llavor és transgènit.
1: Oh, suposo. Jo no vaig a la nit perquè... a treure de llavor.
0: Perquè la natura no fa raïm sense llavor, no?
1: Jo diria que no. Alguna cosa hi posen. No sé.
0: I com hem de fer per recuperar tot això?
1: No ho volen recuperar.
0: Qui no vol recuperar?
1: La gent.
0: La gent no vol recuperar...
1: La gent moderna, aquesta nova, si no cuinen...
0: Bueno, jo cuino, eh?
1: Ah, tu sí, jo també. Ah. I l'Oliver també, però cuinen quatre.
0: Yeah.
1: La gent, si tu ara li dius a la... jo què sé, els de 20 anys, els de 25, sí. Els de 30, que nosaltres estàvem fartes ja de cuinar, pues, si tu ara els dius fes unes faves, no les saben fer. O fes, jo què sé, uns pèsols en pernil, tampoc ho saben fer-ho. Ni ho volen fer-ho.
0: Ja. Jo acabo de fer aquest matí pollastre rostit.
1: Clar, però és que no volen. No és que no d'allò, ai no, truco el Globo, pues, no, us truca el Globo. Si després teniu colesterol i teniu de tot, pues, ja us apanyareu. Clar, ningú fa un sofregit de tomàquet. Clar, llavors què passa? Que van a casa les iaies i com que a casa les iaies sí que fan el tomàquet, els macarrons de cada iaia són més bons.
0: Però què passarà quan aquestes iaies no estiguin o aquestes iaies no vinguin a comprar al mercat?
1: No ho sé. Perquè aquest tros costa, per això els hi costa ja també als cuiners. De quan tu vas al restaurant, ells ja també t'ho diuen, que hi ha molt poca gent que cuini i que hi ha molt poca gent que sàpiga fer les coses. Vull dir, els costa també trobar cuiners que en sàpiguen de veritat.
0: Ja, però una mica d'esperança, la Mireia sí que em deia que sí que havia gent de la meva edat, una mica més jove, que sí que...
1: Ara, però més aviat els nois que les noies.
0: Sí?
1: Aquí, això també no sé si és preocupant o no, però els nois pregunten sí. Com faig això, com faig una escalivada, o com puc fer això, com puc fer allò. I a més, hi ha menjars que passen de moda, no ho sé. L'any passat tothom feia sopa de meló. Aquest any ningú fa de sopa de meló. Pues no sé, vull dir, el mateix. Però vull dir, no sé, vull dir, el caldo. Quan vindrà l'època del caldo, moltes noies diuen, ah, si tu ho fas, o sigui, si ho fa el noi, i el noi que ve i pregunta.
0: Jo conec gent que no sap què és una xirivia, jo he de buscar a Google què és una xirivia.
1: No, molta gent.
0: No, però, però això és una pena, perquè és per
1: tot.
0: La vida de barri, és per el comerç de proximitat.
1: Sí, sí.
0: És per l'alimentació.
1: Bona.
0: Bona. I què farem?
1: No, aquest tros costa menjar el peix. El peix mateix és el mateix. Vull dir, els hi han de donar tot polit, tot d'allò, i encara si venen a comprar-lo, encara.
0: Ja.
1: Si no, el compren fet.
0: Ja.
1: Perquè se'n van amb un bon preu o se'n van amb un d'allò i allà els hi donen fet.
0: Sí.
1: A veure, tampoc no costa tant. Això sí, tots tenen la cuina nova. Què en fan de la cuina
0: nova? Amb els materials més nous i més...
1: Bueno, doncs no ho sé. Que em fan, no ho sé, però aquest tros sí que costa.
0: Bueno, a mi em fa pena. Jo
1: tot ha canviat molt.
0: Jo reivindico venir a comprar al mercat.
1: No.
0: O sigui, jo porto 10 anys aquí vivint, abans vivia aquí al carrer del mercat, aquí, i jo sempre he vingut a comprar al mercat, però...
1: I ara?
0: No sé per què...
1: I ara no podem dir res, perquè molta gent nova que ha vingut d'aquests trossos d'aquí, de l'Avinguda Carrilet i tot això, déu-n'hi-do, ja et dic, ja. I les parelles joves el divendres i el dissabte venen a la tarda.
0: Bueno, això és positiu, o sigui,
1: sí,
0: hi ha una mica d'esperança.
1: Sí, però ja et dic, els que pregunten són els nois.
0: Ja. Això no ho sabia. Això...
1: Només que paris atenció una miqueta, el dissabte al dematí, per exemple, a la parada de la Mireia, venen a comprar, doncs, hi ha vegades que et trobes 10 nois. No hi ha cap noia. I no ho sé.
0: Que ara expliques, per què teniu dos parades?
1: Perquè, o sigui,
0: vosaltres.
1: Sí, jo vaig començar estant amb la mama a la parada de la Mireia.
0: Ah, la... Vale.
1: Jo vaig començar amb la mama a la parada de la Mireia.
0: A la porta.
1: Sí. I la Roser va començar a la parada... que hi ha els congelats,
0: vale.
1: I allà només hi venien patates i cebes. Vull dir que ella va començar venent patates i cebes. I a l'any 70 o així va començar a vendre, va posar una nevera de congelat.
0: Que era novetat.
1: Era la novetat. I llavors va estar amb aquella nevera de congelats, llavors al costat tenia una polleria. I el senyor de la polleria es va jubilar i li va donar la parada. Donada.
0: Que és aquesta que tenim aquí.
1: Sí, però com que donada no podia ser, va pagar una pesseta.
0: Ah.
1: I això era l'any 75, 75 o 76, i li va pagar una pesseta. I ja està, però ara tot és complicat.
0: No, ja.
1: I la parada va ser de la Roser. I llavors ens hi van posar-hi una altra nevera. I llavors va començar a vendre doncs, el congelat. I llavors... jo vaig anar-me'n amb la Roser al congelat i el meu home despatxava amb la mama.
0: T'ha agradat?
1: Molt.
0: La ràdio? Bueno, la temporada que ve fem un altre programa.
1: Molt bé.
0: Sí? Molta vida al mercat.
1: Això esperem.
0: Esperem.
1: Que duri molts anys. És el nostre mètode de vida.
0: Exactament. Moltes gràcies, Mercè.
1: Ja no és el meu, sinó els de la generació que ve.
0: Clar. Gràcies.
1: Vinga.
2: Gràcies per escoltar el podcast de La Rajola. Ens pots trobar a les xarxes socials com La Rajola Arquitectura.
3: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils. Bona tarda. A part de celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
4: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
5: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
6: El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del cèntric Espai Cultural.
7: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.
3: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
8: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio. 91.6 de l'FM. Sintonitza.
9: Notícies en xarxa.
10: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona ha deixat 3 persones ferides, 2 de caràcter lleu. L'incident s'ha produït durant el trasllat d'un litre d'àcid nítric al 66% d'un recipient a un altre. Els bombers han desplaçat 7 dotacions i també efectius del GRIT i també 3 ambulàncies del SEM. L'explosió ha estat molt focalitzada i els danys han quedat restringit al laboratori sense afectació estructural ni necessitat de moment de desallotjar aquesta part de l'edifici. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. Avui es mantenen, però, les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. A partir de demà també s'activen avisos per intensitat de pluja a la meitat nord del país, al litoral i prelitoral, que s'allargaran fins al dijous. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C33 a Montcada i Reixac deixa un carril tallat sentit Barcelona. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 al Pla d'Urgell, als termes de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Font d'Arella i Golmés. Els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i ja provoquen retencions des de primera hora del matí. I pel que fa al servei ferroviari, a causa d'una incidència en la infraestructura entre Montmeló i Mollet-Sant Fos, ja resolta, els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 poden registrar alguns retards. I aquesta setmana i fins al 13 de setembre, el Servei Català de Trànsit, els Mossos i les policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana, la majoria per no portar el cinturó. La sanció per no utilitzar correctament aquests sistemes de seguretat és de 200 euros i la pèrdua de 4 punts del carnet. I a Barcelona, el tercer jutjat de Guàrdia de Reforç per jutjar delictes lleus immediats ha deixat de funcionar provisionalment des del 20 d'agost. La mesura s'ha pres després de reduir de manera notable els terminis judicials, que han passat de mesos a uns 10 dies en alguns casos. El pla de xoc havia permès jutjar més rapidesa delictes com furts, amenaces, coaccions o lesions lleus. Les dues guàrdies que continuen operatives tenen capacitat per assumir el volum de procediments previstos. I el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha assegurat que la informació rebuda sobre l'actuació policial durant el partit entre l'Europa i l'Alcorcón no coincideix amb la versió del club.
9: Notícies en xarxa.
5: A continuació, el Col·lectius en xarxa, el programa que té com a objectiu mostrar la realitat del col·lectiu LGTBIQ+.
11: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
12: Benvingudes i benvinguts al Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
13: Molt bé, i tu?
12: Molt bé, molt animat.
13: Molt animat, això està perfecte.
12: Sí, perquè em van dient que ens escolta.
13: És veritat, i a més el que et deia, importantíssim, del que m'explicaves aquests dies, que ja ens escolta gent fora del cercle, no? I això està molt bé.
12: Segur que ens escolta gent fora del cercle, perquè tu saps que a les vacances del meu amic Pedro, de cop i volta, no sé on del Pacífic, es troba amb algú que escolta el col·lectiu de la xarxa.
13: Molt fort, això.
12: Molt fort. Però el que m'està passant ara és que m'arriben a l'altra feina gent...
13: Clar, que res tenen a veure.
12: Clar, molt desconnectada, i em diuen... Escolta,
13: això està perfecte. Això són aquestes visites que veiem d'on venen les visites al podcast,
12: sí,
13: i de cop
12: sí,
13: ens surt que tenim 3 oients a la Xina, no? I diem qui seran aquests senyors, senyores, no? Doncs mira, anem trobant-los, això està
12: perfecte.
13: Genial. Per cert, si algú ens escolta des d'algun lloc que està lluny del que nosaltres considerem a prop, no? Doncs que ens enviï un missatge a través de les xarxes, que
12: això
13: també serà interessant, no?
12: Us
13: escolto des de tal lloc o fent tal cosa, explica'ns-ho, que ens agradarà saber-ho, clar que sí.
12: Escolta, que avui et porto un tema... perquè en aquí el col·lectiu sempre intentem posar, no, paraules, context i una mirada crítica a allò que passa, que ens passa una mica com a societat,
13: sí,
12: no? I avui parlarem de pensar, però no de pensar de qualsevol manera, sinó de pensar críticament o d'intentar-ho, si més no, de fer-ne preguntes, d'adoptar, d'argumentar i d'aprendre a no empassar-nos,
13: sí.
12: Important, jo crec que interessant en aquests temps, i sempre, els relats tal com ens arriben, no? I ho farem des de la filosofia i des del món educatiu, també, en un moment històric on tot això sembla més necessari que mai.
13: Totalment, doncs em sembla perfecte el pla,
12: doncs
13: Lluís.
12: Doncs comencem.
13: Som-hi.
12: Vinga, avui el Col·lectius en Xarxa, filosofia.
11: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
12: Doncs et deia que vivim un moment de canvis accelerats que jo penso que aquesta frase ja aturem-nos de dir-la, desaccelerem-nos ja d'una vegada, comencem per nosaltres mateixos.
13: Vinga.
12: Però sí, una mica. Polaritzats en la política, de discursos cada cop més simples per explicar realitats molt complexes, les xarxes, els vídeos de menys d'un minut que intenten explicar-nos realitats molt complexes, no? Són un exemple de com està canviant la forma, com ens informem i sobre com creem pensament i argumentacions, no? I com després aquestes no les fem servir al bar, berenant amb els amics, a la família, als dinars de Nadal, etcètera, etcètera, no?
13: Que, Lluís, amb això que estàs dient, només amb això que has dit, ja he tingut una idea i després a veure la nostra convidada què en pensa, perquè tens tota la raó amb els vídeos aquests d'un minut, que està molt bé, perquè a més doncs el relat va acompanyat d'imatges, de vídeos, de proves, jo dic entre cometes, si no ens esteu veient, que clar, que tu estàs veient i estàs construint un relat sobre allò, però pot ser que aquelles pistes que el que t'estan dient i encara que t'ensenyin imatges no són ni reals, ni es corresponen a un context, ni molt menys.
12: Ara algú fa broma, no? Posant directament, creant el meme directe, no? Creant el meme directe, no? Posant-te la imatge d'un altre país o de fa anys per explicar-te un fet que ha passat fa poc
13: i llavors
12: jugant aquest joc.
13: Clar, llavors tu construeixes el teu relat o la teva opinió sobre un seguit de proves o pistes que no són certes o estan fora de context, que això ja és el primer error de tots, perquè tu amb aquesta idea, com tu deies, ho passes al dinar, al sopar, de Nadal, de la família, del que sigui, i allò va corrent, i quan busquem l'origen d'això, ningú sap d'on ha sortit, però tothom ho sap, no?
12: I costa molt.
13: I costa molt de desmuntar. Sí,
12: llavors veiem com a escala internacional reapareixen lideratges autoritaris o reaccionaris, com el retorn de Trump, per exemple, al centre del debat polític de discursos absurds però perillosos sobre territoris com Groenlàndia i la incapacitat o la falta de voluntat de la comunitat internacional per aturar, per exemple, el genocidi que Israel està perpetrant a Gaza, no? Alhora, més a prop, observem també com una part del jovent s'identifica. Diem sempre una part perquè les dades costa i a vegades identifiquem el jovent amb això i jo penso que no s'ha de fer així, no? Una part del jovent, deien, s'identifica amb discursos d'extrema dreta, no? Ja sigui a través de Vox o d'Aliança Catalana o d'altres formacions que ofereixen respostes fàcils, culpables, clars i solucions ràpides. Aquí podríem també parlar de la intel·ligència artificial, per exemple, ho deies, no? I de coses que ens estan passant ja i sobre les que hauríem d'aprendre a entrenar també la mirada, no? Que són els vídeos, per exemple, fets amb aquesta tecnologia i que no són reals. Davant d'aquest panorama, una pregunta es fa inevitable. Tenim prou eines per pensar críticament el món que ens envolta? O hem fet l'exercici previ d'entrenar-nos, no? En aquest sentit, ens han ensenyat a preguntar-nos el perquè de les coses, a detectar manipulacions o a contrastar informació i escoltar arguments diferents dels nostres. Aquí és on entra la filosofia, no com una matèria abstracta i allunyada de la realitat, sinó com un entrenament del pensament, una pràctica quotidiana que ens ajuda a viure millor, a conviure millor

0: 318, que planteja que els nens i joves poden filosofar i discutir preguntes de fons sobre el món, sobre els altres i sobre ells mateixos. L'objectiu és ajudar a desenvolupar un pensament crític, creatiu i curós tant a les aules com fora d'elles. Amb ella parlarem de per què la filosofia importa i molt també en el món d'avui. Benvinguda al Col·lectius, Glòria Arbonés, què tal?
1: Moltíssimes gràcies. Hola, gràcies per la invitació.
0: Estem encantadíssims que estiguis aquí. Ja et vaig dir que feia molt temps que estava darrere d'un episodi semblant. Per tant, perfecte. I comencem. I m'agradaria preguntar-te, quan parlem de pensament crític, de què parlem exactament? I potser també què no és el pensament crític?
1: Clar. Vosaltres heu dit moltes coses en aquesta introducció que heu fet, la veritat, que d'alguna manera ha anat bordejant, no?, el concepte. Clar, moltes vegades la paraula crític, no potser pensament, però crític, s'entén com una cosa negativa, no? Com ser, bueno, criticar la gent, parlar malament, no?, negativament d'alguna cosa. Però en realitat la paraula crític, el que en realitat està... ens està fent pensar és en examinar les coses, examinar la realitat, examinar acuradament, lentament i atentament allò que ens passa per davant. Sigui un text, sigui una situació, sigui un TikTok, sigui el que sigui, no? Tot això ens ho hem de mirar críticament, no? El pensament crític és aquell pensament primer que està basat en criteris, no? Tenir criteri per valorar, per avaluar aquestes coses que ens passen per davant, és un requeriment del pensament crític. Necessitem aquests criteris, però també és un pensament autocorrectiu, és a dir, que ens ha de permetre adonar-nos que si estem equivocats, que si hem fet una valoració que no era la que tocava, diríem, ser capaços de rectificar, ser capaços de tornar a pensar les coses, no? I una altra característica molt important del pensament crític és la sensibilitat al context, és a dir, que les coses no són d'una única manera, no?, sinó que s'han de, en aquest examen, en aquesta valoració, hem d'intentar pensar on som, des de quin lloc estem fent aquest anàlisi d'aquesta realitat o d'aquesta situació o d'aquest llibre o d'aquest text, no? Per tant, una mica seria, per resumir-ho d'alguna manera, seria aturar-se i examinar amb calma. Evidentment, això va totalment en contra de la realitat que ens envolta, no? És com anar realment contracorrent. Potser cada vegada més difícil és fer això que us estic dient, però és que és això el que hem de fer, no?
2: Doncs mira, amb això que ens deies, Glòria, em va molt bé perquè va enllaçat amb el que et volia preguntar, com podem entrenar aquest pensament crític en un moment on estem sobreestimulats, no? Tu mateixa en l'exemple parlaves de TikTok, sí, de xarxes socials, de diaris, de webs, d'opinadors que veiem a la televisió. Com encaixem aquest entrenament d'aquest pensament crític en un món que se'ns està venent tan volàtil i tan de ja per ja?
1: Bueno, a veure, evidentment que jo us diré que el que hem de fer és practicar el diàleg, no? És a dir, posar-nos, buscar totes les situacions possibles. Per això l'aposta nostra, diguem, de fer aquests diàlegs d'una forma sistemàtica a les aules, no? Però bueno, si això no és possible, convocar les famílies perquè parlin amb els fills i es facin preguntes i mirin les pel·lícules o els TikToks o totes aquestes coses plegats i plegades per fer una mica aquest anàlisi, no? Perquè realment és, tu has dit, no, com s'exercita, com ho practiquem. Això no és per generació espontània. I quan menys deixem de fer-nos preguntes, quan menys diàleg tinguem amb els altres, serà molt més fàcil per als que ens estan, com d'alguna manera, no sé, atacant, defensar-nos. Si no tenim eines per defensar-nos, si no les exercitem. És com fer exercici físic, és igual. La veritat, és a dir, si nosaltres no deixem de fer, no fem servir criteris, deixem d'escoltar, deixem de fer-nos preguntes i estem absolutament idiotitzades amb allò que ens van

0: no sé, amb
1: allò
0: que
1: ens va, amb el primer que ens arriba, no, diria.
0: Ens arriba i no ens aturem en cap moment, cada vegada serà més difícil exercitar aquest pensament crític. Per tant, és una pràctica, ha de ser una pràctica, no hi ha més.
1: I quan deies això de llegir el context, clar, el context d'ara, dels joves, sobretot d'ara, no és el mateix que el de fa 15 anys.
0: No.
1: I ara passem per moments diferents que també en el qual els adults crec que també estem desentrenats, perquè passen coses com que tu tens una via d'informació que poden ser les teves xarxes socials, on un algoritme de cop i volta reforça tota l'estona la teva corrent de pensament, no?
0: Exacte, confirma allò, no?
1: Exacte, i tu i això tu, sense voler, ho alimentes amb un like i llavors l'algoritme torna a donar-te aquesta informació. Per tant, això no estem acostumats no estàvem acostumats a viure-ho d'aquesta manera, no? Tu llegies un diari, sabies que hi havia un diari que podia expressar-te les coses d'una manera quan hi havia, per exemple, un govern de dreta, sabies que hi havia un altre diari que et podia expressar les coses d'una altra forma, però ara el bombardeig també genera les cambres d'eco, no?, que diem, que és que tu estàs sentint allò que vols sentir i allò que referma el teu pensament, i contra això hi ha aquesta part de la crítica, no?, que deies tu, de dir, bueno, com desfaig jo aquest camí si tota l'estona el que m'estan dient reforça aquesta idea, no?
0: Clar. Bueno, la primera cosa és voler fer-ho. És a dir, si jo sóc conscient, perquè jo mateixa, tu, no?, nosaltres, tots els que estem aquí, ens passa això. Si nosaltres, si consumim xarxes socials, sabem que ens arriba informació i notícies d'exactament allò que volem escoltar, no? I diem, mira que bé, tothom pensa com jo, no? I ens creiem que estem en aquesta bombolla, i després et dones un cop molt fort quan guanya les eleccions algú, que dius, però com, qui l'ha votat, no? Pues, clar. Llavors, la primera cosa és voler fer-ho, és ser conscients de tot això que tu has explicat i voler defensar-te d'alguna manera, no? És a dir, voler tenir aquestes eines. Si no hi ha una voluntat, si no hi ha un desig de fer-ho, és molt difícil. Perquè bàsicament tu et posaràs a fer exercicis, si, no, físic inclús, si valores que allò és necessari, però si no, no ho faràs. I en aquest sentit és el mateix. Si tu creus que que està bé, que estàs bé com estàs, diríem, que et vas rebent aquests inputs, que tothom et confirma allò que tu creus que és i no et genera cap conflicte, probablement no modifiquis res, saps? Llavors, la primera cosa seria voler-ho fer. Llavors, jo, la meva aposta forta és l'escola, evidentment, l'educació. És a dir, no? És posar-los, perquè és un espai on tots els nens, les nenes, els adolescents estan allà, els tens allà, i tu tens eines almenys per confrontar-los amb algunes coses, no? Per posar en evidència algunes coses. Per tant, jo crec que és l'espai com més ideal, les aules, en aquest sentit, per això, no? Per posar sobre la taula. Però sí que has de trencar d'alguna manera, s'ha d'arribar, sobretot amb l'adolescència, no? Potser més petits no és tan difícil, però amb els adolescents sí que has de saltar aquest moment perquè t'escoltin i valorin d'alguna manera que tu els estàs oferint fer una activitat mental a la qual ells no estan habituats.
1: I llavors, per què concretament la filosofia pot ser aquesta eina potent a l'escola o l'institut que aporti aquest entrenament extra que no aportarien, per exemple, altres matèries?
0: Bueno, perquè la filosofia, a banda del corpus de contingut de la història de la filosofia, no, que normalment quan diem la filosofia potser molta gent associa amb això, no? Amb estudiar la història, la filosofia, els filòsofs, que sí, que està molt bé i que han donat resposta a moltes coses que actualment també ens serveixen, no? I els filòsofs actuals, per suposat. Però la filosofia, el que, a banda d'això, d'aquest corpus, el que és important és la seva... com enfoca la realitat, no? La filosofia justament és posar en qüestió, és dubtar, és fer-se preguntes, és intentar explicar la realitat del moment, no? Que és molt difícil, perquè és molt més fàcil estudiar, no sé, Plató en el seu context, perquè tenim tota aquesta distància de temps que ens, no? Que ens dona aquesta perspectiva. Quan hem de pensar la realitat actualment, bueno, els filòsofs ho tenen difícil, els teòrics, no? Que fan teoria. Però la filosofia en si, el que et fa és això, és pensar el món. És a dir, que el món et preocupi i que diguis, per què està passant això? Jo què puc fer per canviar-ho? Què m'interpel·la? Per què m'incomoda? No? És a dir, fer-te preguntes, bàsicament. Preguntes que la pròpia realitat. Aquest és la característica de la filosofia que no tenen altres disciplines. Per això és una mica transversal, d'alguna manera, no? La filosofia, en aquest sentit, no? Insisteixo, a banda del corpus de contingut propi, però té aquesta cosa transversal que ens permet, i que per això també és transversal a les edats, que no cal ser un adult per estudiar filosofia. Clar. I tu, Lluís, ho saps molt bé. Sí. O sigui, els nens ho poden pensar filosòficament des de que són molt petits. Els hem de donar les condicions de possibilitat perquè això passi, no? Però ells tenen i elles la capacitat per fer-ho.
2: Clar. I Glòria, amb això que ens expliques, deies que els nens i nenes tenen doncs aquesta capacitat, no? Doncs, per fer-se preguntes, per dialogar, per pensar, per reflexionar. Quan això s'aconsegueix que passi, que es crea aquest hàbit, com ajuda també en el creixement personal de tots aquests nens i nenes, sí. Doncs, aquest exercici, aquesta activitat que fan potser d'una manera ja doncs pròpia.
0: Clar, exacte. Sí, sí, perquè això de fer, de poder tenir la possibilitat de fer-ho d'una manera sistemàtica, no? A les aules, en una escola, on ho fan tots i totes i van creixent amb aquesta pràctica, no? Clar, l'objectiu d'això i el supòsit teòric que té aquesta pràctica justament és que és una pràctica, que és una pràctica habitual, diríem, no? Llavors, clar, si tu un dia dius, bueno, va, vaig a fer un diàleg, així, del no res, bueno, sí, pot ser interessant, els hi pot anar bé, però clar, no és aquest exercici que et permet veure una evolució, saps? En aquests nens i nenes que ho han anat fent d'una manera sistemàtica i van... aquestes eines que em preguntàveu al principi, no? O sigui, les eines que ells van adquirint són les eines que també han de fer servir fora de les sessions de filosofia, és a dir, que poden aplicar-les a altres moments de l'escola, a casa, al club, a jo què sé, a tots els àmbits on ells puguin estar, no? Crec que és una mica aquesta la idea de fons d'almenys el projecte que nosaltres defensem, no?
1: Ara li donarem un espai a que ens parlis del projecte de Filosofia 318, però tu creus que la manca de pensament crític està relacionada, o sigui, és proporcional o pot ser proporcional a la facilitat amb com entren aquests discursos simplistes i d'odi?
0: Sí, sí, sí, absolutament. Està totalment... A veure, hem d'acceptar que ho fan molt bé.
1: Clar.
0: Ells ho fan molt bé, perquè saben exactament el que estan fent. I nosaltres no ho estem fent bé, diria. Yeah. És així, ho hem d'acceptar. Mireu, hi ha el Josep Maria Terricabres, un filòsof que ens va deixar fa poc temps, un filòsof català, ell deia que la filosofia és una eina de defensa personal. Ho deia fa moltíssimes dècades enrere, I ara jo crec que més que mai aquesta frase té valor. Perquè si nosaltres donem aquestes eines, donem la filosofia com a eina, no? Ensenyem els alumnes a detectar, per exemple, les fal·làcies del pensament, que és una eina de la lògica que no sé per què potser no es treballa tant com s'hauria de treballar, Crec que primer de tot som els adults, no? Mestres, professorat, que hauríem de conèixer-les molt bé per saber transmetre aquestes fal·làcies i que els alumnes la coneguin, no? Llavors, clar, ells, quan dic ells, no, dic els dolents, per entendre'ns, sí? Aquest discurs d'odi, d'acord? Per entendre'ns amb facilitat. Ells coneixen tot això, ells maneguen aquest discurs de la lògica, saben com fer-ho. Perquè tot això que vosaltres dèieu al principi, no? Com aquesta apel·lació a l'emoció, com de seguida tu veus una notícia que t'és igual si la imatge és d'una manifestació a Guatemala, no importa, tu dius, ostres, tal, ja la comparteixes, ja això comença a circular, perquè no hi ha aquesta necessitat d'aturar-te un minut a comprovar, bueno, diguem, aquí es junta d'alguna manera o s'entrellaça això amb el concepte de veritat, no? De què és veritat, de la postveritat i tot aquest també tema filosòfic molt heavy que amb el tema de la intel·ligència artificial està tenint, bueno, cada vegada hem de pensar més sobre això, no?
1: Doncs moltíssimes gràcies, Glòria, per passar-te avui per Col·lectius, encantadíssims, i ens veiem aviat.
0: Gràcies a vosaltres, ha estat un superplaer. Moltes
2: gràcies. Que vagi molt bé, gràcies, fins la propera. Gràcies també al Marçal CC. Tornarem la propera setmana, que vagi molt bé. Adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: El Pròfim Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
5: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
6: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
7: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
8: Mama, look up the mountain. Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.6 de la FM, la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions.

Fins aquí el Planeta Prat d'avui. Us deixem ara amb l'espai podcast del Prat Ràdio. Gràcies als col·laboradors i les col·laboradores que cada dia fan més interessant aquest programa. Gràcies també a tot l'equip, amb Pico Estilo a la part tècnica, amb Marc Quinto a la producció i amb Neus Bou a les xarxes socials. I com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

0: Són dos quarts d'una.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Què tal? Bon dia, els parla Luis Rodríguez Alonso, tot a punt per l'inici del curs escolar demà dimarts, amb una jornada de vaga que han convocat USTEC, STES i la CGT, i amb què es pretén seguir pressionant el Departament d'Educació per anar més enllà d'uns acords que consideren totalment insuficients. Entre les reclamacions, arribar a una inversió del 6% del PIB en educació, reduir les ràtios o eliminar les barracots, així com la protecció de la llengua catalana, entre d'altres. En els últims dies, la consellera Esther Niubó ha destacat la inversió que ha realitzat el Departament i que es materialitza en gairebé 1.000 professors i mestres més el curs anterior, 800 noves aules d'acollida i 257 milions d'euros en actuacions i obres als centres educatius. Encara durant aquests darrers dies previs a l'arrencada del curs, han estat també moltes les famílies que s'han apropat a les llibreries per tal d'adquirir el material escolar, així com també els llibres de text. La despesa varia en funció del curs de l'infant i del jove, però una eina que ha contribuït molt a lleugerir els costos ha estat els vals escolars. Així mateix ho destaquen Isabel Jiménez, de les llibreries Drac i Atenea, i Maria del Mar Baltà, del Servei Secretaria.
2: Tothom el fa servir, és una ajuda molt important i que la gent ho agraeix.
3: El val escolar serveix perquè els pares no se n'adonguin d'aquesta pujada. Aleshores, bé, sí, cada any pugen, com amb tot, però no gaire més que no pot una peça de roba o qualsevol altra cosa de menjar.
0: Enguany és la quarta edició en què s'han habitat aquests vals, formats per dos xecs de 30 euros per les famílies de cada alumne de primària i secundària inscrits en centres públics i també concertats. I qui també ha començat la temporada és el cinema Capri, que ha obert les seves portes després de les vacances d'estiu aquest cap de setmana. El món grapat de pretencs i pretenques de totes les edats s'han apropat en la primera sessió del curs, Tadeo Jones i La llàntia meravellosa. Un gran inici pel qual apunta a ser una nova temporada d'èxits pel Capri. Escoltem la seva gerent, Mercè Marimón.
4: Comencem amb el Tadeo Jones, que està funcionant força bé i sembla que venen una sèrie de pel·lícules també amb ganes que el públic pregunta per ella, si té ganes de veure-les.
0: A les pròximes setmanes, a més, la cartellera del Capri s'omplirà de nous llargmetratges amb forta presència de propostes nacionals i entre elles hi destaquen El ser querido, Cronos i una també de les més esperades, La bola negra. Esports. El Prat s'ha aconseguit passar una nova ronda de Copa Catalunya després d'eliminar el Calafell a la ronda de penals per 4-3. Un partit que durant el temps reglamentari va acabar en empat a 2. Encara es desconeix quin serà el proper rival a la pròxima eliminatòria que es disputarà aquest cap de setmana. Aquests són alguns dels temes destacats que ampliarem, com sempre, d'aquí a mitja hora a l'informatiu a partir de la 1.
5: Comença l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.
6: FM, Ràdio Agenda Urbana, un podcast de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.
7: Us donem la benvinguda a 2030 FM, Ràdio Agenda Urbana, un podcast sobre com el Prat de Llobregat treballa per millorar el món del futur, contribuint a l'aplicació dels objectius de desenvolupament sostenible. Al llarg de 10 episodis parlarem amb persones, empreses i entitats de la ciutat que, a través de les seves bones pràctiques, contribueixen al compliment dels ODS plantejats per les Nacions Unides de cara a l'any 2030. Coneixerem de primera mà què cal fer per deixar un món millor i com l'Agenda Urbana del Prat de Llobregat ha concretat polítiques i estratègies per assolir aquests objectius. Soc en Víctor Asensio i us acompanyaré al llarg d'aquesta sèrie de podcast. Comencem!

0: L'any 2015, l'Organització de les Nacions Unides va marcar-se un dels objectius més ambiciosos des de la seva fundació, orientar les polítiques mundials cap a un objectiu comú, el de la preservació del planeta i la garantia de la vida digna de les persones. En aquell moment es van fixar 17 objectius de desenvolupament sostenible, coneguts com a ODS, que han de servir de guia per les administracions, entitats, empreses i ciutadania per assolir un món més just i sostenible. Des de l'erradicació de la pobresa fins a la millora de l'educació, la igualtat de gènere o l'acció climàtica, els ODS plantegen diferents reptes que s'han d'abordar des de les accions del dia a dia per assolir un futur global més just i sostenible. L'any 2023, l'Ajuntament del Prat, amb el suport de la Diputació de Barcelona, va impulsar un procés de participació ciutadana per definir les agendes 2030 i urbana del Prat. El Prat del futur vol ser una ciutat sostenible i alineada amb els objectius de desenvolupament sostenible, però per assolir-los cal la implicació de tothom. És per això que l'Ajuntament del Prat ha posat en marxa la campanya Jo em sumo al Prat 2030, una iniciativa que té com a objectiu informar i sensibilitzar sobre els ODS i les iniciatives que s'estan materialitzant a la nostra ciutat per tal d'assolir-los. Cada episodi de 2030 FM Radio Agenda Urbana comptarà amb entrevistes a representants d'entitats, empreses o agents de la ciutat que amb les seves bones pràctiques contribueixen al compliment dels objectius marcats a les agendes 2030 i Urbana del Prat. Cada episodi se centrarà en dos ODS diferents i coneixerem no només què cal fer per complir-lo, sinó què ens aporta com a societat assolir aquell objectiu. Al darrer capítol farem una mirada cap al futur, cap al Prat de l'any 2030 i més enllà, per saber on ens dirigim i com volem que sigui el món del demà. Aquest, però, és un capítol introductori on parlarem només d'un d'aquests ODS, però abans volem entendre ben bé què són els objectius de desenvolupament sostenible, com s'apliquen a les ciutats, quines implicacions tenen per la ciutadania i també desmuntarem alguns dels mites que envolten l'Agenda 2030.
1: Soc la Cristina Gutiérrez Valverde, soc la responsable de les agendes 2030 i Urbana de l'Ajuntament del Prat i bueno, porto a l'Ajuntament treballant 22 anys en diferents projectes.
0: Primer de tot, Cristina, què són els ODS i per què les ciutats tenen un paper tan important a l'hora de doncs, fer complir aquests objectius?
1: Molt bé, doncs la ONU, el 2015, davant de la situació de problemes o de complexos que teníem a nivell mundial, va definir aquests 17 ODS, que són com esferes petites que engloben un munt de reptes per tal de que el món del futur sigui una mica millor del que és fins ara. Llavors ja es va dividir en 17 ODS que van des d'acabar amb la pobresa fins a temes de sostenibilitat ambiental, fins a temes de creixement econòmic però sostenible, temes d'aigua, i l'ODS 5 que és la igualtat de gènere o l'ODS 4 per exemple que és l'educació de qualitat. O sigui, engloba o agafa els ODS, cada ODS engloba una esfereta que en realitat com s'han de treballar és de forma transversal, perquè el que sí que va definir la ONU és que no podem els problemes que tenim actualment a la societat no es poden abordar des d'una única esfera, sinó que segurament per trencar o per treballar o acabar amb la pobresa, doncs hem de treballar temes d'alimentació, temes de qualificació, temes d'energia, temes de vivenda, o sigui, hi ha molts temes que s'han de treballar per abordar un problema actualment.
0: Nosaltres, des del Prat, què podem fer i què poden fer els ODS pel Prat?
1: Molt bé, doncs els ODS, com tu has dit, plantegen els reptes de futur que hem d'abordar d'una forma transversal. Llavors, tot i que la ONU va establir com uns reptes mundials, el que sí que fem des de lo local o cadascú des de la seva instància, el que fem és aterrar-los a la ciutat. No és igual treballar al Prat al fi de la pobresa que treballar-ho a un país desenvolupat.
0: I això, aquí al Prat s'ha fet precisament un procés d'aterratge d'aquests ODS. Sí. Com ha estat aquest procés per doncs, transportar aquests objectius a la realitat pretenca?
1: Molt bé, doncs el 2023 vam començar tot aquest procés de treball. Llavors, vam fer primer, bueno, vam comptar amb un suport de la Diputació de Barcelona, que ens va aportar una consultora especialitzada per fer, per acompanyar-nos en tot aquest procés de treball. Primer el que vam fer va ser una diagnosi de la ciutat del Prat, quines són les seves dades estadístiques a tots els nivells, quina és la seva situació geogràfica, perquè doncs, ens afectarà diferent la pujada del mar, no?, que a una ciutat que estigui a l'interior, per exemple. Per fer aquesta diagnosi, doncs, vam estudiar un munt de documents, però també vam fer un seguit d'entrevistes a persones referents en cadascun dels àmbits que afecta l'agenda urbana. A continuació, el que vam fer va ser un procés de participació que va ser, d'una banda, intern. Vam comptar amb tots i totes les caps de secció de l'Ajuntament a nivell intern de l'organització, i també amb les direccions de les empreses municipals. El projecte Jo em sumo al Prat 2030, que té com a objectiu informar la ciutadania, també sensibilitzar entorn dels ODS, però no sobretot, més que dels ODS, de pensar la ciutat en clau de sostenibilitat. Uh-huh. Sostenibilitat social, és a dir, que tothom tingui unes bones condicions de vida aquí a la ciutat. Sostenibilitat ambiental, és a dir, que millorem la relació amb el nostre entorn i com cuidem el nostre entorn. I sostenibilitat econòmica, és a dir, el Prat, òbviament, ha de ser un Prat que sigui actiu, que tingui impuls a nivell econòmic per dotar d'ocupació, però no volem una ocupació de qualsevol tipus, sinó que volem una ocupació de qualitat.
0: Molts reptes, que ara en parlarem una miqueta més, aquest Jo em sumo al Prat de 2030, però molts reptes que doncs, són preocupacions diàries de la ciutadania que potser no ho posen sota el paraigües dels ODS, no ho pensen com a tal. No sé si vosaltres, en tot aquest procés de participació, en aquest procés d'aterratge dels ODS a la ciutat, us hi heu trobat, no?, del desconeixement de la ciutadania per part dels ODS. M'estàs parlant del 2023, és a dir, ja pràcticament 10 anys després de la seva aprovació, la gent no els coneixia, aquests ODS. Creus que ara ja aquest procés està començant a permear la societat i que sàpiguen què són els ODS?
1: Jo crec que a molta gent li sona, no?, el concepte ODS, li sona. No acaba, òbviament no se sap els 17 ODS, no cal, ni se sap els reptes.
0: Que no cada, és un examen.
1: No és un examen, que cada ODS té com 10 o 15 reptes a dins, no se sap, jo tampoc m'ho sé de memòria, no passa res, però sí que li sona el concepte, i sobretot el que és important és que jo crec que hem adquirit com aquesta necessitat de pensar en un futur que no pot ser com era fins ara, o sigui que ha de ser sostenible, i sobretot sembla, no?, que està molt vinculats al tema mediambiental i és el que més es coneix i que és molt important, no?, tot el tema de les onades de calor està fent molt, tot el tema de les sequies i després les pluges torrencials, no?, tot el tema del canvi climàtic, no?, això la gent ho té com més incorporat, però també, no?, les claus hem d'anar cap a ciutats que no poden deixar ningú enrere, no?
0: I això dintre d'aquest projecte de Jo em sumo al Prat 2030. Explica'ns una mica més què és el que feu, quines accions concretes feu dintre d'aquest projecte.
1: Doncs, com et deia, fem temes de formació, sobretot hem fet formacions específiques per entitats, per empreses. Al Maig Cooperatiu vam fer una formació per a empreses també. Estem pendents de fer formacions per a altres col·lectius i volem treballar alguna acció genèrica per tota la ciutadania, no tant en format formació, que té menys gràcia, però sí en d'altres formats. També estem fent un projecte que és d'adherir-vos al Jo em sumo al Prat 2030, en el que està vinculat als diferents agents de la ciutat. Llavors, ara mateix tenim unes 60 adhesions que hi ha des de centres educatius, que amb projectes molt interessants, a entitats, comerços, empreses, comunitats veïnals, estem treballant també perquè, és a dir, la idea és que tots els agents de la ciutat, però bona part dels agents de la ciutat s'adhereixin, que és una adhesió que no comporta res econòmic, el que comporta és que et visibilitzes com que tu ets un agent de la ciutat que també està contribuint, perquè el que sí que teníem molt clar quan vam aprovar les agendes és que la ciutat no serà una ciutat més sostenible només per la feina que faci l'Ajuntament, sinó que és una ciutat més sostenible si tots els agents de la ciutat s'incorporen i sumen. Llavors, amb aquest projecte el que volem donar és visibilitat a tota la gent, tots els agents que estan sumant. I hi ha molts, ara mateix tenim 60 adhesions, i el que tenim un altre projecte, que és un banc de bones pràctiques que en matèria d'ODS, que el que volem és donar visibilitat a bones pràctiques perquè serveixin també de referència a d'altres agents que vulguin dir, doncs diuen, ostres, no sé com podria fer per contribuir a l'ODS 4, que és l'educació de qualitat. Doncs si entres al banc de bones pràctiques, ho tenim organitzat per ODS, i allà trobaràs pràctiques que estan realitzant des d'entitats o des d'empreses o evidentment des d'escoles, no?, de la ciutat, que estan ja fent coses i projectes específics per contribuir amb aquell ODS, i tenim de 17 ODS tenim bones pràctiques, ara mateix unes 100 bones pràctiques que esperem que vagin a... És un projecte que no acaba, i sí que va començar però no acaba, i la idea és anar sumant.
0: Jo em volia preguntar, clar, estem al 2025, pràcticament 2026, què passa amb l'any 2030 si no hi arribem? Perquè al final l'agenda 2030, 2030, ens marca aquests objectius. S'acaba tot això?
1: No. L'agenda 2030 del Prat, que té un pla d'acció de 590, crec, ho dic de memòria, això no m'ho he preparat, a 590 accions, aquesta sí que ha d'estar assolida al 2030, perquè quan la vam fer ja vam posar data 2030, i per tant tots aquests projectes i accions que hi havia són accions que al 2030 haurien d'estar implementades. Però això és l'agenda del Prat, o sigui, això no vol dir que a nivell mundial aconseguim el fi de la pobresa, perquè crec que...
0: Bueno, molt haurien de canviar les coses.
1: No? Vull dir, és evident que no ho aconseguirem. Jo el que m'imagino és que o bé hi haurà una moratòria, o bé partirem i es treballarà en una agenda 2060 o amb algun tipus. Abans de l'agenda 2030 hi havia l'agenda 21, bueno, quan d'aquí es va transformar la 2030, i apareixerà una nova, un nou repte mundial, m'imagino, perquè és evident que hi ha moltes coses que no s'assoliran, i també és evident que el camí és llarg, vull dir que nosaltres, vull dir que hem de continuar avançant en la direcció, vull dir que ens hem, per exemple, l'agenda 2030 del Prat hi ha 590 accions, però aquí no s'acaba, vull dir, si volem continuar tenint, fent accions per revertir la crisi climàtica, doncs no ens podrem quedar al 2030 i ja està, no? Hem arribat aquí i ja està, sinó que haurem d'aconseguir anar avançant en els reptes que vagin sorgint.

0: ODS-1, fi de la pobresa.
1: L'ODS-1 busca erradicar la pobresa extrema i reduir de manera significativa totes les formes de pobresa d'aquí al 2030. Quan parlem de pobresa, no ens referim només a la manca d'ingressos, sinó també a la manca d'oportunitats, de seguretat i d'accés a serveis bàsics. Actualment, moltes famílies viuen en situacions vulnerables. La precarietat laboral, l'augment del cost de la vida, l'accés limitat a l'habitatge o les dificultats per arribar a final de mes són realitats que també trobem a prop nostre. La pobresa afecta especialment infants, persones grans, persones migrades i famílies monoparentals. L'ODS-1 proposa ampliar els sistemes de protecció social, garantir l'accés universal a serveis bàsics, promoure oportunitats econòmiques i reforçar la resiliència de les persones més vulnerables davant crisis econòmiques, socials o climàtiques. Al Prat, programes socials, serveis d'acompanyament i iniciatives comunitàries treballen cada dia per assegurar que ningú quedi enrere.

0: Hola, sóc la Melodia Dan i treballo a l'associació Sau Prat. Ara mateix porto la direcció dels projectes socioeducatius i a Sau Prat nosaltres contribuïm a l'ODS1 a través dels diferents projectes que duem a terme, que consten des de la part de la infantesa i fins a la vida adulta, no? Ajudant a les persones a millorar la seva qualitat de vida, trobant feines més dignes, i també tenim projectes formatius, sobretot destinats a joves.
1: Hola, jo sóc Elena Muñoz i sóc la coordinadora de l'àrea d'infància i famílies de l'associació Sau Prat. I també des d'aquesta àrea d'infància i famílies contribuint també a la reducció de la pobresa, que és l'ODS1, sobretot acompanyant, fem un acompanyament individual i familiar i social, doncs això, tant a infants com a adolescents, com a joves i les seves famílies.

0: Ara sentíem a la presentació. Des de Saó Prat treballeu en diversos àmbits per ajudar persones en situació de vulnerabilitat. Un d'aquestes vessants és el de la inserció laboral. De quina manera ajudeu les persones a aconseguir aquesta autonomia i millorar la seva situació?
1: Nosaltres tenim la part de l'associació, que tenim el projecte d'inserció laboral, en el qual fem itineraris individuals amb les persones que necessiten trobar una feina o millorar la seva feina actual. A través d'aquest projecte també fem formacions capacitadores, que és una miqueta... mirem quines necessitats hi ha a les empreses del voltant del territori, quins són els interessos de les persones que venen al projecte, i fem formacions molt a mida, amb unes pràctiques també curriculars, i llavors la idea és que les persones es puguin insertar, no?, i puguin trobar una feina una miqueta més digna que la que tenien anteriorment. També tenim formacions destinades a joves, que es diuen els labs formatius. Tenim el lab reformes, el lab creatiu i el lab cuina. Que aquestes formacions són molt pràctiques, estan molt enfocades a joves que han sigut expulsats del sistema educatiu formal, i llavors l'objectiu principal és que recuperin motivacions i retomin estudis o bé s'insertin al món laboral. A banda, tenim l'empresa d'inserció, que és com un projecte més de l'associació, en el qual tenim quatre línies productives: la de disseny, la de reformes, la de neteja i la de redó. I moltes vegades, a través de l'empresa d'inserció, donem oportunitats laborals a aquests joves que passen per les formacions.
0: I en aquest sentit, quin pes creieu que té la formació en l'assoliment d'aquest objectiu de la fi de la pobresa?
1: Al final la formació et capacita, no? Et dona unes capacitats com a persona que t'ajuden a millorar, no?, i a poder insertar-te, no?, en una feina una miqueta més digna. Dic moltes vegades la paraula digna, no?, però és que últimament les ofertes laborals que ens trobem no són gaire dignes, no? Llavors també la nostra lluita és perquè les persones s'insertin al món laboral, però en feines dignes.
0: Sí. Ara, en aquest sentit, també et volia preguntar, també traieu amb canalla, no només amb gent adulta que està en edat de treballar, i això també va una mica amb la línia que deia la Melody, d'aconseguir també aquestes capacitats. I quina importància té precisament amb aquesta canalla, doncs, ajudar-la a obtenir aquesta autonomia també i a preparar-se de cara al futur?
2: Clar, nosaltres li donem molta importància a la prevenció, és a dir, poder acompanyar sobretot a les persones i als infants, adolescents i joves des d'edats molt primerenques per a aquest tema de la prevenció, i sobretot poder acompanyar les famílies perquè puguin tenir aquestes eines per poder acompanyar bé els seus fills i filles, sobretot. Llavors, per nosaltres és primordial, perquè ens hem adonat al llarg dels anys que si treballem des d'això, des de la primera infantesa o des de que són molt, molt, molt petits, després els resultats es poden veure sobretot a l'edat adulta.
0: L'ODS-1 potser és de cara a la ciutadania, juntament amb la pau, potser, no?, amb el tema de medi ambient, però sobretot, no?, la pobresa i la pau són dos dels elements que la ciutadania concep com més urgents, no?, per aconseguir un món més just, un món on realment tot sigui molt més sostenible. I recordem que aquests ODS es van aprovar l'any 2015 per Nacions Unides. Vosaltres, a l'any 2004, 11 anys abans, ja... funcionàveu com a associació, vau néixer en aquell any. Per tant, els ODS els complíeu potser abans fins i tot que existissin aquests ODS.
1: Sí.
0: Com us veu assabentar de que contribuïeu a aquests ODS?
1: Clar, quan van fer la publicació dels ODS, nosaltres els vam estar mirant i vam dir és que complim molts dels ODS, no?, que s'han marcat, no?, Nacions Unides, amb els diferents projectes que tenim a SAO. També és veritat que sí que SAO va néixer el 2004, però cada any incorporem projectes nous. O sigui, SAO no para, no?, d'innovar i d'adaptar-se.
2: A partir de les necessitats que podem veure al territori, incorporem projectes nous que puguin donar resposta a aquestes necessitats. I també per nosaltres és molt important donar-li veu als participants d'aquests projectes.
0: Clar, i en aquest sentit, de quina manera contribuïu als altres ODS, o com els teniu en compte, els ODS, a l'iniciar un projecte?
1: Clar, nosaltres iniciem el projecte quan detectem la necessitat, no? I després mirem, no? Amb qui ODS està alineat. O sea, ho fem a la inversa, no? És com...
0: No voleu complir l'objectiu, no?
1: No, el nostre objectiu és complir, no? O cobrir una necessitat que hem detectat al territori. Llavors, posem en marxa el projecte i a posterior, doncs, mirem, no? Amb qui ODS està alineat.
2: Però sempre està present, doncs, això, la reducció de la pobresa, la promoció de la igualtat d'oportunitats, el tema
1: la sostenibilitat.
2: De la sostenibilitat.
0: La igualtat de gènere, sí. Clar, és que al final són tants elements,
2: sí,
0: no?
2: Igualtat de gènere, interseccionalitat.
1: Sí, o sigui, són eixos que sempre... són transversals a tots els projectes, no?, que hi ha a SAO.
0: I com a societat, què creieu que podem fer per avançar cap a una societat doncs on s'acabi amb la pobresa o almenys intentem, no?, reduir aquestes desigualtats?
2: Això és complicat, però jo crec que primer donant veu a les persones que realment, no?, el que estem dient, els que són realment els protagonistes, després intentant tenir una societat, doncs, més inclusiva, més justa, a partir d'aquests projectes, no?, a partir d'aquestes necessitats que veiem als diferents territoris, el tema també de la igualtat de gènere, de la interseccionalitat, molt important també creiem que totes les professionals cada vegada puguem estar més formades per poder acompanyar d'una manera millor. També creiem que és molt necessari el tema de la cura, no?, entre les persones, entre nosaltres, i jo crec que així cada vegada podem arribar a tenir un món una miqueta més just, més inclusiu, més igualitari i millor.
0: Per tant, també hi ha un punt de, evidentment, de responsabilitat dels governs, de les administracions, però també personal.
1: Sí, sí, tot suma, no? Al final és entitats públiques, entitats privades, com a persona, com a títol personal, tot suma. I estic totalment d'acord amb el que ha dit la companya Elena.

0: bones pràctiques.
1: Contribuir a la lluita contra la pobresa també és a les nostres mans. Dona suport a iniciatives solidàries del teu barri. Participa en campanyes d'aliments o roba, aposta per un consum responsable i respectuós i afavoreix projectes que promouen la inclusió social.

0: La pobresa és un repte global, però també local. Treballar per la igualtat d'oportunitats i el benestar de totes les persones ens acosta a un futur més just, solidari i sostenible. Erradicar la pobresa també vol dir lluitar contra la fam i defensar un futur de benestar físic i mental per a tothom. Això ho abordarem al pròxim capítol, en què parlarem dels ODS 2, Fam 0, i 3, Salut i Benestar. Gràcies per escoltar-nos.
1: Has escoltat l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.
0: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 Vinils.
2: Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
3: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
4: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
5: El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del cèntric Espai Cultural.
6: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.
2: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
7: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio. 91.6 de l'FM. Sintonitza.

0: Què tal? Bona tarda. El curs escolar 2026-2027 arrenca demà i la incertesa per la vaga convocada per l'USTEC, la CGT, la Intersindical i també el COS. És la primera vegada que els centres obren després de vacances sense saber si es podrà fer classe amb normalitat. Després d'un any carregat de protestes i mobilitzacions, el professorat no renuncia a les reclamacions de més inversió en educació fins a arribar al 6% del PIB. Reduir també les ràtios o millores en les instal·lacions i la defensa del català a les aules, entre d'altres. Al Prat hi ha prop de 8.000 alumnes entre infantil, primària i secundària obligatòria. La incògnita és quin segment tindrà aquesta vaga, la primera que es fa en inici d'un curs escolar. De seguida ho ampliem, abans però repassem els titulars d'aquesta jornada d'avui, d'aquest primer dilluns 7 de setembre. La Terminal B encara la recta final de la seva ampliació amb la recent inauguració de les dues noves grues del moll de 90 metres, les més altes del port, i amb una inversió de 12 milions d'euros. Això ha de permetre operar vaixells portant contenidors de fins a 26 files i així reforçar la seva competitivitat. El Cinema Capri ha reobert les seves portes aquest cap de setmana després de les vacances d'estiu. Un bon grapat de pretens i pretenques de totes les edats s'han apropat a la primera sessió del curs, que ha estat amb Tadeo Jones i la Llàntia Meravellosa. I la 25a temporada del Prat Ràdio arrenca avui amb diverses novetats a la graella, com heu pogut comprovar. Entre elles destaca un nou programa diari del Prat Esports de dilluns a divendres a partir de les 6 de la tarda per oferir tota l'actualitat esportiva. També s'estrenaran dos nous podcasts enganxats als pedals i sons del Delta. I els esports avui, Jota Marín González, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs sí, arrenquem també al Departament d'Esports una nova temporada, com deies, amb un canvi d'horari, també amb la incorporació de noves seccions i, evidentment, no deixem de costat tota la informació esportiva, perquè al final l'actualitat és la que mana. Avui, evidentment, parlarem de la fundació de l'Associació Esportiva Prat, el conjunt masculí, és a dir, el Prat C, perquè aquest passat cap de setmana ha aconseguit passar novament de ronda a la Copa Catalunya després d'eliminar el Calafell a la ronda de penals per 4-3, un partit que va començar guanyant 2-0, però que després el Calafell va empatar a 2 i que novament des dels 11 metres doncs, es va decidir el que passava de ronda. I en aquest cas, doncs, la sort, podríem dir, va somriure al conjunt de Luis Gómez, que ara doncs, afronta la següent eliminatòria, que serà aquest proper cap de setmana. Encara no es coneix, això sí, el rival.
0: I perquè fa el temps, avui amb una lleugera baixada de les temperatures, 30 de màxima, 23 de mínima i ben pendents un canvi de temps que ha d'arribar de cara a dimecres amb pluja i també una baixada encara més generalitzada. Passen 3 minuts per sobre de la 1, comencem amb Pico Estilo i qui ens parla avui, Luis Rodríguez Alonso. El curs escolar 2026-2027 arrenca demà amb incertesa per la vaga convocada per USTEC, la CGT, la Intersindical i el COS. És la primera vegada que els centres obren després de vacances sense saber si es podrà fer classe amb normalitat. Després d'un any carregat de protestes i mobilitzacions, el professorat no renuncia a les reclamacions de més inversió en educació fins a arribar al 6% del PIB. També reduir ràtios o millores en les instal·lacions i la defensa del català a les aules. La consellera d'Educació, Esther Niubó, va reunir-se dijous passat amb representants del sector per tal d'evitar la vaga, però les negociacions no han aconseguit canviar les postures. Des dels sindicats denuncien que la Generalitat hagi esperat fins a l'últim moment per abordar la qüestió i han anunciat noves mobilitzacions si no canvia el tarannà de la consellera. De la seva banda, Niubó ha destacat en les darreres compareixences públiques la inversió realitzada i que es materialitza en gairebé 1.000 professors i professores, més que el curs anterior, així com 800 noves aules d'acollida. També 257 milions d'euros en actuacions i obres als centres educatius. De cara a la jornada de demà estan convocades també manifestacions i assemblees a diversos punts de Catalunya. Les més properes al Prat seran les de Barcelona, que arrencaran a les 10 a la plaça d'Urquinaona i que finalitzaran a la plaça Sant Jaume. I també a la plaça de l'Ajuntament d'Esplugues a partir de 9:15. Al Prat hi ha prop de 8.000 alumnes entre infantil, primària i secundària obligatòria. La incògnita serà saber quin seguiment tindrà aquesta vaga, la primera que es fa en inici de curs escolar. Des de la Generalitat s'han decretat serveis mínims per un docent per cada 3 aules en educació infantil, primària i secundària i també una persona de l'equip directiu per cada centre escolar. En el cas de les escoles Bressol, els serveis mínims han de cobrir el 33% de la plantilla i els centres d'educació especial hauran de cobrir-ne fins al 50%.
2: Educació.
0: I encara parlem d'educació perquè aquests darrers dies, previs a l'arrencada del curs, també han estat moltes les famílies que s'han apropat a les llibreries per adquirir el material escolar i els llibres de text. L'augment de preus s'ha vist compensat d'alguna manera pels vals escolars, uns ajuts que s'atorguen des de fa ja 4 anys. Ho repassem amb aquest reportatge de la Noelia Aguilar Bueno.
3: Queden pocs dies per l'inici del nou curs escolar 2026-2027. És durant aquesta primera setmana de setembre i darrers dies de l'agost que les famílies s'apropen a les llibreries per adquirir els materials escolars que necessiten les seves criatures. Des dels establiments observen que molta clientela espera els darrers dies de vacances per fer les compres necessàries.
4: Bueno, doncs aquests darrers dies, com sempre, pues hi ha moltes cues, la gent s'espera al final i bueno, i és irremediable que s'hagin d'estar una estoneta a la llibreria.
5: Els de primària doncs, ho han fet abans de començar el mes d'agost i després els que ja vindran ara de l'ESO doncs, són els d'última hora. No han mirat encara què els hi cal i comencen a revisar i segurament el dia abans, dins de la setmana que ve, ens vindran a buscar tantes llibretes, tants bolígrafs, etc. i les novetats que hi hagin en papereria.
3: La despesa mitjana varia en funció del que necessiti cada família. Des de les llibreries indiquen que el preu total dels llibres i material que comprin les famílies pot canviar depenent del curs que vagin a començar els seus infants.
4: Com que els llibres últimament ja fa anys que es reciclen, doncs primer i segon, que no es poden reciclar, són més cars, perquè ho han de comprar tot, i a partir de tercer fins a sisè són els llibres que es reutilitzen. Potser primer i segon estan en torn al 120 i els altres doncs ja el val escolar ja els cobriria la despesa.
3: Però no tot el que es reutilitza són llibres. Hi ha famílies que reaprofiten motxilles, estoigs, si encara es troben en bon estat.
5: I el que reutilitzen molt són els estoigs i les motxilles. És lògic, una motxilla pot poder, si l'has tractat bé 2-3 anys, l'altra cosa és que vulguis estrenar, no? Que normalment volen els nens, però ara és moment potser de fer altres coses. Llavors, com que nosaltres ho sabem, els oferim uns packs a partir de 10 euros fins a 50, poden trobar, depèn de les necessitats que tinguin.
3: Una eina que ha contribuït a alleugerir els costos dels quaderns, llibretes, bolígrafs, d'entre altres, han estat els vals escolars.
4: Tothom el fa servir, és una ajuda molt important i que la gent ho agraeix.
5: El val escolar serveix perquè els pares no se n'adonguin d'aquesta pujada. Aleshores, bé, sí, cada any pugen, com amb tot, però no gaire més que no una peça de roba o qualsevol altra cosa de menjar. Llavors la gent compra el que li cal perquè ho necessita.
3: Enguany és la quarta edició en què s'han habilitat aquests vals, formats per dos xecs de 30 euros a les famílies per cada alumne de primària i secundària inscrits a centres públics i concertats durant el curs 2026-2027. Una mesura amb la qual es vol pal·liar els efectes de la pujada de preus i alhora impulsar el comerç de proximitat. Un cop realitzades totes les compres, ara queda gaudir dels darrers dies de vacances d'estiu i que tant infants com famílies agafin forces de cara al nou curs escolar, que comença el pròxim dimarts 8 de setembre.
0: Quan passen pràcticament 9 minuts per sobre de la una, és moment de fer una petita pausa i tornem de seguida amb més temes.
3: L'espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
6: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Rasa Prat.
7: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
6: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
8: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
9: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo.

0: bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con J.M. Salinas. J.M. Salinas. J.M. Salinas.
1: Sábados. En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
2: www.elpratradio.com. Tota la programació del Prat Ràdio a través d'internet des de qualsevol lloc del món. Recorda, el Prat Ràdio a internet. www.elpratradio.com.
3: Infraestructures.
4: Ho destacàvem en titulars. La terminal B està encara a la recta final de la seva ampliació amb la recent inauguració de les dues noves grues del moll de 90 metres. Són les més altes al port i amb una inversió de 12 milions d'euros. Això ha de permetre operar vaixells portacontenidors de fins a 26 fileres i així també reforçar la competitivitat del mateix port. Escoltem el seu president, José Alberto Carbonell, i també l'alcaldessa del Prat, Alba Beaujordà.
5: La competitivitat dels ports és més important que mai. En aquest context, inversions com la que avui celebrem són essencials per afrontar el futur amb garanties, reforçar la capacitat de resposta i generar valor per a les empreses i per al territori.
6: Infraestructures que no es limitin a créixer per créixer, sinó que encarin el desenvolupament amb sentit comú i amb seny, com feu vosaltres, un desenvolupament, com deia, al servei del país i pensat també des de la sostenibilitat.
4: Més enllà d'això, són dues grues que es van inaugurar dijous passat i que elevar fins a 15 les que hi havia instal·lades al port i en què es pretén afiançar la posició que ocupa el port de Barcelona i que ha estat líder en exportacions. Així mateix ho destacava el conseller d'Empresa, Miquel Sampar. L'escoltem, i també el ministre de Transports, Òscar Puente.
7: Catalunya ha vuelto a liderar las exportaciones en Cataluña con un 26%. Hemos superado desde Cataluña los 1.000 millones en exportaciones. Hemos tenido una ocupación récord histórica en Cataluña por encima de los 4 millones. Y
8: un puerto que no puede atender el buque más grande no pierde un buque, pierde una ruta. Y con la ruta pierde carga de exportadores, de importadores que están a cientos de kilómetros de aquí, en Aragón, en Navarra, en el Levante, en el centro peninsular o en el sur de Francia. Por eso dos grúas son mucho más que dos grúas. Son la diferencia entre ser un puerto de paso o ser una puerta de entrada.
4: El ministre de Transports, a més, també ha celebrat que els nous accessos viaris i ferroviaris encarin ja la seva fase de redacció. A banda d'aquest projecte, la terminal, encara al final de l'ampliació, prevista fins a finals del 2027, amb la incorporació de 8 noves grues automatitzades d'apilament.
3: Cultura.
4: El Cinema Capri ha reobert les seves portes aquest cap de setmana després de les vacances d'estiu. Un bon grapat de pretencs i de pretenques de totes les edats s'han apropat a la primera sessió del curs amb Tadeo Jones i La llàntia meravellosa. Un gran inici pel qual apunta a ser una nova temporada d'èxits al Capri. Escoltem la seva gerent, Mercè Marimón.
9: A veure, en principi sembla que es presenta bé, perquè comencem amb el Tadeo Jones, que està funcionant força bé, i sembla que venen una sèrie de pel·lícules també amb ganes, que el públic pregunta per ella, si té ganes de veure-les.
4: En les properes setmanes, la cartellera de Capri s'omplirà de nous llargmetratges amb forta presència de propostes nacionals, entre elles s'hi destaquen El ser querido i Cronos, o també una de les més esperades, La bola negra. Amb tot, encara haurem d'esperar per veure algunes d'aquestes pel·lícules al Capri.
9: Perquè la festa major hi ha tanta activitat que ens val més la pena, encara que hi hagi pel·lícules bones, guardar-les per la setmana o les setmanes posteriors. I la veritat és que, doncs, pel que fa al mes de setembre, pinta molt bé. I després, de cara a la tardor i hivern, també segueix havent-hi una cartellera que esperem que coroni un any en el que ens hem recuperat una mica de les temporades anteriors.

0: anteriors.
1: Tot i això, no s'espera un nou gran fenomen a les sales fins al Nadal, quan arribarà la cinquena entrega de Los Vengadores, Doomsday, una estrena que promet una nova batalla de blockbusters, ja que coincidirà més amb l'arribada de la tercera part de Dune.
0: Coincideix aquelles coses que fan les distribuïdores, que sembla que competeixen l'una amb l'altra, en estrenant la mateixa data Vengadores i Dune, tercera part. Clar, entre aquestes dues, doncs, jo vaig sondejant una mica al públic i sembla que hi ha més gent interessada en Vengadores que en Dune, tot i que és gairebé un públic que comparteix tant l'interès en l'una com l'altra, però sembla que hi hagi com més ambient en Vengadores.
1: Més enllà dels grans èxits comercials, també el que es mantindran són les sessions del Cine Club del Capri, que començaran el proper 14 d'octubre amb el film Ghostlight.
2: Serveis informatius, El Prat Ràdio.
1: Ja havia arrencat la 25a temporada del Prat Ràdio i amb diverses novetats a la graella. Entre elles hi destaca un nou programa diari del Prat Esports de dilluns a divendres a partir de les 6 de la tarda per oferir tota l'actualitat esportiva. Reforça més també els eixos principals amb el Planeta Prat als matins a les 9 i també a dos quarts d'una del migdia i una tota l'actualitat local amb els serveis informatius com aquest informatiu amb el Prat és notícia a la 1 del migdia. I es mantenen els esports a la tarda i la majoria dels programes especialitzats. Aquesta nova graella també reforça els continguts digitals i incorpora nous espais de la xarxa, com per exemple el Rambla 54, que començarà a les 4 d'aquesta mateixa tarda, o el Connectats, que es redueix una hora i que passarà a fer-se de 5 a 6 de la tarda. A l'espai també polític d'aquesta casa, el Contrasenyes també canvia d'horari i s'emetrà els dijous a les 3 del migdia. Respecte als podcasts, el Prat.Ràdio també incorpora aquesta temporada dues noves propostes per part dels mitjans de comunicació, d'informatius i també d'esports a partir de l'octubre. Cada dia vendre s'emetrà l'Enganxats als pedals, un espai dedicat al món del ciclisme i coproduït amb diverses emissores a la xarxa. I al febrer arribarà Sons del Delta, un podcast centrat en el paisatge sonor, la riquesa i la biodiversitat del Delta del Llobregat. El Prat.Ràdio manté la seva aposta per la distribució multicanal amb continguts disponibles en directe i també a la carta, al web i a través de Radio Player, a més de la comunitat de WhatsApp dels mitjans de comunicació públics, que ja suma 500 persones usuàries que cada divendres reben el recull de les informacions locals més destacades. I abans de fer una petita pausa, encara doncs, destaquem dues qüestions de la jornada i de l'agenda en concret. Avui dilluns comença una nova exposició als Jardins de la Pau. Es tracta d'Amics de la Sardana del Prat, una fundació que fa ja més de 45 anys i que ho celebra amb una nova exposició que es podrà veure allà. Una tradició catalana que es difon per tal de donar a conèixer els seus orígens, la música que l'acompanya, els valors que representa i també la seva presència i història al Prat. I d'altra banda, des de divendres passat també, el Centre Cívic Jardins de la Pau acull l'exposició col·lectiva dels socis i sòcies de l'agrupació fotogràfica Prat 2026, que reuneix les millors fotografies realitzades pels socis i sòcies en el concurs social de la mateixa entitat.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
2: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
3: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
2: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Loco. Tu ets perfecta?
6: No ho sé.
5: I tu?
6: Pues clar que sí.
5: I tu, que ets perfecta?
7: Però n'hi ha algú perfecte?
5: No ho sé.
8: Clar que no.
5: No?
8: No, no hi ha ningú perfecte.
9: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.

0: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
2: Ni idea.
1: Xules, és un programa de coses xules.
2: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
2: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
0: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: Esports.
1: I moment per repassar la informació esportiva que ens porta el J. Manin González. Què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs, com dèiem a la portada, destaca d'aquest cap de setmana el triomf de la Fundació de l'Associació Esportiva Prat al conjunt masculí, és a dir, el Prat C, perquè s'ha classificat per a la tercera ronda de la Copa Catalunya després de guanyar per penals al Calafell. El segon filial de l'Associació Esportiva Prat ha tornat a estar més encertat des dels 11 metres, com ja va fer a la primera ronda davant el Terlenca B. El conjunt entrenat per Luis Gómez ha començat molt bé l'enfrontament i per moments semblava que fins i tot podia encarrilar l'eliminatòria, i és que als 19 minuts de partit Arnau va avançar al conjunt Potalau aprofitant un refús davant de l'àrea i just començar el segon temps Eric va duplicar distàncies. Això sí, el Calafell no va baixar els braços i va reaccionar ràpidament. Sergio Muñoz va situar el 2-1 en el minut 50 i res, 5 minuts després Kevin Yesid Sánchez va empatar el partit. Amb l'empat, l'eliminatòria es va decidir als penals. Zamora, el porter del conjunt Potalau, va detenir el primer penal, que va donar l'opció a José Lete doncs, de sellar la classificació per a, amb un penal, això sí, amb l'Opanenka, que és aquesta vaselina des dels 11 metres i que doncs, va topar el travesser. El Calafell doncs, va fallar el següent i definitiu penal i va confirmar la classificació per a la Fundació de l'Associació Esportiva Prat per a la tercera ronda que es disputa aquest mateix cap de setmana amb l'entrada en escena dels campions de primera catalana que s'afegeixen als 17 equips ja classificats. Únicament 3 equips que l'any passat jugaven a quarta catalana han estat capaços de superar les dues primeres rondes, el Torrefarrera, el Ronin i, com comentàvem, la Fundació de l'Associació Esportiva Prat. Un Ronin i una Fundació de l'Associació Esportiva Prat que, si recordeu, la temporada passada van ser els dos únics equips en tot l'estat espanyol que van guanyar tots els seus enfrontaments de Lliga. Una informació que després en el programa d'aquesta tarda podrem ampliar amb tall de veu de protagonistes en un Prat Esports que, com bé també comentaves, aquest dilluns arrenca una nova temporada carregada de novetats, com per exemple, i la més evident, no?, que és aquest canvi d'horari a partir de les 6 de la tarda. Un programa que vindrà tot just després dels butlletins informatius, que són a les 6, o sigui que...
3: A les 6 i 3
2: 6
3: ja
2: i 3,
3: tindrem allà Prat Esports.
2: Si més no, arrencarà ja aquesta nova temporada del Prat Esports amb seccions que es mantenen de la temporada anterior com doncs, fanzine, pretencs pel món, lliure directe o la meroteca, també evidentment les repassades i els postpartits com també les prèvies i s'incorporen d'algunes noves. Així per destacar, doncs, dilluns incorporem una tertúlia per valorar tot el que ha succeït al cap de setmana i els divendres, per tancar doncs, diguem, la programació de dilluns a divendres, incorporem Enganxats als Pedals, un podcast que connecta la passió pel ciclisme amb Catalunya. És un espai pensat per tothom qui li agrada més o menys la bicicleta, i dic més o menys perquè doncs, pot abarcar a la gent que li agrada sortir en bicicleta, per l'asfalt o per la muntanya, o també doncs, el que li agrada seguir el món del ciclisme des del sofà de casa seva. És un podcast que és coproduït per el Prat Ràdio, el 9FM, la Veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Sabadell i Ràdio Tordera, i que també, evidentment, compta amb el suport de la xarxa. O sigui que és un programa molt coral que fem entre diverses ràdios de Catalunya, i com dèiem, doncs, el Prat Esports el podreu escoltar els divendres a partir més o menys de 6:45 de la tarda. I una temporada que doncs, continua apostant per aquesta comunicació transmèdia que doncs, ja veiem no només en el Departament d'Esports, sinó també doncs, en altres departaments, com informatius, com també Planeta Prat, doncs, aquesta, el sortir o almenys mostrar no, el que es fa a les zones FM doncs, a través de les xarxes socials. I en aquest cas, doncs, també el Departament d'Esports incorpora un canal de YouTube on es podran recuperar les seccions que gravarem en viu i en directe des d'aquí dels estudis del Prat Ràdio. O sigui que una temporada doncs, carregada de novetats. I ja així, ja per tancar, per explicar i fer una miqueta 5 cèntims del que tindrem en el programa d'aquesta tarda a partir de les 6, més enllà de tota l'actualitat esportiva, doncs tindrem també convidats i protagonistes. Ens visitarà primer el director i gerent d'aquesta casa, l'Imanol Crespo, per doncs, valorar i explicar-nos una miqueta aquesta reestructuració de la graella esportiva de l'emissora, i també doncs tindrem el que sempre tenim, no? Que són esportistes de la nostra ciutat. Tindrem la visita del David Montfort, jugador que aquesta temporada fitxava per al Singerlin de Lliga Elite i que malauradament s'ha lesionat de gravetat i no podrà doncs segurament tenir minuts aquesta temporada, ja que haurà d'estar recuperant-se per aquesta lesió. Ens visitarà aquí per valorar doncs com ha estat tot plegat i també doncs, bueno, com afronta ara aquest nou panorama. I també ens visitarà el futbolista de l'Associació Esportiva Prat, Daniel Jiménez, que doncs fa unes setmanes va debutar amb el primer equip en el torneig dels històrics, i avui doncs volem que ens comparteixi com va ser aquesta sensació de la seva estrena.
1: Doncs tot això a partir de les 6 de la tarda. Jonathan Marín González, bona tarda i moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: I anem a l'estrena.
2: Adeu.
0: El temps.
1: I anem amb l'actualitat meteorològica, que ens apropa, com sempre, el Luis Mi Pérez de la xarxa. Què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Ha començat la setmana amb aquesta penitència de la temperatura, aquest martiri estiuenc, que no hi ha forma de treure's el de sobre, i és que la temperatura una altra vegada es desboca per les dates en aquests moments. En qualsevol cas, a moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Girona, avui ha frenat mínimament la temperatura, però encara amb aquesta xafogor destacable i valors que, de fet, a hores d'ara ja passant d'una forma àmplia dels 30-32 graus. I ens acabarem atensant els 37-39-40 graus de màxim una altra vegada al tram més baix del Segre, de la Noguera Pallaresa i també a la Ribera d'Ebre, unes temperatures, ja diem, desfassades. Novament, una mica de vent aquesta tarda, vent de sud, però bon estat de la mar, i tot plegat amb sol, quatre núvols prims. Demà, primers canvis de situació que arribaran a la tarda i al vespre. Més núvols, algun primer ruixat, però demà, momentàniament, encara farà més calor que avui. Déu-n'hi-do!

Doncs fins aquí aquest informatiu migdia del Prat Ràdio d'aquest dilluns 7 de setembre. La informació local, com sempre, a part de notícia, tot es reincorporarà aquesta tarda amb el butlletí a partir de les 5. Gràcies un dia més per la confiança.

carrers estrets, empedrats i molls, de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa es dirigeix als mestres a poques hores perquè el curs comenci amb una vaga i els demana una treva en les mobilitzacions, apel·lant al dret a l'educació. En una entrevista a 3CAT, Illa ha ofert mà estesa als sindicats i assegura que el propòsit del seu govern és obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya.
2: I demano en aquest sentit un parèntesi i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano. Escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació de la ciutat, dels nois de Catalunya, i anem a reunir a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
0: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. És dilluns 7 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Carina Bellvé.
3: Sí, creu que el País de la Guita pretenia aconseguir alguna cosa a canvi per part del govern espanyol. El president Pedro Sánchez, per contra, garanteix l'asil a qui en tingui dret.
4: Un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
5: Quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
0: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen i que també s'esperen per avui. Molt atents, doncs, a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Ha començat la setmana amb aquesta penitència de la temperatura, aquest martiri estiuenc, que no hi ha forma de treure's el de sobre. I és que la temperatura una altra vegada es desboca per les dates en aquests moments. En qualsevol cas, a moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Girona, avui ha frenat mínimament la temperatura, però encara amb aquesta xafogor destacable i valors que, de fet, a hores d'ara ja passant d'una forma àmplia dels 30-32 graus. I ens acabarem atensant els 37, 39, 40 graus de màxim una altra vegada al tram més baix del Segre, de la Noguera Pallaresa i també a la Ribera d'Ebre, unes temperatures, ja diem, desfassades, novament. Una mica de vent aquesta tarda, vent de sud, però bon estat de la mar, i tot plegat amb sol, quatre núvols prims. Demà, primers canvis de situació que arribaran a la tarda i al vespre. Més núvols, algun primer ruixat, però demà, momentàniament, encara farà més calor que avui. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: Tres ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
3: Sí, els fets han passat durant la manipulació de productes químics que ha causat una deflagració d'àcid nítric. La vicerrectora de la Universitat, Fàtima Sabenc, explica els primers passos a seguir.
7: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
0: En Cultura, Catalunya engega la temporada teatral amb molt bones xifres.
3: Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada, en què s'han assolit els 115 milions de recaptació. Aquesta nit es dona el tret de sortida de la nova temporada amb la 25a gala Catalunya aixeca el taló.
0: Els esports, Anna Freixa, el Barça goleja a Mestalla.
8: Recital blaugrana, el partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine i Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, amb ple de victòries en 4 jornades a 3 punts de Real Madrid i Betis.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho fa a menys de 24 hores d'una arrencada de curs atípica, amb una aturada convocada. En una entrevista a 3CAT, Illa ha apel·lat al dret a l'educació, ha ofert també mà estesa als sindicats i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. A la vigília de la vaga del primer dia de curs escolar, el president Salvador Illa ha demanat als sindicats convocants fer una treva.
2: I demano en aquest sentit un parèntesi i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano. Escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir-nos a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
9: i ha anunciat que properament el govern explicarà com reduiran la calor intensa que pateixen algunes escoles i també residències de gent gran.
2: Estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb competència. I no només en l'àmbit escolar, sinó també en un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències.
9: Ho ha dit en una entrevista al 3CAT, en la que també ha proposat debatre fons sobre l'escola inclusiva.
0: Esquerra i els Comuns, els socis d'investidura, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president Illa fets concrets, diàleg real i calendari clar per resoldre el conflicte laboral en educació, món.
9: Per als republicans i els comuns, començar el curs amb vaga és un fracàs del govern. La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha criticat que el govern no hagi fet els deures d'estiu.
10: Tenim un govern que va a remolc, tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
9: I el portaveu dels comuns, Gerardo Pissarello, ha parlat directament de fracàs.
11: Començar doncs, aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
9: Pissarello ha reclamat al govern un calendari clar de les mesures pendents i un diàleg real amb els treballadors.
0: Doncs no deixem aquesta qüestió educativa. Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar.
3: La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa, però, que aquesta aturada s'emmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
12: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
0: Mentrestant, els sindicats educatius avisen que segueixen en lluita i es mobilitzaran demà a la ciutat de Girona, en concret Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
13: La protesta arrencarà a 9:15 del matí amb un esmorzar popular a Fontejau i una hora més tard, a 9:15, hi haurà una manifestació fins a Plaça de la Independència on es farà una macroassemblea. Els sindicats auguren una manifestació que, un cop més, tornarà a ser multitudinària amb l'objectiu de posar al centre la situació a les escoles del país. Ho explica Robert Pastor, portaveu d'USTEC a la demarcació de Girona.
14: No podem tolerar cap tancament de línies a l'escola pública que s'està donant arreu. Necessitem un desplegament total i un desplegament real de recursos per atendre l'alumnat a la inclusiva. Necessitem un acord de país ja per blindar el català a l'escola. Està tocat de mort.
13: D'aquesta manera, el primer dia de curs arrencarà amb vaga de docents a tot Catalunya i amb gran incidència també a comarques gironines.
0: Això des de Girona, però és que aquesta vaga es preveu força desigual arreu del territori. A Torelló, per exemple, tot apunta que tindrà una incidència molt baixa. Anem fins allà, fins a Osona. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
15: Els centres educatius de Torelló afronten així el primer dia de curs pendents de l'impacte que pugui tenir la convocatòria, tot i que la previsió és que la majoria d'escoles i instituts funcionin amb normalitat. Núria Montanyà és la regidora d'Educació a l'Ajuntament de Torelló.
16: Els centres d'infantil i primària, la informació que tenien les direccions és que no hi hauria gaire seguiment. L'institut no saben massa, però en principi es preveu tampoc no gaire seguiment. Per tant, pel que fa a la vaga, el curs començarà amb normalitat.
15: Més de 3.000 infants i joves de la Vall del Gès començaran dimarts el nou curs escolar, un curs que, segons Montanyà, torna a estar marcat per la falta de recursos per donar resposta a unes necessitats educatives cada vegada més grans. A Torelló, l'Institut Sirvianum serà el centre amb més alumnat, amb prop de 750 estudiants. Una de les principals novetats serà la posada en marxa d'un servei de menjador al migdia, que estarà obert a tot l'alumnat i serà gratuït pels estudiants de Sant Vicenç, Borgonyà, Vilaseca i Orís.
0: Amb vaga o sense vaga, el curs ha d'arrencar. Els estudiants han de tornar a les aules i escoles com els Salesians de Mataró ja preparen l'entrada del curs abans de l'arribada d'aquests alumnes, amb les aules a punt i amb nous reptes per la millora acadèmica de l'alumnat. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
17: L'escola Salesians de Mataró encara és tancada per l'alumnat, però els professors hi han treballat intensament durant tot el matí. L'objectiu és deixar a punt les aules i el material per l'arribada de l'alumnat aquest dimarts d'inici de curs. Els principals esforços es concentren en tenir a punt les aules i els primers dies d'acollida. Escoltem David Paniagua, director de l'escola Salesians de Mataró.
18: Bàsicament és el tema de tenir les aules ben preparades, amb tot el material, amb el número de taules i cadires adequat pel que toca, amb tot el tema de cartelleria i de més. Després tenim també ben organitzades totes les activitats dels primers dies. Nosaltres els primers dies no comencem amb l'horari habitual de

0: Cobrim plana política fixant-nos un dia més en la crisi migratòria a Ceuta. El Partit Popular insisteix en culpar el Marroc del que considera una invasió frustrada a la ciutat autònoma. Un pla defensa Alberto Núñez Feijóo que pretenia acabar amb algun tipus de concessió al país a la Huita per part del govern espanyol. Per contra, el president Pedro Sánchez garanteix que rebran asil aquells migrants que en tinguin dret, Carina.
1: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva de marroquins a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que implicava algun tipus de cessió per part del govern de Pedro Sánchez. Ara bé, no ha volgut especificar quina. Alberto Núñez Feijóo.
2: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
1: Acompanyats per tota la plana major del PP en un esmorzar informatiu a Madrid, el president de Ceuta ha reclamat el retorn de tots els migrants perquè no es creï, diu, un precedent i una nova invasió encara més nombrosa. Per contra, Pedro Sánchez ha recordat que el govern espanyol donarà asil a aquells estrangers de Ceuta que en tinguin dret.
3: La contundència del Estado social y de derecho, que es nuestra democracia, no es incompatible con la dignidad humana. Y, por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
1: Demà el Consell de Ministres preveu aprovar la desclassificació de tots els informes policials i militars que aprovarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers el 30 i el 31 de juliol com defensa el president espanyol.
0: Hem parlat de tot plegat amb un expert, amb Tica Font, que és presidenta del Centre de l'As d'Estudis per la Pau i que ha explicat a la xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil.
1: A més, considera que cal fer, diu, una investigació exhaustiva per escatir tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errades d'intel·ligència i coordinació per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
4: Jo crec que tenen que haver fallos segur dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, que ja fa 3 dies seguits que s'assoleixen i que també s'esperen avui.
1: Sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins a dimecres, quan podria arribar la primera refrescada.
0: Els companys de Ràdio Municipal de Terrassa han sortit al carrer per veure com s'ho fa la gent per conviure amb aquesta calorada totalment anormal per a un mes de setembre. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
7: Tant és així que en ple mes de setembre Protecció Civil ha activat el Procicat per calor intensa i per calor nocturna intensa.
8: Massa calor. No havia passat mai això.
9: Esperem que ja baixi una miqueta la calor, que no sigui com el que hem tingut el juliol i l'agost i que refresqui una miqueta.
10: Les nits caloroses. De fet, avui m'he aixecat i el meu marit estava al sofà.
11: Bueno, no es pot aguantar gaire. No, és bastant insuportable.
7: Com sempre, ventiladors i aires acondicionats són els millors aliats per fer front a aquestes situacions.
9: Finestres obertes, aire acondicionat estones, però no tota la nit, perquè clar, el consum de la llum després també es dispara.
8: Encara anem passant les nits com podem.
11: El ventilador vaig aguantant bé, sí, sí.
7: Sigui com sigui, sembla que l'estiu climatològic encara ens acompanyarà uns dies més per aquestes latituds.
5: Notícies en xarxa.
0: Aquest dilluns ha reobert el passadís subterrani que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Ho ha fet després de 2 mesos d'obres.
1: I acaba així l'obligació de fer l'enllaç a peu entre les dues línies pel carrer travessant la plaça Catalunya. TMB calcula que unes 43.000 persones circulen per aquest passadís en un dia laborable per canviar entre les línies vermella i verda i viceversa. També a partir d'avui ha recuperat la normalitat al servei de la línia 9 i la línia 10 entre la Sagrera i el Bon Pastor.
0: Encara a Barcelona i en relació al transport públic, avui s'ha estrenat el primer minibús de barri totalment elèctric. Uneix els barris de Canyelles i el de la Vall d'Hebron.
1: Es tracta de la línia 185. L'Ajuntament preveu posar en funció

0: Finalment, quatre vehicles més d'aquestes característiques en les properes setmanes. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
1: És una mostra més del compromís de TMB amb la millora de la mobilitat de proximitat, que representa el bus de barri, i és una mostra més, una demostració d'aquesta aposta de TMB per la millora de la mobilitat sostenible i, per tant, per la millora de la, en termes de reducció de les emissions.
0: Amb tots aquests canvis i incorporacions, l'any vinent es preveu que el 30% de la flota d'autobusos de Barcelona sigui de zero emissions.
2: Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, la que està situada al barri de Sant Pere i Sant Pau, ha causat 3 ferits. Els fets han passat aquest matí cap a 9:15. Durant la manipulació de productes químics és quan s'ha produït aquesta deflagració d'àcid nítric. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
3: L'incident s'ha produït quan es traspassava àcid nítric d'un recipient a un altre. Arran dels fets, dues persones, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23, mentre que una altra dona ha ingressat a l'Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. Tots tres estan estables i fora de perill. La vicerrectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries de la URB, Fàtima Sabenc, ha explicat que tots tres treballaven sota les normes de seguretat establertes. Diu que s'han pogut dutxar immediatament i sortir del laboratori pel seu propi peu.
4: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Tampoc hi havia alumnes en aquell moment al laboratori, que era un laboratori de docències, però ja ho dic, en principi, doncs, ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
3: 7 dotacions de bombers s'hi han desplaçat i han descontaminat l'edifici.
2: Ens situem ara no gaire lluny a Constantí, el Tarragonès, que ha acollit aquest matí la presentació de la nova planta experimental de biogàs de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, de l'IRTA. Està ubicada al centre de Mas Bover. Es tracta de la primera instal·lació d'aquestes característiques gestionada per un institut públic de recerca a Catalunya i a l'Estat espanyol. Al mateix temps, dona servei a explotacions ramaderes. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
5: La planta permet transformar dejeccions ramaderes en energia renovable, fertilitzants orgànics i aigua recuperada, amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat i impulsar la bioeconomia al sector agroalimentari. No busca el benefici comercial, sinó el progrés del coneixement científic i del sector agroalimentari català. Per tant, s'hi podran dur a terme estudis de recerca i projectes pilot que serien complicats a desenvolupar en una planta convencional. Rosa Altisen és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
6: Una planta que ha de donar suport a la recerca i a la innovació de cara al sector. Des del govern, doncs, aquesta planta s'emmarca dintre de l'estratègia de bioeconomia 2030, que bàsicament es tracta en fomentar l'ús i el consum de bioproductes i reforçar el teixit productiu, doncs, per afavorir, doncs, aquestes empreses basades en la bioeconomia.
5: La planta oferirà informació oberta respecte al seu funcionament. És previst que s'hi facin visites guiades per la ciutadania i demostratives per al sector.
2: Al Vallès Oriental, al santuari de Puiggraciós, acomiada avui les monges benedictines després de 53 anys. Just avui, quan fa més de mig segle que van arribar al santuari, situat a cavall del Figaró, la Garriga i l'Ametlla del Vallès, és quan s'ha fet el comiat. Un acte que coincideix amb la vetlla de la Mare de Déu al voltant de la festivitat del 8 de setembre. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
7: El 7 de setembre del 1973 van arribar a Puiggraciós les monges de la comunitat benedictina de Sant Pere de les Puelles de Barcelona. I just avui es fan els actes de comiat oficial després que s'anunciés la seva marxa aquest estiu davant la manca d'un relleu generacional. Per aquesta raó, aquesta tarda, a partir de les 6, s'espera un gran nombre de persones dalt del santuari al peu dels cingles de Bertí. Un dels membres de l'Associació d'Amics de Puiggraciós, Víctor Rodríguez, apunta que és una jornada molt emotiva per tothom.
8: Avui, doncs, té lloc una vetlla amb els laics, amb molta gent que formen els diferents grups vinculats al santuari que s'han anat creant i que existeixen i seguiran existint, i de tota aquella gent, doncs, que estima Puiggraciós i les monges.
7: Després de vetlla, l'església del santuari es farà l'acte de comiat oficial, on hi serà present el bisbe de Terrassa, el vicari general, diversos preveres i els alcaldes del Figaró, la Garriga, Bigues i Reis del Fall i l'Ametlla del Vallès.
2: I abans de la informació cultural, us volem parlar de Lleida Televisió, que, com moltes televisions i ràdios locals de Catalunya, estrena nova temporada. Però aquesta és ben especial, ja que enguany la Televisió de Lleida celebra el seu 25è aniversari i ho fa amb diversos actes. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
9: Lleida Televisió arrenca la temporada dels 25 anys. Una temporada que, més enllà de ser clau amb uns comicis municipals que marquen l'agenda informativa, tindrà diverses novetats per celebrar aquest aniversari rodó. Un autobús urbà que anirà recorrent els carrers de la ciutat amb la cara dels seus presentadors o el cartell dels 25 anys fet per la reputada dissenyadora Sònia Lins. Una temporada que s'ha presentat a les noves instal·lacions del Centre d'Estudis Ilerna i on el director de Lleida Televisió, Òscar Fernández, ha explicat que un dels punts més forts d'aquest mitjà és la seva gent.
10: Perquè els que són aquí són els que creuen en la comunicació de proximitat. Són els que estimen Lleida per sobre de tot, perquè són els que li posen passió en tot allò que fan. I això es nota. I ho noten els nostres telespectadors.
9: Aquesta celebració comptarà amb altres dates importants, com la celebració d'un vespreig al Castell del Remei el dia 21 d'aquest mes, on es descobrirà la cançó dels 25 anys. A més, a novembre es publicarà la revista de l'aniversari, entre d'altres qüestions.
2: I ara sí, moment per a la cultura. Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada. A la presentació de la 25a gala Catalunya aixeca el taló, que es farà aquesta nit al Liceu, s'han fet públiques dades que mostren el bon moment que viu l'escena catalana, amb més de 115 milions d'euros de recaptació i una ocupació del 67%. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles i van assistir 4.081.780 espectadors, amb una recaptació global de 115 milions d'euros i una ocupació del 67%. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va apropar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli i el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop al Victòria i el Fantasma de l'Òpera al Tívoli, i els petits serien Corta el Cable Rojo al Muntaner i Permagel al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
12: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar. El públic continua escollint teatre i quan el públic decideix anar al teatre fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
11: Aquest vespre es farà al Liceu la 25a edició de la Gala Catalunya Aixeca el Taló. Enguany, el seu format serà el d'espectacle de teatre musical, una història familiar amb 20 intèrprets, cor i música en directe que repassarà els principals esdeveniments dels darrers 25 anys.
2: Gràcies, David. I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Golejada del Barça ahir a Mestalla.
0: Bon dia, Marta. Sí, recital blaugrana. El partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine i Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades, a 3 punts de Real Madrid i Betis. Escoltem Hansi Flick, tècnic blaugrana.
13: We need normally a number 9, a real number 9. So
14: això no ha canviat. Necessitem un nou, està clar. Però al final tenim prou qualitat en atac, també en el centre del camp.
13: Also in the midfield, el Petri squad.
14: Estic molt satisfet amb aquest ampli marcador. Per mi és important com hem jugat avui, com hem controlat el joc, fent servir els espais, esperant. I hem demostrat una gran qualitat en la finalització de les jugades, i això és bo.
13: Also in the finishing, and this is good.
0: L'Espanyol va acabar empatant ahir al minut 98 el seu partit davant el Sevilla. Els sevillans s'havien avançat també al tram final amb un gol al 85. L'Espanyol suma 4 punts de 12 possibles. I a la Lliga F tots els equips catalans van jugar dissabte. En el duel entre equips catalans se'l va acabar portant el Badalona Wiman per 0-1 davant l'Espanyol. Ho valorava així Maria Llompart, jugadora del Badalona.
15: Tenia ganes de sentir-me important, de poder doncs, encarar la setmana. Al final treballem molt que durant tots els entrenaments, que són feina que ningú veu.
0: El Barça va golejar el Sevilla per 0-4 a l'entrenador blaugrana, Pere Romeu, però no acabava d'estar satisfet.
16: Que no ha sigut un partit d'un nivell super superat per nostre, no ens hem acabat de trobar al mig del camp. Probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip. Avui no ens hem acabat de trobar. És veritat que el Sevilla ens ha tapat molt els espais interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora amb Caro.
0: I en waterpolo, després de 32 anys al Sabadell, Maica García no continuarà al club. Ràdio Sabadell, Pau Ituri.
17: L'etapa de Maica García, l'Astralpó Natació Sabadell, ha arribat abruptament al seu final després de més de 3 dècades de vinculació. El club ha decidit no renovar el contracte de la seva capitana insígnia de la generació daurada de l'entitat. A les portes de complir 36 anys i després de gairebé 2 temporades senceres d'inactivitat per la seva maternitat, la millor waterpolista sabadellenca de tots els temps haurà de buscar un nou destí per allargar la seva carrera, com és la seva intenció, fins als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. Així ho ha anunciat la mateixa García, amb el cor encongit, ha dit, a través d'un comunicat a Instagram en què ha manifestat que el club ha considerat que la seva carrera a Can Llong no podia tenir continuïtat. Malgrat aquest controvertit adeu, la reina de l'esport local deixa enrere un llegat difícilment igualable. Va començar al carrer Montcada amb només 4 anys i el 2004, amb només 14, va accedir al primer equip femení de waterpolo. Durant aquestes 22 temporades, García ha guanyat 70 títols, 7 Champions, 17 divisions d'honor, 15 Copes de la Reina, 5 Supercopes d'Europa, 13 Supercopes d'Espanya i també 13 Copes Catalunya.
0: En bàsquet, primera derrota de pretemporada del Quitzenàs a Manresa, va cedir contra l'Ilern a Lleida per 99-103 al torneig de Sant Julià de Vilatorta. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
18: L'equip lleidatà va aconseguir una màxima diferència d'11 punts a l'últim quart, però els manresans no van abaixar els braços i, liderats per l'anotació d'Allen i Pierre Oriola, tots dos amb 17 punts, van arribar als darrers segons amb opcions de victòria. Tanmateix, l'encert del conjunt del Segrià en les últimes possessions van acabar decantant el maig.
0: Doncs això és tot pel que fa als esports.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Continguts en xarxa.
3: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Aixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
4: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
5: Y Puntal 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
4: ¿Qué cojones están pasando?
6: Puntal 4 para 0, que los FedEx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
3: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
7: Així ho compartiu tot?
8: Compartim el treball i els usufruits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden els nostres fills.
3: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
9: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
3: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.
0: La xarxa de comunicació local.
10: Bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
10: Salvador Illa es dirigeix als mestres a poques hores perquè el curs comenci amb una vaga i els demana una treva en les mobilitzacions, apel·lant al dret a l'educació. En una entrevista al 3CAT, Illa ofert mà estesa als sindicats i assegura que el propòsit del seu govern és obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya.
11: I demano en aquest sentit un parèntesi i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano. Escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
10: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. És dilluns, 7 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Carina Bellbé.
12: Sí, el líder popular Alberto Núñez Feijóo creu que el país a la UITA pretenia aconseguir alguna cosa a canvi per part del govern espanyol. El president Pedro Sánchez, per contra, garanteix l'asil a qui en tingui dret.
13: Un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
14: Quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España,
2: como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
10: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, i que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen. Molt atents, doncs, a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Ha començat la setmana amb aquesta penitència de la temperatura, aquest martiri estiuenc, que no hi ha forma de treure's el de sobre, i és que la temperatura una altra vegada es desboca per les dates en aquests moments. En qualsevol cas, a moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Girona, avui ha frenat mínimament la temperatura, però encara amb aquesta xafogor destacable i valors que, de fet, a hores d'ara ja passen d'una forma àmplia dels 30-32 graus. I ens acabarem atensant els 37-39-40 graus de màxim una altra vegada al tram més baix del Segre, de la Noguera Pallaresa i també a la Ribera d'Ebre, unes temperatures, ja diem, desfassades novament. Una mica de vent aquesta tarda, vent de sud, però bon estat de la mar, i tot plegat amb sol, quatre núvols prims. Demà, primers canvis de situació que arribaran a la tarda i al vespre. Més núvols, algun primer ruixat, però demà, momentàniament, encara farà més calor que avui. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
10: Tres ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
12: Els fets han passat durant la manipulació de productes químics que ha causat una deflagració d'àcid nítric. La vicerectora d'aquesta universitat, Fàtima Sabenca, explica els propers passos a seguir.
14: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
10: En cultura, Catalunya engega avui la temporada teatral amb molt bones xifres.
12: Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada en què s'han assolit els 115 milions de recaptació. Aquesta nit es dona el tret de sortida d'aquesta nova temporada amb la 25a gala Catalunya aixeca el taló.
10: Els esports, Anna Freixa, el Barça goleja a Mestalla.
15: Recital blaugrana, el partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades a 3 punts de Real Madrid i Betis.
10: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho fa menys de 24 hores d'una arrencada de curs atípica, amb una aturada convocada. En una entrevista a 3CAT, Illa ha apel·lat al dret a l'educació, ha ofert també mà estesa als sindicats i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. A la vigília de la vaga del primer dia de curs escolar, el president Salvador Illa ha demanat als sindicats convocants fer una treva.
11: I demano en aquest sentit un parèntesi. Demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi, que jo també demano. Escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
16: I ha anunciat que properament el govern explicarà com reduiran la calor intensa que pateixen algunes escoles i també residències de gent gran.
11: Estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb contundència. I no només en l'àmbit escolar, sinó també en un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències.
16: Ho ha dit en una entrevista al 3CAT, en la que també ha proposat debatre fons sobre l'escola inclusiva.
10: Esquerra i els comuns, socis d'investidura, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president fets concrets, diàleg real i també un calendari clar per resoldre conflicte laboral en el món educatiu. Món.
16: Per als republicans i els comuns, començar el curs amb vaga és un fracàs del govern. La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha criticat que el govern no hagi fet els deures d'estiu.
17: Tenim un govern que va a remolc, tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
16: I el portaveu dels comuns, Gerardo Pissarello, ha parlat directament de fracàs.
18: Començar, doncs, aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
16: Pissarello ha reclamat al govern un calendari clar de les mesures pendents i un diàleg real amb els treballadors.
10: Des de Junts critiquen que Illa demani un parèntesi als docents, quan diuen no ha mogut ni un dit aquest estiu per solucionar la crisi. A més, demanen una remodelació de l'executiu. I des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar.
12: La seva portaveu, Mònica Rodrigo, però defensa que aquesta aturada s'emmarca, diuen, la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
19: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
10: De fet, ja estan tots els preparatius en marxa de cara a aquesta aturada per demà, primer dia de curs. Avui, per exemple, han presentat la protesta a la ciutat de Girona. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
20: La protesta arrencarà a 8:45 del matí amb un esmorzar popular a Fontejau i una hora més tard, a 9:45, hi haurà una manifestació fins a Plaça de la Independència, on es farà una macroassemblea. Els sindicats auguren una manifestació que, un cop més, tornarà a ser multitudinària, amb l'objectiu de posar al centre la situació a les escoles del país. Ho explica Robert Pastor, portaveu d'USTEC a la demarcació de Girona.
21: No podem tolerar cap tancament de línies a l'escola pública que s'està donant arreu. Necessitem un desplegament total i un desplegament real de recursos per atendre l'alumnat a la inclusiva. Necessitem un acord de país ja per blindar el català a l'escola. Està tocat de mort.
20: D'aquesta manera, el primer dia de curs arrencarà amb vaga de docents a tot Catalunya i amb gran incidència també a comarques gironines.
10: L'aturada, però, es preveu desigual al territori. A Torelló, a Osona, per exemple, tot apunta que tindrà una incidència molt baixa. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
22: Els centres educatius de Torelló afronten així el primer dia de curs, pendents de l'impacte que pugui tenir la convocatòria, tot i que la previsió és que la majoria d'escoles i instituts funcionin amb normalitat. Núria Montanyà és la regidora d'Educació a l'Ajuntament de Torelló.
23: Els centres d'infantil i primària, la informació que tenien les direccions és que no hi hauria gaire seguiment. L'institut no saben massa, però en principi es preveu tampoc no gaire seguiment. Per tant, pel que fa a la vaga, el curs començarà amb normalitat.
22: Més de 3.000 infants i joves de la Vall del Gès començaran dimarts el nou curs escolar, un curs que, segons Montanyà, torna a estar marcat per la falta de recursos per donar resposta a unes necessitats educatives cada vegada més grans. A Torelló, l'Institut Sirvianum serà el centre amb més alumnat, amb prop de 750 estudiants. Una de les principals novetats serà la posada en marxa d'un servei de menjador al migdia, que estarà obert a tot l'alumnat i serà gratuït pels estudiants de Sant Vicenç, Borgunyà, Vilaseca i Orís.
10: Doncs aquesta protesta és especialment moguda i se suma a la que ja és habitualment complicada en el cas de les escoles rurals. Per exemple, la de Vilanova de Segrià, integrada a la zona educativa rural de l'Alt Segrià, on cada any toca adaptar els grups i les metodologies a les necessitats de cada alumne. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
24: Petita, de poble i pública. Són les tres P's que defineixen l'escola rural. A l'escola de Vilanova de Segrià, els mestres ja treballen en la preparació del nou curs. Una feina que cada any és diferent perquè també canvien els grups, els alumnes i les seves necessitats. El centre forma part de la ZER al Segrià, juntament amb les escoles de la Portella i Torre-serona, i comparteix amb elles un mateix projecte educatiu. Ho explica la seva directora, la Úrsula.
25: Cada any és diferent, està clar, el que prepares per un any. Llavors, hem de tenir aquesta capacitat d'improvisació de tant de mestres com de metodologies, no? Però la peculiaritat de l'escola rural és posar al centre l'alumne.
24: A Vilanova, a més, el nombre d'alumnes s'ha anat augmentant amb l'arribada de noves famílies i aquest curs s'acosta ja al centenar. Això fa que l'organització de les aules i la manera de treballar s'hagin d'anar adaptant. Una preparació que manté l'essència del mode rural. Proximitat, flexibilitat i una atenció personalitzada. Els mestres encaren així un nou curs amb el repte d'adaptar-se un any més a una escola que creix i que manté l'alumne al centre.
0: Notícies en xarxa.
10: Obrim plana política i ho fem un dia més amb la crisi migratòria de Ceuta. El Partit Popular insisteix en culpar el Marroc del que considera una invasió frustrada a la ciutat autònoma. Un pla defensa Alberto Núñez Feijóo que pretenia acabar amb algun tipus de cessió al país a la UITA per part del govern espanyol. Per contra, el president Pedro Sánchez garanteix que rebran asil aquells migrants que en tinguin dret, Carina.
15: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva de marroquins a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que implicava algun tipus de cessió per part del govern de Pedro Sánchez. Ara bé, no ha volgut especificar quina. Alberto Núñez Feijóo.
13: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
15: Acompanyats per tota la plana major del PP en un esmorzar informatiu a Madrid, el president de Ceuta ha reclamat el retorn de tots els migrants perquè no es creï, diu, un precedent i una nova invasió encara més nombrosa. Per contra, Pedro Sánchez ha recordat que el govern espanyol donarà asil a aquells estrangers de Ceuta que en tinguin dret.
2: La contundència del Estado social y de derecho que es nuestra democracia no es incompatible con la dignidad humana y, por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
15: Demà el Consell de Ministres preveu aprovar la desclassificació de tots els informes policials i militars que aprovarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers el 30 i el 31 de juliol com defensa el president espanyol.
1: Doncs justament Tica Font, que és presidenta del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, ha explicat a la xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè, diu, l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil.
15: A més, considera que cal fer una investigació exhaustiva per escatir tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errades d'intel·ligència i coordinació per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
4: Jo crec que tenen que haver fallos segur dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
1: Una vuitantena de municipis estan avui sota risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus i que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen. Avui també s'esperen.
15: Sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada.
1: A Olot, fins i tot, l'Ajuntament no descarta fer canvis en la programació durant les festes d'altura per tal d'esquivar les hores de més calor. De fet, es mostrarien oberts a fer canvis en la programació i enguany amb unes temperatures que superen de llarg els 35 graus. Olot FM, Gerard Puigdemont.
5: Les festes d'altura coincideixen en una època de l'any en què l'estiu comença a acomiadar-se i es va imposant els vespres i les nits més fresques. La realitat, però, fa plantejar a l'Ajuntament d'Olot començar a pensar possibles canvis de programació pensant en aquells anys que fa més calor. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, assegurava haver començat a pensar al voltant d'aquesta qüestió i l'actual equip de govern no veuria malament fer modificacions horàries per tal que la calor no fos tan present.
6: Aquí tenim un protocol que es pot canviar, evidentment, si hi ha acord polític al consistori, que marca, diguem, la tradició de les festes d'altura pel que fa a la faràndula, per exemple. Penso que són alguns dels actes més calorosos, perquè són al migdia, el Ball dels Gegants a plaça a les 12 del migdia. Això és un tema que ja s'han començat a parlar amb la comissió de la faràndula i amb la faràndula. És delicat, perquè, diguem, que és d'aquestes tradicions que fa tantes dècades que es fa d'aquesta manera que sempre costa, però jo crec que potser hi ha d'haver l'alternativa d'en banys que potencialment no es pot fer molta calor, de poder proposar de fer-ho una mica abans.
5: Sigui com sigui, de moment aquestes festes d'altura fan patir més per la calor que no pas per la pluja.
0: Notícies en xarxa.
1: 3:45, aquest matí ha reobert el passadís subterrani que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Ho ha fet després de 2 mesos d'obres.
15: I acaba així, doncs, l'obligació de fer l'enllaç a peu entre les línies pel carrer, travessant la plaça Catalunya. TMB calcula que unes 43.000 persones circulen per aquest passadís en un dia laborable per canviar entre les línies vermella i verda i viceversa. També a partir d'avui ha recuperat la normalitat el servei de la línia 9 del metro i també la línia 10 entre la Sagrera i el Bon Pastor.
1: Encara a Barcelona i en relació al transport públic, avui s'ha estrenat el primer minibús de barri totalment elèctric. Uneix els barris de Canyelles i la Vall d'Hebron.
15: Es tracta de la línia 185. L'Ajuntament preveu posar en funcionament 4 vehicles més d'aquestes característiques en les properes setmanes. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
8: És una mostra més del compromís de TMB amb la millora de la mobilitat de proximitat, que representa el bus de barri, i és una mostra més, una demostració d'aquesta aposta de TMB per la millora de la mobilitat sostenible i, per tant, per la millora en termes de reducció de les emissions.
15: Amb tots aquests canvis i incorporacions, l'any vinent es preveu que el 30% de la flota d'autobusos de Barcelona sigui de 0 emissions.
1: Tres ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, en concret al campus situat al barri de Sant Pere i Sant Pau. Els fets han passat cap a 9:15 del matí durant la manipulació de productes químics, quan s'ha produït una deflagració d'àcid nítric. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
3: L'incident s'ha produït quan es traspassava àcid nítric d'un recipient a un altre. Arran dels fets, dues persones, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23, mentre que una altra dona ha ingressat a l'Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. Tots tres estan estables i fora de perill. La vicerrectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries de la URB, Fàtima Sabenc, ha explicat que tots tres treballaven sota les normes de seguretat establertes. Diu que s'han pogut dutxar immediatament i sortir del laboratori pel seu propi peu.
7: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Tampoc hi havia alumnes en aquell moment al laboratori, que era un laboratori de docències, però ja ho dic, en principi, doncs, ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
3: Set dotacions de bombers s'hi han desplaçat i han descontaminat l'edifici.
1: Encara el tarragonès Constantí ha acollit aquest matí la presentació de la nova planta experimental de biogàs de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA. Està ubicada al centre de Mas Bover i es tracta de la primera instal·lació d'aquestes característiques gestionada per un institut públic de recerca tant a Catalunya com a l'estat espanyol. A més, al mateix temps dona servei a explotacions ramaderes. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
9: La planta permet transformar dejeccions ramaderes en energia renovable, fertilitzants orgànics i aigua recuperada amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat i impulsar la bioeconomia al sector agroalimentari. No busca el benefici comercial, sinó el progrés del coneixement científic i del sector agroalimentari català. Per tant, s'hi podran dur a terme estudis de recerca i projectes pilot que serien complicats a desenvolupar en una planta convencional. Rosa Altisent és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
11: Una planta que ha de donar suport a la recerca i a la innovació de cara al sector. Des del govern, doncs, aquesta planta s'emmarca dintre de l'estratègia de bioeconomia 2030, que bàsicament es tracta en fomentar l'ús i el consum de bioproductes i reforçar el teixit productiu, doncs, per afavorir, doncs, aquestes empreses basades en la bioeconomia.
9: La planta oferirà informació oberta respecte al seu funcionament. És previst que s'hi facin visites guiades per la ciutadania i demostratives per al sector.
1: Avui, 7 de setembre, és dia d'arrencada de temporada per a molts mitjans de comunicació català. És el cas d'aquesta casa, de la xarxa, però també de Lleida Televisió, que celebra enguany una temporada molt i molt especial, i és que celebren el seu 25è aniversari amb diversos actes. Anem fins allà, Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
14: Lleida Televisió arrenca la temporada dels 25 anys, una temporada que, més enllà de ser clau amb uns comicis municipals que marquen l'agenda informativa, tindrà diverses novetats per celebrar aquest aniversari rodó. Un autobús urbà que anirà recorrent els carrers de la ciutat amb la cara dels seus presentadors, o el cartell dels 25 anys fet per la reputada dissenyadora Sònia Lins. Una temporada que s'ha presentat a les noves instal·lacions del Centre d'Estudis Ilerna, i on el director de Lleida Televisió, Òscar Fernández, ha explicat que un dels punts més forts d'aquest mitjà és la seva gent.
17: Perquè els que són aquí són els que creuen en la comunicació de proximitat. Són els que estimen Lleida per sobre de tot, perquè són els que li posen passió en tot allò que fan. I això es nota. I ho noten els nostres telespectadors.
14: Aquesta celebració comptarà amb altres dates importants, com la celebració d'un vespreig al Castell del Remei el dia 21 d'aquest mes, on es descobrirà la cançó dels 25 anys. A més, al novembre es publicarà la revista de l'aniversari, entre d'altres qüestions.
1: I un apunt més en referència a aquesta casa, a la xarxa, perquè a les 4 de la tarda arrenca el nou programa Rambla 54, un espai de ràdio amb participació de les emissores locals i a càrrec d'Anna Morgades Valldosera i Ivan López.
26: Rambla 54, que deu el seu nom a les ràdios locals que hi aportaran els seus continguts, i té per objectiu explicar tot allò que passa en l'àmbit més proper amb entrevistes, reportatges i connexions.
1: I és moment per a la cultura. Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada. En la presentació de la 25a gala Catalunya aixeca el taló, que es farà aquesta nit al Liceu, s'han fet públiques dades que mostren el bon moment de l'escena catalana, amb més de 115 milions de recaptació i una ocupació del 67%. David Navarro, bon dia.
27: Bon dia. En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va aprovar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli, el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop, el Victòria, i el Fantasma de l'Òpera, el Tívoli, i els petits, corta el cable rojo al Muntaner i Parmagel al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
12: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar. El públic continua escollint teatre i quan el públic decideix anar al teatre fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
27: Aquest vespre es farà al Liceu la 25a edició de la Gala Catalunya Aixeca el Taló. Enguany el seu format serà el d'espectacle de teatre musical, una història familiar amb 20 intèrprets, cor i música en directe que repassarà els principals esdeveniments dels darrers 25 anys.
1: El Baix Empordà, el Begú Comedy Film Festival permetrà conèixer enguany la vinculació de Salvador Dalí amb el cinema. En aquesta edició s'emetrà el documental La vida secreta de Port Lligat, que permetrà redescobrir la vida de l'artista. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
16: La Fundació Gala Salvador Dalí i el Begú Comedy Film Fest uneixen forces per primera vegada. El cicle de cinema begurenc inclou en la seva 12a edició el documental La vida secreta de Port Lligat. La peça parla de la història de Salvador Dalí i la seva vinculació amb el cinema. Des de l'organització consideren que és una oportunitat per conèixer una faceta poc coneguda de l'artista. Clara Dato és la directora del festival.
18: És una porta, no, que s'obre per arribar també a la gent jove i a molta gent que, no, que desconeix aquesta vessant cinematogràfica de Dalí.
16: La unió amb la Fundació Gala Dalí vol suposar un impuls per a l'atractiu cultural que hi ha a l'Empordà. Han deixat clar que aquesta és només la primera passa d'un cicle de propostes que han de permetre conèixer els diferents documentals de la Fundació. El Begú Comedy Film Festival començarà la seva 12a edició el divendres 2 d'octubre. Durant 10 dies s'emetran pel·lícules, documentals i curtmetratges complementats amb diferents tallers i sessions de debat.
1: I arriben els esports. Que avui ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Golejada del Barça ahir a Mestalla.
15: Bon dia, Marta. Sí, un bon recital blaugrana a Mestalla. El partit va quedar encarrilat ja aviat amb gols de Lamine i Fermín. El Barça acabaria guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari en ple de victòries en 4 jornades. Ara està a 3 punts de Real Madrid i Betis i a 2 de l'Alavés. Escoltem Hansi Flick, tècnic blaugrana.
19: We need normally a number 9, real number 9. So
20: això no ha canviat. Necessitem un nou, està clar. Però al final tenim prou qualitat en atac, també en el centre del camp.
19: Also in the midfield, that Petri scored the goal.
20: Estic molt satisfet amb aquest ampli marcador. Per mi és important com hem jugat avui, com hem controlat el joc, fent servir els espais, esperant. Hem demostrat una gran qualitat en la finalització de les jugades, i això és bo.
19: Also in the finishing, and this is good.
15: L'Espanyol va acabar empatant al minut 98 el seu partit davant al Sevilla. Els sevillans s'havien avançat també al tram final amb un gol al 85. L'Espanyol suma 4 punts de 12 possibles. A la Lliga F, tots els equips catalans van jugar dissabte. En el duel català entre el Badalona Women i l'Espanyol, la victòria se la va acabar emportant el Badalona Women per 0-1. Escoltem a Maria Llompar, jugadora del Badalona.
21: Tenia ganes de sentir-me important, de poder doncs, encarar la setmana final treballant molt que durant tots els entrenaments, que són feina que ningú veu.
15: El Barça va golejar el Sevilla per 0-4. L'entrenador blaugrana Pere Romeu no acabava d'estar satisfet.
22: Que no ha sigut un partit d'un nivell superalt a part nostra. No ens hem acabat de trobar al mig del camp. Probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip. Avui no ens hem acabat de trobar. És veritat que el Sevilla ens ha tapat molt els espais interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora amb Caro.
15: I en waterpolo, després de 32 anys al Sabadell, Maica García no continuarà al club. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
23: L'etapa de Maica García, l'estralpunt natació Sabadell, ha arribat abruptament al seu final després de més de 3 dècades de vinculació. El club ha decidit no renovar el contracte de la seva capitana insígnia de la generació daurada de l'entitat. A les portes de complir 36 anys i després de gairebé 2 temporades senceres d'inactivitat per la seva maternitat, la millor waterpolista sabadellenca de tots els temps haurà de buscar un nou destí per allargar la seva carrera, com és la seva intenció, fins als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. Així ho ha anunciat la mateixa García, amb el cor encongit, ha dit, a través d'un comunicat a Instagram en què ha manifestat que el club ha considerat que la seva carrera a Can Llong no podia tenir continuïtat. Malgrat aquest controvertit adeu, la reina de l'esport local deixa enrere un llegat difícilment igualable. Va començar al carrer Montcada amb només 4 anys i el 2004, amb només 14, va accedir al primer equip femení de waterpolo. Durant aquestes 22 temporades, García ha ha guanyat 70 títols, 7 Champions, 17 divisions d'honor, 15 Copes de la Reina, 5 Supercopes d'Europa, 13 Supercopes d'Espanya i també 13 Copes Catalunya.
15: I en handbol, el Barça ha guanyat aquest dissabte la Supercopa Ibèrica en imposar-se a la final a l'Sporting Portuguès per 39 a 34.
1: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem ja a les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Esquerra i els comuns, socis d'investidura del govern, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president Salvador Illa fets concrets, diàleg real i calendari clar per resoldre el conflicte laboral a l'educació. Escoltem la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello.
2: Tenim un govern que va a remolc, tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
3: Començar doncs aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
1: Més qüestions. La jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, s'ha declarat competent per investigar l'entrada massiva irregular a Ceuta des del Marroc els dies 30 i 31 de juliol. La magistrada considera que els fets poden constituir un delicte que compromet la pau o la independència de l'Estat, delictes contra els drets dels ciutadans estrangers en connexió amb homicidis imprudents i d'organització criminal. Justifica la competència de l'audiència argumentant que es tracta d'una conducta presumptament comesa a l'estranger que ha atacat greument la integritat territorial d'Espanya. Parlem de calor perquè una vuitantena de municipis tenen risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures. En algun cas ens hem adonat més de 40 graus, que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen i que també s'esperen avui, sobretot pendents a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara seguiran ben bé, això sí, fins dimecres, que podria arribar, estem molt pendents, una primera refrescada. Tant és així que a Olot l'Ajuntament no descarta fer canvis de programació durant les festes de Tura per esquivar les hores de més calor, que han superat els 35 graus. De fet, ahir, diumenge, gegants, nans i cavallets van fer un ball a l'hospici per als usuaris de les residències olotines. I acabem parlant i fent referència a aquesta casa perquè ara, tot just a les 4 de la tarda, arrenca un nou programa Rambla 54, un espai amb la participació de 54 emissores locals a càrrec d'Anna Morgades i Ivan López. Rambla 54 deu el seu nom a les ràdios locals que hi aportaran els seus continguts i té per objectiu explicar tot allò que passa en l'àmbit més proper amb entrevistes, reportatges i connexions. Per tant, us convidem a quedar-vos i escoltar-lo.

0: de mirar la teva part fosca també i no sé, burxar per allà i trobar un fil. I saps, és molt curiós com els mateixos fils no inspiren a tothom. Vull dir que hi ha històries que he pensat en això i a mi hi ha una idea que a mi no m'interpel·la, no em diu res, i en canvi per un altre és la seva vida, no? Vull dir, trobar el teu fil i això és tirar el fil sense complexes, atrevir-te a inventar. Jo penso que també estem en un món, també un moment que tot està molt formatejat, que hi ha molts codis per explicar si això serà romàntic, si serà... Saps? Però vull dir que trobo que hi ha molta cosa per inventar, per trencar, per atrevir-se a explicar històries de maneres diferents.
1: És a dir, intentar trencar i explicar històries diferents. Sí, em quedo amb aquest concepte, sí. I això és el que retransmetré o transmetré a la redacció.
0: Transmeto, doncs.
1: Doncs, escolta'm, també he vingut aquí perquè el nostre contingut, com que el fan les ràdios locals, doncs seran històries locals. I conec poca gent que faci més proselitisme del seu origen, vilanovisme en aquest cas, que el Sergi López.
0: Ja. Sí, hasta jo a vegades em faig ràbia. Veus el que fer? Vull dir, em faig ràbia perquè a mi Vilanova em sembla un poble de mala mort com qualsevol altre, saps?
1: Ningú diria.
0: Sí, però al mateix temps és el meu. Vull dir que no trobo que Vilanova sigui ni més maco, ni més lleig, ni més gros, ni més petit, ni més... ni el mar sigui més blau, ni, saps? Però és el lloc on soc i tinc un arrel bastant fort aquí, bueno, i és on tinc ma mare, mon germà, els meus fills i la gent, molta gent que m'estimo. Bueno, tinc un arrel, la plaça de Vila la conec, de petit jo jugava per aquí, els meus fills també. Sí, però no sé, també a vegades em sento que sembla que faci promoció de la ciutat i de fet trobo que ja hi ha prou gent, saps? Vull dir que...
1: Bueno, t'hem vist portar una caixa de gambes de Vilanova fins a Madrid. Explica'ns, sí, això, com va anar. Perquè va sorprendre molt, allò. Poses el Broncano i veus el Sergi amb una caixa de gambes de Vilanova.
0: Bueno, se'm va tenir aquesta idea de dir, hòstia, aquest paio, una entrevista amb el Broncano, és bo que tothom li fa un regal. Dic, però és obligatori fer un regal? És molt raro fer un regal per obligació, no? Sí, tothom el porta. Dic, hòstia, ara què li porto amb aquest paio? I això se'm va acudir, dic, home, ja que vinc d'aquí li portaré una gamba, un quilet de gamba de Vilanova, que això, tant si t'agrada com si no, es menja sense gana. Vull dir que sí, se'm va acudir així.
1: I li portaré vol dir que vas agafar les gambes d'aquí del mercat?
0: Sí, vaig trucar amb algun amic meu que tinc, que treballa per allà baix, el peix, això, que escolta, gamba, com ho tenim? I vaig aconseguir 2 quilos de gamba, els vaig comprar i me'n vaig quedar un jo i l'altre li vaig portar amb ell.
1: I li vas portar tu? O sigui, vas pujar a l'AVE?
0: Sí, vaig pujar a l'AVE amb una caixa de Port Expand i gel a dins, no sé què, les gambes cap allà, esperant que no fessin massa pudor. Les vaig congelar el dia abans, perquè està millor congelar-les per l'anissac i aquell i això. Bueno, això ho vaig congelar i l'endemà vaig prendre congelat cap a Madrid i va arribar allà en perfectes condicions.
1: Jo no t'he portat una caixa de gambes, però bueno, el fet de que haguem vingut aquí i de que estiguem encetant aquest programa aquí, sí, crec que també em dona punts, en el carnet de...
0: Home, de vilanovisme.
1: De vilanovisme.
0: Bueno, també ets una friqui, tu, del vilanovisme, no? També ets una referència.
1: I tindrem, entre les moltes ràdios que participaran en aquest programa, tindrem a Canal Blau Ràdio. No sé si hi ha alguna cosa que tu pensis que hauríem d'explicar de Vilanova a la gent de Girona, Montblanc o Torrefarrera, que seran alguns dels punts, sí, on ens escoltaran. Què t'agradaria a tu que aquesta gent sàpigués de Vilanova? A banda de la carpa Juanita, que és lo típic.
0: Sí, no ho sé. No ho sé, que Vilanova... Bueno, però ja ho diuen saber, que jo penso que el gran

0: Bueno, és un lloc on venir a participar. Per l'altra cosa, si hi ha prou lloc perquè vingui més gent, perquè hi ha Déu-n'hi-do de la gent que hi ha, però bueno, això jo diria que és el que jo em quedaria per definir la ciutat una mica.
1: Sí, sí, perquè ara mateix estem aquí a la plaça de la Vila i això està ple de gom a gom. Sí. A més, avui fan això de les botigues dels Forestocs. Jo no recordava que hi hagués tanta gent en aquesta vila.
0: Sí, sí, hi ha molta gent. I el diumenge, quan surt la Rambla, molta gent que no saps d'on surten, sí, sí.
1: Una altra cosa, Sergi, que t'explicaré, ja que estem aquí, és el nom del programa.
0: Sí?
1: Clar.
0: El nom del programa.
1: El nom del programa. Quan ens van fer l'encàrrec, un programa per explicar històries entre 54 ràdios locals, que són superdiferents, des de Sant Joan de les Abadesses fins a Deltebre, a Lleida i Premià de Mar. Vam pensar, ostres, què tenen en comú tota aquesta gent? I llavors primer vam pensar, mira, anem a mirar el nomenclàtor, quin és el carrer més comú als pobles de Catalunya. I ens van trobar Carrer Major.
0: Carrer Major, clar.
1: Això ho vam haver de descartar perquè els companys de Tarragona ja fan un programa entre ells que es diu Carrer Major i ens semblava una mica prendre'ls-hi la cartera. I llavors, donant voltes en aquest sentit, al final vam dir, i el concepte de la Rambla... Mm. I al final el concepte va quallar i... Sí que és cert que hi ha molts municipis petits que de Rambla no en tenen, però vam pensar que ramblejar una mica ho fa tothom, no? Tothom té un carrer per on passeja, on hi ha un bar, van a fer el cafè, hi ha la carpeta moderna del poble que sigui i tal. I al final hem optat per Rambla 54. No sé si com ho veus, tu.
0: Està bé. Fa pensar això, amb més central, no? Amb columna vertebral del poble, com, sí, l'eix de cada poble, sí, és interessant.
1: I a més, un altre exercici de vilanovisme. Nosaltres som un poble, jo dic poble carinyosament,
0: sí, sí,
1: som
0: sí.
1: Una ciutat amb 7 rambles, que són moltes.
0: 7 rambles en tenim? Tantes?
1: 7 rambles, sí.
0: Tu les deus comptar.
1: Bueno, no les vaig comptar jo, les va comptar el Joan Ignasi Gómez de Canal Blau. Sí. Em va dir, n'hi ha 7, i em va passar els noms i tal.
0: Sí.
1: Només ens guanya Vic, que en tenen 8. Són xulos.
0: Però bueno, nosaltres tenim platja.
1: Exacte. doncs els hi direm. Doncs li hem posat la Rambla, I volem que aquesta Rambla 54, li hem posat 54 per reflectir també el número de ràdios, també perquè és el número de minuts que dura cada programa, cada dia estarem 54
0: està bé,
1: minuts
0: està
1: en
0: bé.
1: Antena. I llavors la volem omplir de gent que volem com una mica atorgar títols de ramblers, i tu series el primer.
0: Accepta
1: ser el nostre primer rambler.
0: Què implica això? Què implica ser rambler?
1: No,
0: em comprometo?
1: No demanem subscripcions, no som una plataforma online d'aquestes que et demana ingressos ni pagaments. Implica que passegis amb nosaltres, que si un dia cuines alguna cosa que t'agrada, o si un dia vas per Vilanova i veus una cosa que et crida l'atenció, o estàs a França i acabes de també viure o veure alguna cosa que t'agrada, ens envies una nota de veu i nosaltres la compartirem amb tota la gent que vulguin formar part de la nostra Rambla.
0: Va, hòstia, me n'hauré de recordar, però, eh?
1: Bueno, no passa
0: res.
1: Jo vaig
0: veure coses, com que sóc un tio molt curiós, estic tot el rato veient coses que em semblen excepcionals, o sigui, a vegades són escarbats o formigues, eh? Vull dir... Però ja haig de pensar, sí.
1: Bueno,
0: sí, per què no?
1: Quan hi pensis, jo de tant en tant et diré, ei, Sergi...
0: Què has vist d'interessant?
1: Has vist alguna cosa interessant? Ens vols explicar alguna cosa?
0: Vale.
1: Doncs quedes nomenat primer rambler...
0: És un honor.
1: ...del nostre programa.
0: Vale.
1: Ara ja només ens faltaria que el Quimi Portet ens deixi la seva sintonia de la Rambla, no?
0: Ah, sí?
1: No sé.
0: Sí, us la deixarà o no?
1: Ah, ho podem provar. Tu el coneixes?
0: Jo sí, el conec, sí. No puc dir que sigui un amic meu íntim, però sí, el conec. A més, un tio, bueno, sap... M'agrada molt.
1: A mi m'agrada molt el que fa. M'agrada ell
0: molt.
1: I m'agrada l'última de la fila, també.
0: Sí, el seu to, la seva intel·ligència, sí. Com s'explica a si mateix, és un tio molt divertit, molt.
1: Doncs li demanarem, si et sembla.
0: Doncs demaneu-li de part meva, que no sé si us farà cas.
1: Igual li podem enviar un WhatsApp, tu i jo.
0: A veure si respon.
1: A
0: veure si pica.
1: Vinga, doncs, Sergi, moltíssimes gràcies pel teu
0: tu,
1: temps.
0: Anna.
1: Un plaer tornar al poble. Jo ara estic instal·lada més a Barcelona
0: Estàs
1: que a Vilanova, però com tu, o sigui, ni millor ni pitjor, però és el meu.
0: Molt bé.
1: Vinga, moltes gràcies.
0: Salut, petons, vagi bé.
1: Ei, Quimi, mira, estic amb el Sergi a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
2: Hola, Portet, sóc el López.
1: Escolta'm, que estem parlant d'aquest programa de ràdio que comencem el dilluns 7 de setembre,
2: sí.
1: i estem, bé, volíem demanar-te si tu ens deixaries la cinta.

0: sintonia de la teva cançó de la Rambla, que ens agrada molt i molaria molt, no?
1: Veure, el programa es diu Rambla 54 i dèiem, calla, el portet potser ens pot tirar un cable aquí.
0: Vinga, doncs, ens dius alguna cosa?
1: Salut, nano! Va, anima't, home, anima't!
0: Vinga, una abraçada!
2: Hey. Hola, hola. A veure, ara, ara.
3: A veure, hola, hola.
2: Hola, hola, hola.
3: Hola, hola.
2: Hola.
3: Hola.
2: Hola.
3: Molt bé, doncs jo crec que això... Va, pugem al màxim i segur que se sent bé.
2: Rambla 54 és inspiració.
3: Ui, s'ha acoplat algo?
2: S'ha acoplat una mica.
3: Al micro.
2: Com et dius?
4: Em dic Kipa.
2: I què veus?
4: Ara mateix, aigua sola.
2: Per això és tan transparent.
4: No pot ser ginebra amb cola.
2: Et presento l'Ivan López, que és el tècnic de so. Si la Ludwig Van han convertit el seu en una estrella del rock, nosaltres no serem menys. Li hem posat un micro a l'estudi i, com el Xavier, ens anirà dient tot el que hem de fer. Ivan, de moment, què tal ho portem, això?
5: Hola, bona tarda. Doncs jo crec que ho tenim bastant ben preparat, tot enllestit. A veure què tal. Anem a fer una mica el programa, molt il·lusionat, molt, no sé, molt...
2: Engrescat.
5: Expectant, a veure què tal, bueno, tot bé.
2: Doncs tens el micro aquí, quan vulguis, tu mateix l'obres i estàs a casa teva.
5: Gràcies.
2: Ara, uns consells no publicitaris i tornem.

0: Hola, Ivan, aquí Mia Font. Què tal? Escolta'm, que davant d'aquesta nova aposta que fas de ser el tècnic de so del programa i, a més, posar-te davant del micro, et vull tranquil·litzar. Pensa que és boníssim que facis això, perquè per fi, com a tècnic de so, et podràs defensar quan el conductor o conductora del programa digui allò de que ho sentim molt, però per problemes tècnics, per fi podràs dir, bueno, problemes tècnics, és un tall de corrent, l'ordinador s'ha penjat, jo no tinc la culpa, jo no m'he equivocat de tecla, jo estic aquí i faig les coses bé. Fins ara no ho podies fer. Prou ja d'aquest ningunejament que ens fan els tècnics de so. Pensa que quan jo vaig saltar de tècnic de so al terrat i em vaig convertir en el president del Nadie Sabe Nada, honorífic, això sí, el Nadie Sabe Nada d'Andreu Buenafuente i Berto Romero, i en donen veu, a mi m'ha canviat la vida. Cobro el mateix, això sí. Sí que és veritat que tampoc em donen taula als restaurants com a ells quan arriben i està tot ple, però la gent es fa selfies amb mi. I jo crec que tu arribaràs a això, a que la gent et pari i et digui, Ivan, fes-te un selfie amb mi, vés al tanto amb el que dius, no et vulguis fer ara el listillo, no, que no se't pugin els fums, perquè l'oient això ho nota i queda malament. Tu, paciència, i sobretot, tranquil·litat. Doncs ja està, només et volia dir això, que sort a tot l'equip, ara sí, en sèrio, amb aquest nou projecte, enhorabona a tots i abraçades i petons per tothom. Adeu.
1: El 7 de setembre de 2026, un escamot de bons professionals de la xarxa ha estat enviat al programa Rambla 54. Tenen la missió que els guions estiguin a punt i les connexions també. A partir d'avui, seran cada tarda darrere el vidre de l'estudi durant una hora. Si estàs escoltant això o ets company d'una ràdio, els has de tenir localitzats. Són la resta de l'equip de Barcelona. Arnau Vidal, superredactor, sempre fa bona cara i és capaç de crear 10 documents en un temps rècord. El seu pare té la meva edat. Benvingut, Arnau.
2: Moltes gràcies, Anna. I també deixa'm afegir que m'encanta la música country, les festes de Nadal i que els plans sempre surtin bé.
1: Gisela Puntí, productora i artista. Te la pots trobar en format Conxita o fent altres mil personatges. Aquí és la jefa del telèfon. Gisela, ho portem tot bé?
3: Tot bé, i amb ganes que em doni reptes per buscar gent com avui. Començar d'aquesta manera, Sergi López. Déu-n'hi-duret, eh?
1: Laia Micó, productora i geni. És la més llesta de tots nosaltres i també serà jefa del telèfon. Això quan torni de vacances, és clar. Laia, t'esperem al 54 de la Rambla.
4: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54. Pensa que és per un programa de ràdio.
5: Vale. I he de dir Rambla 54.
4: Ja.
5: I què he de dir?
4: Rambla 54.
5: Ah, vale. Rambla 54.
4: Perfecte.

0: Rambla 54 és un projecte que neix avui, dilluns 7 de setembre, i estem intentant posar-te en context amb tot el nostre univers. El nostre títol, com dèiem amb el Sergi López, fa al·lusió a un tipus de via que és molt freqüent a municipis, pobles i ciutats de Catalunya. O això pensem nosaltres, vaja. Maria, això és així?
1: Sí, Anna, de fet, això t'anava a dir. Perquè, bé, avui precisament vinc a respondre a aquesta pregunta, però també a parlar de carrers, passejos, avingudes i a parlar-te bàsicament d'onomàstica.
0: Maria, doncs primer de tot deixa'm que et presenti oient. Aquesta és la Maria Gateu de Ràdio Rosselló. Maria, ens fas 5 cèntims de l'emissora de Ràdio Rosselló i de tu, si us plau.
1: I tant, mira, Ràdio Rosselló porta 40 anys en actiu i aquesta temporada estrenem nous estudis. La gent del Segrià Nord i alguns barris de Lleida ens poden sentir pel 107.5 de la FM i, si no, a tot el món per la nostra web, que és radiorosselló.cat. I jo soc periodista cultural, però a les ràdios locals, de fet, com ja sabem tots els companys, fem de tot i molt, eh? A banda d'això, em flipa la música i hi ha qui em diu poeta, perquè també escric i he publicat un poemari titulat Malva.
0: Ei, doncs d'això no haurem de parlar un dia d'aquests, no? Va bé?
1: Doncs sí, sí, i tant. De poesia cap problema, Anna. Però onomàstica no tant, eh? Per això la meva estrena la faig acompanyada d'un company periodista que investiga aquestes coses de l'onomàstica. De fet, el presentem ja, eh? És l'Ismael Chiva. Benvingut, Isma.
2: Hola, bona tarda, Maria. Gràcies.
1: A tu. Bé, de fet, comencem pel principi, si et sembla. Com s'anomenen les vies d'un municipi? Segons tinc entès, hi ha com una part genèrica i una part específica.
2: Sí, al cap i a la fi, els noms de lloc, els topònims, existeixen perquè ens són útils. Ens són útils per a designar els llocs que compartim amb altres persones de la nostra comunitat. I tots ells, normalment, tenen una part genèrica i una part específica. La part genèrica seria un carrer, una plaça, una avinguda. N'hi ha molts carrers a una ciutat, a un poble, moltes avingudes, moltes places. Però entre totes elles n'hi ha una d'específica, que és aquí on entra la part, diguem-ne, específica o denotativa. El carrer Major, la plaça de la Vila, el carrer de Dalt, el carrer de Baix... I este és el que seria la estructura normal o habitual dels topònims. Hi ha excepcions que ara de seguida veurem, però això seria, a grans trets, el que normalment succeís amb la formació dels topònims.
0: Ismael, jo t'anava a preguntar això, per les excepcions en aquesta manera de fer o d'anomenar les vies. Com aniria això?
2: Doncs bé, per exemple, un topònim, un nom de lloc que ens sona a tothom. Collserola, diem Collserola, no diem Serra de Collserola. Ens mengem, la part genèrica, que ja la sabem tots que Collserola és una serra, i diem només la part específica. També tenim casos d'aglutinació. Per exemple, aquí a la comarca de l'Urgell tenim Vilagrassa, que surt de Vila Grassa, o Montserrat, o Puigcerdà. Són exemples. I finalment tenim un exemple molt escaient al nom del programa, que és el de la toponimització del genèric, quan la part genèrica és tan important, tan rellevant, que es converteix en la part específica, com ocorre, per exemple, amb la Rambla de Barcelona, que tothom li diu la Rambla, ni Rambla dels Caputxins, ni Rambla de Canaletes, ni Rambla de les Flors, sinó la Rambla.
1: I escoltarà que abans de parlar de Barcelona, el cas de les Rambles, definim primer de tot, no?, què és una Rambla. Uh-huh. I quina diferència té aquesta via, no?, de d'altres.
2: Bé, una Rambla en origen és una paraula que la nostra llengua és una llengua neolatina que ve del llatí, però que ha rebut aportacions d'altres idiomes. Un d'ells és l'àrab. I la paraula Rambla ve de l'àrab Rambla, que significa areny, sorral, un lloc que ha estat cobert per arena i per restes de sediments durant pluges torrencials, durant grans avingudes d'aigua. I això és el que vol dir en essència. D'ahir, quan les rambles van començar a urbanitzar-se, també se va estendre el significat d'aquesta paraula rambla a passejos urbans, passejos que no necessàriament, però sovint, ocupen llits d'antigues rambles.
0: Uh-huh. Ens deies que a Barcelona tenim un cas molt especial, és veritat, és la Rambla de Barcelona en singular, però en realitat és una Rambla de Rambles, no? Ens ho pots explicar una mica més, això?
2: Sí, la veritat que com deia, la Rambla de Barcelona són diverses rambles, no? Dividides per trams, la Rambla de Canaletes, la Rambla de les Flors. com que són denominacions oficials que va posar en el seu dia l'Ajuntament de Barcelona, són separacions arbitràries, ja que tothom tenim en el cap la Rambla de Barcelona, és una única via que va de plaça Catalunya fins a les Drassanes, fins a la mar. Llavors, bueno, per això lo del plural. El que ha passat amb la Rambla de Barcelona és una cosa curiosa, no? Al llarg del temps se va especular que la Rambla de Barcelona era l'antic llit d'una riera, que es deia la Riera de Malla, però Pau Vila, que ja fa molt de temps va investigar sobre aquesta qüestió, i després Joan Coromines, un dels filòlegs més importants del nostre idioma, van arribar a la conclusió que la Riera de Malla no passava per allí, però sí que és veritat que la Rambla era un desaigüe, un antic desaigüe de les aigües que baixaven de Collserola al Pla de Barcelona i sortien cap a la mar. Per exemple, un diluvi que va haver, se li va dir el diluvi, el 14 de setembre del 1862, va inundar completament la Rambla i aquesta via pública ja urbanitzada aleshores va recuperar la seva funció original de desaigüe de l'aigua de Barcelona cap a la mar.
1: Mm-hmm. Molt interessant, el que ens comentes, Isma. Però, escolta, ara tornant cap aquí, cap a Ponent, a Rosselló, per exemple, nosaltres no tenim Rambla, però sí que tenim avinguda. Per què passa això?
2: Això és realment molt arbitrari, no? Perquè sí que, si bé és cert que una plaça tothom ho identifiquen com una plaça, o un carrer tothom ho identifiquen com a carrer, la distinció entre avinguda, passeig, bulevard, ronda, rambla, és una diferència molt subtil, no? Moltes vegades li posem bulevard a un carrer perquè, mira, ens sona com més elevat, com és una paraula que m'agafa del francès, doncs mira, quedarà més bonic, no? O li posem passeig o li fiquem Rambla moltes vegades per la influència de la Rambla de Barcelona, no? Que al final ha irradiat a altres municipis, que me ve a mi al cap ara mateix a la Rambla Ferran aquí a Lleida, o la Rambla del Ferrocarril de Rubí, la Rambla Nova de Figueres, que s'han convertit també en rambles, segurament en la part específica per influència de la Rambla de Barcelona.
0: I les rambles, Ismael, són molt típiques de Catalunya, no? Perquè, a més, el País Valencià, la teva terra, per exemple, no són tan freqüents com aquí.
2: Sí, ja m'ho he enganxat que sóc valencià, la veritat que dic dos paraules i se'm nota de seguida, no? Però sí, al País Valencià una rambla normalment definís la part específica dels noms de lloc de lo que aquí diríem riera o torrent, no? No són tan freqüents en l'àmbit urbà. Sí que hi ha alguns exemples, els ha pogut buscar perquè jo no en coneixia cap, la Rambla de Méndez Núñez, que és un dels principals carrers d'Alacant, o la Rambla de la Independència a Silla, que és una localitat que està a prop de València, però no abunden, és algo que és un específic molt concret d'aquí, de Catalunya.
1: Uh-huh. I escolta, Isma, que com se'ns està acabant el temps ja, no volia tampoc deixar aquesta entrevista no sense preguntar-te per una qüestió més personal, és a dir, d'on te surt a tu aquest cuquet per l'onomàstica?
2: Bueno, va ser arran de la pràctica del senderisme, no? De voler identificar tots aquests llocs per on passava, camins, muntanyes, barrancs. Moltes vegades a internet, quan consultava blogs o rutes gravades per altra gent a Wikiloc, no trobava una explicació satisfactòria dels noms de lloc, no? I una cosa va portar a l'altra, vaig començar a aficionar-me al senderisme i del senderisme vaig passar a l'onomàstica, i la veritat que és un camp que m'apassiona i jo crec que me continuarà apassionant durant molt de temps més, ja que és inabastable el que tenim en els nostres pobles de noms de lloc, clar.
0: Nois, doncs, moltes gràcies a tots dos i ens veiem a la Rambla.
2: Adeu. Molt bé, gràcies. Adeu.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Ei, hola, sóc el Joan Ignasi Gómez, de Canal Blau, conegut ja en aquest programa com el comptador de Rambles. Estem a punt d'inaugurar una Rambla nova ja per superar a Vic, en tot cas. Bueno, estem encantats d'entomar el repte del Sergi i buscar aquestes entrevistes, aquests personatges que fan Vilanova i la Geltrú, que és això també, la ciutat són la seva gent, no? I Vilanova, doncs, de gent, imagina't, hi ha gent com nosaltres. Per tant, sí, sí, entomem el repte.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ona Codinenca.

0: Doncs ara que ja ho saps tot de les Rambles i d'altres vies, aprofitem el nomenclàtor per descobrir un dels carrers més marcianos que hem trobat. És el passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines. I per què dic que és extraterrestre? Bé, no és que ho digui jo, m'ho ha explicat la Laia de Déu, dona codinenca. Laia, benvinguda a la Rambla.
1: Moltíssimes gràcies, Anna, un plaer estar aquí amb vosaltres.
0: Abans de sortir a l'espai amb aquest carrer marcianívol, com que tots som nous avui amb això de la Rambla, ens pots explicar alguna cosa sobre Ona Codinenca i sobre tu?
1: Doncs mira, Ona Codinenca us diré que és la ràdio municipal de Sant Feliu de Codines, que es va crear fa 21 anys, el 2005 concretament, i es gestiona doncs a través d'una associació. Aquí hi ha programes de tota mena, podreu trobar des de tema de vincles, tema de menjar, esportius, informatius sobretot, també, i molt d'entreteniment també. I sobre mi, doncs, que spoiler, no sóc comunicadora ni periodista com a tal, em queda molt poc, però sí que sóc integradora social des de fa més de 10 anys i he treballat amb col·lectius molt diversos, des de sense sostre, drogodependent, salut mental durant molt de temps, i a part toco en una orquestra a Sabadell i sóc saxofonista i pianista. Crec que no em deixo res. I cul inquiet.
0: Si Laia, tot això ens ho has d'explicar, eh? Vull dir, anem fent Arnau, anem fent llocs a l'escaleta, Laia saxofonista, Laia integradora social, tot això anem de conèixer més coses. De moment, avui volem saber qui és el personatge del teu passatge, aquest Antoni Ribera.
1: És que Antoni Ribera va ser moltes coses, també. Era una mica versàtil o polifacètic. Va destacar per ser, doncs, escriptor, traductor, submarinista, però lo important aquí és que va ser ufòleg. Això de l'ufologia és lo del món dels ovnis.
0: Sí, sí. Com es va introduir en aquest món?
1: Doncs, mira, es va introduir als vols del 47, però clar, vull dir, tot va ser perquè en aquella època van començar a sortir a la premsa espanyola notícies sobre plats voladors i li va cridar, doncs, l'atenció. A partir d'aquí, doncs, va escriure llibres, va fer moltíssimes coses, sobretot, doncs, això, escriure llibres, perdoneu, i se'l considera el pare de l'ufologia aquí a Espanya, de fet.
0: I més enllà, perquè la seva fama va travessar fronteres, no?
1: Doncs sí, de fet, el van convidar a moltíssims congressos internacionals, des d'Europa fins a Amèrica. Però sí que és veritat que una cosa molt important que va fer és que el 1979 va ser convidat a la Cambra dels Lords britànica, dins del marc de la UFO Study Group, sent el primer conferenciant no anglosaxó en dissertar, doncs, sobre els ovnis, sobre els plats voladors, en aquesta cambra. Un detall bastant curiós.
0: Doncs hem conegut avui aquest passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines de la mà de la Laia, que la tornarem a trucar perquè ja hem dit que és moltes coses i ens les ha d'explicar si vol, no, Laia?
1: I tant, jo us explico el que necessiteu i el que vulgueu, jo encantada.
0: Vinga, doncs benvinguda a la Rambla.
1: Merci.
2: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de coses així, molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és...
3: D'acord. Rambla 54 és poble.
4: Escolto Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
0: Doncs més benvingudes, Carme Reverte. Benvinguda a la Rambla.
5: Què tal, Anna? Molt bona tarda.
0: Igualment. Ja hem conegut a la Maria Gateu, de Ràdio Rosselló, a la Laia de Déu, dona codinenca, totes dues tenen feina ja. De la Carme Reverte i de Ràdio Sant Cugat, què ens n'has de dir? Què ens en pots dir?
5: Doncs mira, jo crec que ho podem resumir amb una paraula, esports. I t'explico per què. Resulta que Ràdio Sant Cugat va néixer un any de Mundial, el 82, el del Naranjito. I justament la primera emissió va tenir a veure amb la inauguració, perquè hi actuava l'Esbart Sant Cugat al Camp Nou. Una servidora, doncs, que és una de les veteranes de la casa, també va començar fent esports. I és més, et diré que de totes les pràctiques esportives que he fet, ara mateix Puc definir-me com a jugadora de petanca. Què et sembla?
0: Molt bé, doncs ens ho apuntem. Arnau, apunta, Carme Reverte juga a la petanca, qualsevol dia la truquem perquè ens expliqui com funciona el joc de la petanca, que jo encara no estic introduïda en el tema,
5: però vaig cap allà.
0: Sí, sóc de platja, He vist molta gent jugant a la petanca, però no m'hi he animat mai. A veure si un dia d'aquests mantenim una conversa i em dones allò, una empenta.
5: Clar que sí.
0: Carme, tu t'estrenes a la Rambla amb uns insectes petits, però que fan una gran feina, realment molt gran, i són les abelles. Tenen una funció importantíssima en el nostre ecosistema. Sense elles no hi ha una Rambla ni hi ha res. Les abelles pol·linitzen, ens ajuden a mantenir la biodiversitat i també ens parlen de la salut del nostre entorn. I a Collserola, abans ho mencionàvem, hi ha un projecte que treballa precisament per cuidar-les, repoblar els nostres espais rurals i apropar aquest món a la ciutadania. Quin és aquest projecte, Carme?
5: Doncs sí, senyora, es diu Melvida, i avui en parlem amb el seu responsable, que és l'Eric Barberó, que es troba aquí al meu costat, als estudis de Ràdio Sant Cugat. Eric, què tal, com estàs?
6: Bona tarda, Carme. Bona tarda, Anna.
5: Doncs escolta, explica'ns a Melvida aquest projecte que neix a Collserola. Per què neix?
6: Bueno, Melvida és un projecte familiar, de proximitat i, sobretot, responsable. Per què em refereixo a responsable? Canvio responsable per sostenible. M'agrada canviar-ho. A veure, és un projecte que el que volem és sumar al bosc de Collserola. Intentar sumar, no? Diguem que l'origen de tot, per mi, és l'aigua, després les flors, i qui, Carme, qui va primer a visitar les flors?
5: Les abelles.
6: Les abelles o els insectes. I, bueno, pues és per això que vam decidir, ja fa aproximadament 7 o 8 anys, pues començar aquesta aventura, sumar-nos a la iniciativa de recuperació del marc agroforestal de Collserola i d'aquesta forma també apropar-nos a totes les activitats de pagesia i de ramaderia que es fa aquí a la Serra de Collserola.
0: Eric, i quan parlem d'apicultura sostenible i de repoblar abelles, exactament la gent que no en sabem, què ens hem d'imaginar?
6: Bueno, Anna, jo amb la presentació que has fet ja veig que saps bastant d'abelles, que has dit coses molt interessants. Però, a veure, responsable, sostenible, són conceptes o són termes que estan molt, entre cometes, de moda actualment, però les utilitzem per dir que no tot. Jo el que no vull des de Melvida, i sempre mai ho he volgut, és que relacionin directament mel amb abelles o abelles amb mel. Està clar, nosaltres cuidem, tenim cura, i elles de nosaltres, les abelles de nosaltres també, de l'abella negra o l'abella autòctona, d'aquí l'abella negra, l'abella de la mel. I sí que molts cops ho relacionem, però també hem de pensar que a part d'aquesta mel, també tenen una funció molt important al nostre ecosistema. I és per això que utilitzem el joc de la paraula sostenibilitat o responsabilitat, perquè, com sabem, les abelles són un bioindicador essencial de com està l'ecosistema, de com està la fauna, de com està la flora dels nostres estimats boscos, no?, que formen el parc de Collserola. I és per això que des d'una visió d'un avellaire que té cura d'aquestes abelles, sempre ho hem de fer des d'un cànon de responsabilitat, des d'un cànon de sostenibilitat.
5: Així, mira, acaba de dir una paraula clau. Ell es defineix, Anna, com a avellaire, no com a apicultor.
0: Ho he sentit.
5: Quina diferència?
0: Sí.
6: Bueno, com us comento, Anna i Carme, a mi, bueno, ja fa uns anys em va sortir aquesta paraula, em va sortir de l'ànima. Em va sortir, no, ostres, Eric, tu ets apicultor. No, jo sóc avellaire. Per què? A veure, hi ha apicultors i apicultors, hi ha avellaires i avellaires, val? Però, per mi, el concepte d'avellaire és molt més proper i és, intento que sigui una relació directa entre una persona que té cura de les seves abelles, que no vull dir que els apicultors no ho tinguin, però no només de les abelles. O sigui, una avellaire, per tenir cura al 100% del seu ramat, que en aquest cas són abelles, també ha de tenir cura de quines són les floracions de Collserola, si hi ha estrès hídric o no, si hi ha unes temperatures molt altes o no, si hi ha pressió d'insectes com poden ser la vespa asiàtica, de depredadors. Llavors, és la figura d'una avellaire és com algo que ha d'estar una miqueta ficat en tot.
0: Vindria a ser un pastor d'abelles, no, Eric?
6: Pot ser, sí, sí.
0: Escolta'm, què pot arribar a passar als nostres ecosistemes? Jo no sé si en som prou conscients, si les poblacions d'abella continuen disminuint. Perquè a hores d'ara fa molt de temps que se sent aquesta brama de cada vegada n'hi ha menys, cada vegada estan més amenaçades. Què ens diu avui la situació de les abelles sobre la salut del nostre entorn?
6: A veure, hem de partir, Anna, de el fet que és real i és objectiu i científic de que les abelles, i no només les abelles, i no només les nostres, les que cuidem des de Melvida, val? També hem de pensar que hi ha altres abelles solitàries d'altres espècies a Collserola que també fan la seva funció de polinització igual o inclús més específicament en certs matolls o certes flors, d'acord? Però sí que està demostrat científicament que 7 de cada 10 aliments que avui dia mengem intervé en algun dels moments, en aquest procés, intervé un insecte, ja sigui una abella negra, ja sigui una abella osmia cornuta, o sigui, o algun tipus d'abella solitària, o algun altre tipus d'insecte. Llavors, és per això que tu ho has dit molt bé, al principi de tot. Avui parlarem d'uns insectes petits. Jo hagués afegit petits i valents.
5: Eric, un dels pilars de Melvida és la divulgació. També esteu per divulgar la importància de l'existència d'aquests éssers diminuts. Porteu escoles, porteu famílies, grups, els apiaris. Explica'ns una mica com percep la gent, com encaixa aquesta informació, tot el que acaben descobrint quan venen a veure-us.
6: Mira, Carme, justament la relació que he fet justament a l'inici d'abelles i mel, nosaltres l'hem donat una petita volta. Hem utilitzat la mel com a eina, val? Com a eina per atreure aquesta ciutadania, per crear aquesta, humilment parlant, educació ambiental, no?, i conscienciació, fent aquestes apivisites. En aquestes apivisites venen escoles de totes les edats, des d'I3 a adults, a primària, inclús, i després els caps de setmana venen famílies. També ara hem obert un nou nicho, que és, comencem a fer team buildings. Hi ha empreses que s'estan interessant en venir a aprendre el funcionament de les abelles per incorporar-ho als seus sistemes,
5: la manera de funcionar,
6: empresarials. Mm-hmm. I això, bueno, pues ens encanta. La gent com s'ho pren? Bueno, has estat algun cop visitant taurons?
5: No.
6: Bueno,
5: no encara.
6: És una mescla entre curiositat, és una mescla entre por, però por sana, perquè sempre les visites les fem molt progressives des d'un inici, sempre amb molt de respecte i amb molt de carinyo, i òbviament amb totes les mesures de seguretat i amb professionals. Mm-hmm.
0: Eric, doncs, escolta, enhorabona per aquesta feina i gràcies a tots dos, a tu i a la Carme, per haver estat aquí amb nosaltres en aquesta estrena del Rambla 54. Ens veiem aviat.
6: Moltes
5: gràcies.
6: Gràcies.
5: Adéu, bona tarda.

0: Hola, Anna, sóc l'Enric, de Ràdio Televisió de Cardedeu. Escolta'm, com van anar les vacances? Estic convençut que has estat donant voltes i voltes i voltes a com dormen a les abelles. És que vas quedar frapada, d'aquella història que vaig penjar de l'abella dormint al nenúfar. Així que res, he pensat, escolta'm, per què no comencem a Rambla parlant d'això? Així que per dimecres tinc una entrevista preparada, amb un especialista.
1: Quedem a la Rambla. Quedem a la Rambla. La Rambla 54.
2: Tornem a començar i fas una parada perquè no quedin enganxades.
1: Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
2: I això què vol dir? Estàs celebrant? Estàs de festa?
1: Sí.
2: Vinga, ja està.
1: Su.
3: Ei, Anna, sóc l'Albert de Tordera. Ara surto de la ràdio. Acabo d'estar parlant amb el convidat, amb el Ramblero. I molt bé, ja veuràs. Per cert, el programa d'avui molt bé, eh? Vinga, va, seguim. Adéu.
4: Anna, una cosa. Que ens acaba d'entrar un altre WhatsApp. Te'l voldria tirar.
5: Me'l passes en directe? Sabem de qui és?
4: No, jo no tinc aquest...
5: Ostres, això és una mica perillós, Ivan. No sé, vull dir... Vols dir?
4: Home, és per tu, jo confio que sí.
5: Vinga, va.
6: Hola Anna, hola Sergi. Doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Aprofito l'ocasió per enviar una forta abraçada a tots els vilanovins i vilanovines i a vosaltres dos en especial. Salut i per molts anys.
5: Doncs ja tenim sintonia, Ivan.
4: Sí, una sorpresa.
5: T'agrada?
4: Molt, ja ho saps que sí. A mi el Quim Fontes m'encanta. És un crac.

0: Arnau, què tal? Com ho has vist, això?
1: Ostres, molt xulo, no? Vull dir, ha sigut un passeig per la Rambla, no sé, molt interessant, la veritat.
0: T'ho imaginaves així?
1: Des de dins l'estudi o des de fora?
0: O des dels 15 dies que fa que anem bojos tancant temes i trucant a les ràdios.
1: No, ha quedat molt xulo, jo crec. Vull dir, la idea la teníem. Jo crec que l'hem materialitzat molt bé, no? No sé què penses tu, també, Anna.
0: Sí, no, jo estic bastant contenta. Gisela, tu com ho has escoltat, això?
2: Molt bé, i perdoneu, però Rambla, tenir la Rambla del Quimi, això és
0: una
2: passada, 10, no?
0: Això és una passada. Gràcies, Quimi Portet, des d'aquí.

0: A més, hem conegut la història de la Rambla de Barcelona, d'aquestes Rambles que són una única Rambla. Avui ha estat un programa una mica diferent. Hem agafat molta protagonisme nosaltres, potser una mica massa, perdoneu-nos si ha estat així. Aquest és un programa que pretén ser molt coral, on hi haurà 54 emissores explicant històries. Arnau, no sé si t'has apuntat tot allò que et deia.
1: M'ho he apuntat tot.
0: Perquè això tenim com a mínim 4 entrevistes ja tancades només amb els nostres redactors que fan...
1: Un munt de hobbies. O sigui...
2: Sí.
0: No?
1: I molt interessants tots, eh?
0: Pues sí, molt interessants. Demà obrirem el micro a altres redactors, a veure què ens expliquen, i mica en mica anirem ampliant aquestes aficions, perquè hi ha entrevistes que ja estem agendant, poetessa, una saxofonista... No sé, tenim una redacció que és una passada.
1: Una petanca, també.
0: Una petanca.
1: De la Carme de Sant Cugat.
0: Sí, la Carme de Sant Cugat m'ha d'explicar com es juga a la petanca. A
2: veure. Reivindico la petanca, jo, eh?
0: Tu jugues a la petanca?
2: He jugat 2 o 3 cops i m'ha encantat, realment. Em pensava que era, no sé, un esport avorrit, que no hi havia sentit, i realment... T'enganxa.
0: Sí?
2: Sí, sí, t'enganxa.
0: Ostres, doncs farem una... Mira, apunta-ho. Ja al costat de la Carme Reverte, la Gisela entrarà a l'estudi.
2: Farem una petanca.
0: I farem entre tots una petanca, que m'ha preguntat si hi haurà de poble de platja i a Sant Cugat, amb carinyo, una mica xulos, però ells de platja no en tenen. Com diu el Sergi López, de platja, Vilanova i la Geltrú. Que potser avui també ens hem passat una mica de vilanovisme, com ho veieu, això?
2: Home, no. Som molt fans de Sergi López.
1: Sí.
2: Va ser meravellós. Conèixer-lo una mica més i entrar una mica més a dins i fer-ho així d'una forma distesa i propera.
0: A casa seva, t'he de dir. Si mai aneu a Vilanova, la Carpeta Moderna, la plaça de la Vila, és l'oficina, efectivament, del Sergi López, a banda d'un lloc entranyable, perquè tenim, mal m'està dir-ho, una plaça de la Vila de les més boniques de Catalunya.
2: Això fa Rambla, això fa poble, eh?
0: Això fa poble, exacte. Volem passejar i esperem que en aquest primer passeig us ho hagueu passat bé amb nosaltres. I bé, demà més, no hem desvetllat res, hem tingut l'Albert de Tordera, que diu que demà ens porta un nou rambler, una persona d'aquestes que anirà explicant-nos la seva vida al llarg d'aquest programa, i l'escoltarem, no? I moltes més sorpreses.
1: Sí.
2: Moltes sorpreses, i jo no sé si aquest programa al final és d'una hora, però potser la cosa queda curta, perquè hi ha moltes propostes, hi ha diferents ràdios que tenen ganes de participar.
0: No donis idees, que la Tercera Planta ens estan escoltant i diran,
1: la Gisela vol més.
0: Pel mateix preu, una hora més.

Doncs, oient, nosaltres avui ho deixem aquí. Espero que t'hagi agradat aquesta presentació i que vulguis tornar demà a passejar pel Rambla 54 amb nosaltres.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Colme FM, ventana radiofónica de el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Colme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Colme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Colme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Colme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 5.
8: El Prat en 3 minuts.
7: Què tal? Bon dia. Els parla Luis Rodríguez Alonso. Tot a punt per l'inici del curs escolar demà dimarts, amb una nova jornada de vaga convocada per la USTEC i la CGT i amb què es pretén seguir pressionant el Departament d'Educació per anar més enllà d'uns acords que consideren totalment insuficients. Entre les reclamacions, arribar a la inversió d'un 6% del PIB en educació, reduir les ràtios, l'eliminació dels barracots i la protecció de la llengua catalana. En els últims dies, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat la inversió realitzada i que es materialitza en gairebé 1.000 professionals més del curs anterior, així com també 800 noves aules d'acollida i 257 milions d'euros en actuacions i obres als centres educatius. Encara durant aquests darrers dies previs a l'arrencada del curs, han estat moltes les famílies que s'han apropat a les llibreries per adquirir el material escolar i els llibres de text. La despesa varia en funció del curs dels infants i joves, però una eina que ha contribuït i molt a alleugerir el cost ha estat els vals escolars. Així mateix ho destaquen Isabel Jiménez, de les llibreries Drac i Atenea, i Maria del Mar Baltà, del Servei Secretaria.
9: És una ajuda molt important i que la gent ho agraeix.
10: El val escolar serveix perquè els pares no se n'adonguin d'aquesta pujada. Aleshores, bé, sí, cada any pugem, com amb tot, però no gaire més que no una peça de roba o qualsevol altra cosa de menjar.
7: Enguany és la quarta edició en què s'han habilitat aquests vals, formats per 2 xecs de 30 euros a les famílies de cada alumne de primària i de secundària inscrits als centres públics i concertats. I qui també ha començat la temporada és el cinema Capri, que ha reobert les seves portes aquest cap de setmana i després de les vacances d'estiu. Un bon grapat de pretencs i pretenques de totes les edats s'han apropat en la primera sessió del curs, que ha estat Tadeo Jones i la llàntia meravellosa. Un gran inici pel qual apunta a ser una nova temporada també d'èxits al Capri. Escoltem la seva gerent Mercè Marimón.
11: Comencem amb el Tadeo Jones, que està funcionant força bé i sembla que venen una sèrie de pel·lícules també amb ganes que el públic pregunta per ella, si té ganes de veure-les.
7: A les properes setmanes, la cartella del Capri s'omplirà de nous llargmetratges amb forta presència de propostes nacionals, entre elles, i destacant El ser querido, Cronos i una de les més esperades, La bola negra.
8: Esport.
7: I als esports, el Prat s'ha aconseguit passar una nova ronda de Copa Catalunya després d'eliminar el Calafell en la ronda de penals per 4-3. Un partit que durant el temps de reglamentari va acabar 2-2. Encara es desconeix, però, quin serà el proper rival de la pròxima eliminatòria que es disputarà aquest cap de setmana. Això és tot de moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies d'aquí una hora.
12: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
13: 4:03. Comença l'últim Connectats de la temporada. Ben tornats al magazín de la xarxa, el de les emissores de l'àrea metropolitana de Barcelona. Enguany compartim la tarda amb el Rambla 54 que acabem de deixar, però a les 5 el Connectat seguirà en una versió concentrada amb la filosofia de sempre i la família ampliada. Com sempre, ens podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Aquí donem la benvinguda al programa. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 7 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
14: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs, a veure, de moment a aquesta hora no hi ha massa complicacions, ara com ara, si més no, hi ha alguna incidència, com és el cas d'un parell de punts a l'autopista AP7, a l'altura de Cerdanyola del Vallès, a causa d'un accident a vehicles situats al voral i una miqueta més d'intensitat, sobretot cal passar amb precaució per aquest punt de l'autopista, i un pèl més amunt, en aquest cas a Parets del Vallès i també en sentit Girona, per un vehicle variat també situat al voral. En aquest cas hi ha també una mica d'intensitat, com dèiem, no són retencions, però cal passar amb prudència. A la resta de vies, de moment sense grans dificultats, com dèiem, sí que si entreu a Barcelona per algunes de les dues rondes, aquí sí que podeu trobar algunes aturades. En el cas de la ronda de dalt, sobretot entre Pedralbes i Vallcarca, sentit Trinitat, i amb intensitat o lentitud la litoral de Zona Franca fins a Montjuïc. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.

0: Bé, doncs avui en aquest nou Connectats obrirem parlant de cooperació policial amb César Galván, cap de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos de la Comissaria de Sabadell. Des de Rubí us presentarem Erics, empresa que ha creat una polsera per a infants al·lèrgics. En parlarem amb la Pilar Moreno, que és infermera i inventora d'aquest Erics. I tancarem el Prat de Llobregat perquè avui i demà se celebra l'Open Day a l'aeroport i volem saber en què consisteix. Conversarem amb Joan Carles Lacruz, que és el president de l'associació Spotters Barcelona. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Ens posem al dia, ho fem repassant l'actualitat més destacada dels diferents municipis del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Terrassa va acollir la quarta edició dels Barcelona Vegan Awards, uns premis que reconeixen els projectes, les persones i les iniciatives més destacades de la cultura vegana. El Vapor de Plovdiv es va vestir de gala en una jornada amb 11 categories premiades i en la qual hi van assistir un centenar de persones. Entre els guardonats d'aquesta edició hi havia Algamar, que es va endur el premi a l'empresa sostenible, mentre que Fit Planet va ser reconeguda en la categoria de moda sostenible. Els premis també van voler reivindicar els valors que hi ha darrere del moviment vegà, amb una aposta per una societat més justa i pel respecte i la protecció dels animals. Amb aquesta quarta edició, els Barcelona Vegan Awards consoliden una cita que dona visibilitat a persones i iniciatives que treballen per transformar la relació entre la societat, els animals i el planeta.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Doncs aquí a Sabadell avui és l'últim dia de festa major i la ciutat es prepara per acomiadar-la amb una tarda i una nit plenes d'activitats. A partir de les 6 de la tarda, la plaça de Sant Roc acollirà el concert de corals, mentre les barraques també començarà a les 6 el Saballut de Ferro. A les 7 començarà un dels actes més tradicionals de finals de festa major, que és el seguici de Cluenda, que sortirà des del passeig de la plaça Major i recorrerà els carrers de la ciutat. A 8:45 arribarà el moment del ball final del seguici festiu de Sabadell a la plaça de Sant Roc, amb els entremesos del seguici i l'acompanyament de la banda de música de Sabadell. I la nit continuarà amb un dels moments més esperats, és a dir, a les 10, el Parc de Catalunya acollirà el tradicional castell de focs a càrrec de pirotècnica igual. I per acabar aquesta festa major amb música i molta festa, a 10:45 l'Eix Macià a l'Espai Concert rebrà Hotel Cochambre. Per tant, una última jornada per sortir al carrer, gaudir de la ciutat i acomiadar una nova festa major de Sabadell.
0: Gràcies, Anna. Anem ara fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda de nou, Carme. Una temporada més i en aquest cas comencem amb una notícia sobre Xavier García Albiol, perquè l'alcalde avui ha assegurat que les obres de Francesc Layret entraran a la segona fase aquest mes de setembre. La pacificació del centre avança i a partir del 22 d'aquest mes l'actuació arribarà al segon tram de la via que afectarà la plaça de la Vila, ho ha explicat l'alcalde aquest matí al Badalona Matí, on també ha avançat que els terrenys on s'ha de construir la futura piscina de la Focus s'hauran de descontaminar abans de fer l'estudi arqueològic. Les obres de pacificació del primer i del segon tram de Francesc Layret conviuran durant uns dies. Durant la segona quinzena de setembre es començarà a senyalitzar i actuar en el carrer entre la plaça de la Vila i el Centre Cultural del Carme. El projecte inclou la reforma de la plaça i afectarà el recorregut de la cavalcada d'enguany. Escoltem Xavi García Albiol.
4: Coincidirà l'inici d'aquesta segona fase, no haurà finalitzat del tot la primera, però començarà la segona fase, que és el tros que va des de el Carme, per entendre'ns, doncs, fins passat a l'Ajuntament, perquè tothom s'ubiqui, Ajuntament inclòs. Plaça de la Vila es reforma tota sencera.
3: Pel que fa a les obres dels equipaments, l'alcalde ha assegurat que l'actuació de la piscina Mireia Belmonte estarà finalitzada al mes d'octubre després d'haver-se fet una reforma integral. També ha parlat de la futura piscina de la Focus. Segons Xavier García Albiol, s'ha detectat contaminació en el solar que ara ocupa l'antiga fàbrica i que ha d'encabir el complex esportiu. Això farà retardar el projecte, ja que abans d'analitzar les possibles restes arqueològiques que amagui, s'haurà de fer la neteja de l'espai per eliminar tots els materials contaminats.
0: Gràcies, Martí. Continuem ara des del Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. Encara durant aquests darrers dies previs a l'arrencada del curs han estat moltes les famílies del Prat que s'han aprovat a les llibreries per adquirir el material escolar i també els llibres de text. La despesa varia en funció del curs de l'infant i del jove, però una eina que ha contribuït i molt a alleugerir els costos dels quaderns, de les llibretes, els bolígrafs, entre d'altres, han estat els vals escolars. Així mateix ho assenyalen Isabel Jiménez de les llibreries Drac i Atenea i Maria del Mar Bartà del Servei Secretaria.
6: Tothom el fa servir, és una ajuda molt important i que la gent ho agraeix.
7: El val escolar serveix perquè els pares no se n'adonguin d'aquesta pujada. Aleshores, bé, sí, cada any pugem, com amb tot, però no gaire més que no per una peça de roba o qualsevol altra cosa de menjar.
5: Enguany és la quarta edició en què s'han habilitat aquests vals formats per dos xecs de 30 euros cadascun a les famílies per cada alumne de primària i de secundària inscrits en centres públics i concertats. Una mesura amb la qual es vol pal·liar els efectes de la pujada de preus i alhora impulsar també el comerç de proximitat.
0: Gràcies, Lluís. Anem ara a continuar aquest repàs per l'actualitat. De retorn al Vallès, ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. La Unió Esportiva Castellà ha arribat enguany als 115 anys d'història i el club ho va voler celebrar el passat divendres amb una festa a l'Auditori Miquel Pont de Castellà, omplint els gairebé 308 seients d'aforament. A la grada, cares conegudes com els membres del consistori gairebé al complet, diversos expresidents o personalitats com Francesc Sampera, el jugador més antic del club en vida.

0: el tècnic Juan Antonio Roldán, un dels més importants de la història del club, o Armand Martínez, cap de la policia local de Castellà. Un dels moments més emotius de la vesprada va ser l'homenatge als afectats per la Dana de València, on el club va organitzar l'enviament de més d'11 tones d'ajuda. La sorpresa de la jornada va saltar amb la presentació del nou himne, el de l'aniversari, de la mà de la Coral Espaiar, interpretat al piano per Àlex Gatell, autor de lletra i música i de les veus femenines del cor.
1: Gràcies, Albert. I ara seguim, ens n'anem fins a la població de Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. A Rubí, Veolia confirma que es reprendran les obres del carrer Cadmo el pròxim 25 de setembre. L'empresa encarregada de la gestió del cicle de l'aigua de la ciutat va iniciar les obres de renovació del col·lector del carrer Cadmo fa més de 2 anys. Però es van aturar per evitar malmetre el monument a les víctimes de l'arribada del Vallès Occidental del 1962 que hi ha a la zona. Les obres formen part de la reurbanització del carrer Rubinenc que es va iniciar l'estiu de 2023. La primera part va consistir en un nou asfaltatge, però la renovació del col·lector del clavegueram, que afectava també el carrer Joaquim Blumer, va quedar aplaçada. Inicialment, aquesta segona fase es va començar a principis de 2025, però es va aturar quan es van detectar danys estructurals importants que malmetien la integritat del monument a les víctimes de la riuada. L'escultura en qüestió, que va ser feta per Subiracs en honor a un dels episodis d'inundacions més mortífers del país, va ser tallada i reparada per ordre de l'Ajuntament de Rubí al maig de 2026. Finalment, la reforma del carrer Cadmo tindrà un pressupost del voltant del 1 milió d'euros.
1: Gràcies, Mariona. Tancarem amb la crònica de Sant Cugat, avui de la mà de Joan Garcia. Bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Fer més de mitja hora de cua per comprar tomàquets val la pena? Si és de la varietat Mandó, hi ha centenars de persones que creuen que sí. Així s'ha evidenciat aquest diumenge a la plaça de Barcelona de Sant Cugat durant la 5a festa Tasta Mandó, una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Cuixarola. Una trobada que ha posat a manifest l'interès per aquesta varietat tradicional, amb la venda d'un miler de tomàquets entre 800 i 1.000 quilos. Escoltem Alba Sánchez, membre de la cooperativa L'Ortiga.
4: És la punta de llança perquè la gent conegui que hi ha pagesia al parc de Collserola, que hi ha una producció local, que hi ha uns pagesos que estan cuidant el territori i que hi ha producte de proximitat també a Collserola. I la gent fa cua, és impressionant perquè la gent fa cua per comprar tomàquet Mandó, això ens posa molt contents perquè vol dir que hi ha molt interès.
3: També ha destacat el creixement de la distribució dels productes de Collserola en comerços, mercats i restaurants de Sant Cugat.
5: Tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: Avui se celebra el Dia Internacional de la Cooperació Policial, una iniciativa de l'ONU per l'assistència tècnica als Estats membres en la lluita contra totes les formes de delinqüència. Albert Sant Andrés, Ràdio Castellà, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Arrenquem temporada i ho fem, com bé dius, amb el Dia Internacional de la Cooperació Policial, un dia relativament desconegut que es va començar a celebrar fa poc, el 7 de setembre del 2023, i que va impulsar l'Organització de les Nacions Unides per contribuir a la cooperació entre organismes. Per fer-ho tenim amb nosaltres el castellarenc César Galván, cap de l'Oficina de Relacions de la Comunitat dels Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Sabadell. Bona tarda, César, benvingut.
2: Molt bona tarda, gràcies.
1: Un dia tan modern que potser fins i tot vosaltres ho desconeixíeu, no?
2: Sí, bé, bueno, la veritat és que ja està bé que es commemori aquest dia des de fa 3 anys, tal com has dit, però l'important d'això és que nosaltres ja commemoràvem aquest dia, diguéssim, d'una manera efectiva des de fa molts anys. La cooperació policial és importantíssima, és necessària, i nosaltres la portem a terme des de sempre, vamos. Ja està bé que es commemori el dia, però a la pràctica ja feia molts anys que es portava a terme, diguéssim.
1: Entenc que no es fa cap celebració especial.
2: No celebra que jo tingui coneixement, diguéssim.
1: Per centrar-nos una mica al tema, en quines situacions és especialment important la cooperació entre els diferents cossos policials, tant a escala nacional com internacional?
2: Doncs en el dia a dia, tal qual, diguéssim. Evidentment hi ha situacions importants, no?, en les quals s'ha de col·laborar o temes, temàtiques importants. Per exemple, nosaltres, quan portem a terme alguns dispositius molt concrets, molt específics, no?,

0: aquesta cooperació podés visualitzar molt més i podés, és quan la gent poder, ho veu més, més clarament, però ja et deia que en el dia a dia és realment important que existeixi i existeix aquesta cooperació, aquest trasbalsament d'informació de dades d'uns cossos als altres.
1: Perquè com us coordineu en el dia a dia amb un delicte, per entendre's habitual, un delicte de carrer? Clar, teniu, en aquest cas a Sabadell teniu, igual que aquí a Castellà, la policia local i els Mossos d'Esquadra. Com, com funciona una mica això?
0: Bé, nosaltres, al final, pensa que, ja et dic, en el dia a dia, ara mateix estan treballant, no? Hi ha diferents torns de feina, doncs, als diferents cossos policials, i, evidentment, si hi ha algun fet rellevant que s'ha de comunicar o ens hem de comunicar entre tots, existeix la manera més ràpida, és la trucada telefònica entre els responsables dels torns, no? Els caps de torn de cada servei, doncs, si hi ha algun fet rellevant, ja sigui a Castellà, en el nostre àmbit castellà, o potser ciutats del voltant, doncs, es truquen i es comuniquen ràpidament. Això seria la part, o via emissora, no? Seria la més fàcil. I aquesta és la del dia a dia, d'acord? Existeix un incident important, una informació rellevant, i es comunica. Evidentment, això ja et dic, és pel funcionament del moment. Llavors, hi existeixen reunions que estan programades, taules de coordinació policial, que en diem, en el qual doncs, hi ha aquest trasbàs que té abans informació d'uns als altres. Es comenten doncs, els fets més rellevants, quines són les accions que s'han de portar a terme, quina és la situació actual d'un municipi o d'un altre a nivell de seguretat. Vull dir que hi ha moltes maneres de comunicar-se, la més efectiva, la del moment, està molt clara, però després tenim altres bases de dades policials que ens permeten doncs, fer mapes delinqüencials, per establir estratègies a l'hora de fer accions policials. Hi ha moltes maneres de comunicar-nos i de coordinar-nos, diguéssim.
1: Això, evidentment, com deia Sara, és un avantatge a l'hora d'actuar, però també, que ho estàs explicant, a l'hora de prevenir la delinqüència.
0: Correcte. Moltíssimes vegades aquesta coordinació el que ens serveix és per intentar avançar-nos aquests fets delinqüencials, no? O, no sé, per exemple, ara tenim com dues accions molt importants o dos dispositius molt importants de coordinació clares, no? Per exemple, el Pla Campai, que està relacionat amb els multireincidents i delictes contra el patrimoni, en el qual col·laborem els diferents cossos policials, ja sigui en el cas de nostre de Sabadell i voltants, doncs, Policia Nacional, i evidentment amb les policies locals, i es fan controls específics, accions específiques, molt, molt quirúrgiques, relacionades amb els multireincidents i els delictes contra el patrimoni. També el pla d'AGA, que és un pla que està també darrerament doncs, molt sobre la taula, que és també el fet d'intentar doncs, prevenir i aconseguir retirar de la via pública doncs, armes blanques, tipus navalles, etc. Que també ho fem de manera coordinada, aquestes accions, i coordinades entre els diferents cossos policials. I, per tant, això ja ens serveix, aquestes accions que et deia, aquests dos plans, són com de manera preventiva. No? Tu fas aquestes accions doncs, per retirar armes blanques, per retirar o per intentar aconseguir identificar i poder doncs, detenir persones que són multireincidents, que generen moltes situacions de delinqüència. Bueno, és una manera d'actuar, aquesta preventivament, diguéssim.
1: Parlaves ara mateix, que ho deies, no, la multireincidència. Sempre és potser la cosa més en boca de tothom, no, la multireincidència. I al final tenim un codi penal que és com és, amb això no podem fer res, vosaltres com a cossos policials tampoc, però és potser un dels grans problemes que hi ha socialment avui dia, no?
0: Bueno,
1: en molts aspectes.
0: Evidentment genera una certa alarma social, o la pot generar, evidentment. Nosaltres policialment el que actuem o intentem actuar és per doncs, ser efectius i aconseguir doncs, rebaixar també aquesta situació més o menys d'alarma social, que moltes vegades és una sensació. No es corresponen els números reals amb la sensació, que no vol dir que no sigui important aquesta sensació d'inseguretat que pot tenir la gent, que evidentment ho és, i nosaltres hem de treballar, sobretot des de la nostra oficina, des de les ORFs, intentem treballar amb els diferents actors socials per intentar doncs, rebaixar aquesta tensió, perquè un fet explicat mil vegades no són mil fets. I a vegades ha passat un fet que és prou greu, és prou important i pot generar una certa alarma, per dir-ho així, però a vegades això no es correspon al que et deia, no? Doncs avui en dia amb les xarxes socials tot es magnifica.
1: Hi ha un canvi de percepció aquí en aquest aspecte.
0: Correcte.
1: Sí, això ho parlàvem l'altre dia, no? Quan vam estar parlant, no és que hi hagi més delictes. Ara, per exemple, no, surten moltes notícies, no, que han trobat amb una pistola o s'ha fet un tiroteig no sé on. No és que abans no passés, és que abans no s'entelaven, no? I ara, sí que pràcticament que tothom amb un mòbil pot gravar, ens entelem de més coses. O sigui, no és que hagi crescut tot això.
0: És cert. Vull dir, els números més o menys... Bueno, evidentment, poden haver-hi, doncs, ràtzies, no? Èpoques que una ciutat o una població pot tenir un cert augment d'uns fets delictius molt concrets. Això pot passar i passarà, i ha passat, tal com deies tu. Vull dir que és real. També és veritat que avui en dia, tal com deies, és cert, les xarxes socials, qualsevol persona... Que ja està bé, no és una crítica, però és una realitat. Doncs tot es magnifica, si és la paraula. Tot arriba com molt més. Que arribi molt més no vol dir que passi molt més, és que arriba més. Llavors, la sensació molta vegada de la gent, clar, si tu tens una xarxa social i t'arriba que ha passat un fet i t'arriba moltes vegades, pot generar aquesta cosa de dir, ostres, estem malament, no? Molt malament.
1: De fet, les dades diuen totalment el contrari, no? Que la delinqüència està baixant.
0: Està baixant, portem uns anys que estem, diguéssim, prou bé, sense treure ferro. És a dir, evidentment que passen coses complicades i han passat i tornaran a passar. Això no ens posem una vena, eh? I diem, no, aquí no passa absolutament res i tot és... No, evidentment hi ha situacions de risc, però no és el que moltes vegades la percepció que té la gent no s'adequa a la realitat.
1: En aquest cas, potser la percepció, no, que té la gent de la vostra feina, dels Mossos d'Esquadra i dels cossos en general, és potser... hi ha una mica de desconeixement, no?, potser, en aquest aspecte.
0: Bé, sí, evidentment, perquè nosaltres treballem d'una manera doncs molt de portes endins, no? I evidentment tenim una part que és de comunicació i tal, que expliquem el que fem i com ho volem fer i tal, però sí que és veritat que el nostre dia a dia la policia, doncs, hem de treballar d'una manera molt respectuosa, d'una manera de cap endins, treballem amb informació molt sensible, doncs no expliquem tot el que fem, i a vegades això pot... La gent a vegades, doncs, bueno, no? Moltes vegades parla des d'aquesta desconeixença. A vegades faig un símil que és com el futbol, no? Tothom porta com un seleccionador a dins, no? Doncs tothom... Sí, aquí tothom
1: sap guanyar partits.
0: Tothom sap de futbol, tothom sabem de futbol, i tothom faria... I amb el policia a vegades també tenim aquesta percepció, eh? I la gent també ens diu moltes vegades, ah, perquè això s'ha de fer així, jo ho hagués fet. I està molt bé que la gent pugui opinar, evidentment, faltaria més... Però sí que és cert que nosaltres, al final, els tècnics en seguretat som nosaltres, i és que nosaltres som els que hem de prendre aquest tipus de decisions i aquestes accions, no?
1: Perquè en l'època de la viralitat, com ho viviu des de dins quan es fa viral una actuació? Perquè podeu fer-ho bé, podeu fallar, sí, evidentment, com tot el món.
0: Evidentment.
1: Tots som persones en aquest aspecte.
0: Al qual...
1: Tothom ens equivoquem a la nostra feina. Com ho viviu quan hi ha un acte... Una situació d'aquestes.
0: No, jo crec que al final és una mica, doncs, tenir molt clar que nosaltres la feina la fem bé. Evidentment, algun dia, tal com dius tu, podem fer alguna cosa, doncs, ens podem equivocar, com tothom, faltaria més, però evidentment ja tenim maneres de corregir aquests errors, o manera que es corregeixin aquests errors, depèn de quin tipus d'error sigui, algú ens corregirà, i de manera molt contundent. Dit això, com ho vivim? Nosaltres intentem fer la nostra feina el millor que sabem, amb implicació, amb dedicació, amb una certa passió. Ens agrada treballar i fem la nostra feina, que, vull dir, ens agrada, som policies i la portem a terme de la millor manera que sabem, que entenc que és prou bona. Estem en un cos policial que tenim una formació constant, una formació contínua, tenim experiència en el dia a dia, i hem de viure amb naturalitat, evidentment. També t'haig de dir que moltes vegades les imatges, és com tota la vida, eh? 10 segons no expliquen... Visualment semblen una cosa, però s'hauria de veure mitja hora abans i mitja hora després, no?
1: Sí, en aquest aspecte, potser els mitjans de comunicació també tenim una mica de responsabilitat, no? Perquè sempre, al final, com tot, no? Sempre surten les actuacions controvertides, no?
0: Sí.
1: Als mitjans.
0: Bueno, és la vostra feina i al final s'ha de poder... Tothom pot, té dret a tenir accés a la informació d'una manera o una altra. Evidentment, sempre que... A mi m'agradaria, és un actitud personal, que sempre que sigui veràs, que entenc que normalment és així, eh? Hi ha alguns mitjans, com a tot arreu, que no fan la feina, doncs, com jo entenc que s'hauria de fer, però també serveix, ho podríem aplicar a la feina policial, eh? Vull dir, també tenim gent que igual, doncs, no fa la feina com toca, bueno, doncs ja la corregirem.
1: Perquè com s'hauria de fer per millorar aquesta confiança amb la comunicació, amb la ciutadania? Tu, que a més, estàs en un àmbit molt proper a això.
0: però per part de Mossos, vols dir, o per part de...
1: En general, de tothom. O sigui, Mossos, ciutadania...
0: Aquesta
1: confiança l'ha dit perquè al final la policia és un cos que ajuda.
0: Sí.
1: I potser a vegades es té aquesta percepció errònia, no?, de que, ui, estan els Mossos... o està la policia, en general,
0: Sí.
1: I aquesta percepció a vegades, jo me l'he trobat a vegades pel carrer i dir, ei, que t'estan ajudant, que no estan aquí per fer-te mal.
0: No, està clar.
1: Però potser queda aquesta, una mica aquesta percepció, no?
0: Sí, t'haig de dir que les valoracions que tenim quan es fan enquestes a nivell oficial, diguéssim, les valoracions que es té del cos de Mossos d'Esquadra, parlo de Mossos i entenc que dels altres cossos serà similar, o poder superior, és bona la percepció que té la gent de la seva policia, en aquest cas dels Mossos en general, dic. Llavors hi ha gent que pot tenir el que tu deies, aquesta percepció de vegades, bueno, la policia, que fa això, fa allò...
1: Al final qui s'amaga és qui,
0: bueno,
1: qui
0: sí,
1: fa algo que n'ha de fer.
0: És una màxima que dic normalment. Vull dir, hi ha gent que diu, és que a la policia li tenim por. Dic, no, por no se l'ha de tenir la policia, ni molt menys. I si algú té por, que no sé si és la paraula, és perquè igual té alguna cosa a amagar. Si tu no tens res a amagar, no has de tenir, entre cometes, por a la policia, ni molt menys. Ja et dic que estem per ajudar. El 80% dels serveis que portem a terme nosaltres són assistencials. Igual la gent es pensa que estem tot el dia doncs, o posant multes o fent coses més, no, més restrictives, i al contrari, nosaltres el 80% de les actuacions que portem a terme són assistencials, ajudar la gent d'una manera o una altra. Per això estem, i per això ens preparem, i per això ens trobareu sempre, vull dir, per ajudar, i és la nostra voluntat.
1: Això dels tirotejos és molt de les pel·lícules americanes.
0: És correcte. Evidentment, ja et dic, evidentment n'hi ha, de tant en tant hi ha alguna situació d'aquestes que poden anar bé i que n'hi haurà, i n'hi ha hagut, vull dir, que és el que tu deies abans, no ho hem de perdre de vista, ha passat sempre, però és el que diem, per sort estem en un país, Catalunya és molt segura, tot i tenir com tenim fets delictius, que no vull que la gent pensi que venim aquí a dir que no passa absolutament res i que és una basadora, i evidentment que no.
1: Tot arreu, evidentment.
0: Correcte, però les dades són molt bones. Si ho traslladem, jo què sé, jo puc parlar del que conec més al detall, però si parléssim de castellà, doncs està el darrer any està considerat, per exemple, el municipi de més de 25.000 habitants més segur, no de Catalunya, de l'estat espanyol. Bueno, doncs alguna cosa estem fent bé entre tots, i quan dic entre tots parlo dels cossos policials i de la ciutadania, perquè la seguretat no només és qüestió ni situació respecte a la policia, ens pertoca a tothom, i per tant tots ens hem de felicitar.
1: Pues esperem que continuï així. César Galván, cap de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Sabadell, moltes gràcies
0: a vosaltres
1: per estar aquí amb nosaltres a Ràdio Castellà, i esperem que tot continuï anant bé.
0: Esperem que sigui així, i així serà. Gràcies per vosaltres.
1: Moltes gràcies.
0: A vosaltres.

set ciutats. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: I ara, en l'espai que els dilluns dediquem al món de la ciència i de l'empresa, parlarem d'al·lèrgies alimentàries i d'una invenció per ajudar a saber com actuar quan un infant té una reacció. En parlem amb la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí. Mariona, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Explica'ns.
1: Se'm sent?
0: Sí, perfecte.
1: Sí. Doncs mira, parlarem amb la Pilar Moreno, una infermera i inventora d'una pulsera que ajuda a que les persones que treballen amb infants sàpiguen què han de fer en cas d'un atac d'al·lèrgia. I bueno, tenim aquí la Pilar. Hola Pilar, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Bé, tenim a la Pilar. Intentarem que aquesta comunicació sigui el més fluida possible després de resoldre una sèrie de problemes que intentarem que ens permetin doncs, saber exactament de què va aquesta història. Pilar, explica'ns com funciona aquesta pulsera exactament.
2: Pues mira, aquesta pulsera està ideada per evitar, vull dir, quan un nen té una anafilàxia, en el cas d'aquesta originat, està per al·lèrgies alimentàries, ¿vale? És a dir, imaginem que un nen pues, està a l'escola, està al menjador i per una errada pues, menja alguna que no tindria que menjar. Pot provocar-li una anafilàxia, aleshores aquestes pulseres el nen la portaria a sobre perquè bueno, el pare li hauria comprat i la portaria a sobre i aleshores la persona que estaria al costat podria escanejar el QR de la pulsera per veure com s'ha d'administrar l'autoinjector d'adrenalina, que és el que s'ha de fer davant d'una anafilàxia. Aleshores, a vegades la gent que està al costat dels nens tenen por, doncs tenen bueno, que no en saben posar l'adrenalina i per tant aquest vídeo els guia tal com ho han de fer. A part, les pulseres tenen uns clips identificatius que es col·loquen a la corretja per saber a què és al·lèrgic el menor, que està, bueno, que es ven tot conjunt a la pulsera i els clips identificatius.
0: Un invent molt pràctic, eh? Tot
2: sí.
0: Dit. Escolta, com se t'acuta la idea de fer aquesta pulsera?
2: Pues és tot arrel que el meu fill, Maliker, fa 6 anys va tenir una anafilàxia a l'escola per una errada li van donar macarrons amb pesto i ell és al·lèrgic als fruits secs. Aleshores, arrel d'això, jo en aquell moment ja vaig idear un vídeo amb una taronja i una adrenalina i li vaig enviar a l'escola per e-mail. I l'any passat hi va haver-hi un congrés d'infermeria i de lideratge i innovació i es podien presentar projectes semilla. Aleshores, vaig estar pensant què podia fer perquè no tornés a passar pues, el que va passar a l'Iker, ¿vale? De que, bueno, jo vaig arribar molt ràpid a la feina, el vaig portar a l'hospital i va fer una anafilàxia molt greu. I pensant, aquella idea rudimentària d'un vídeo amb una taronja va acabar en el que és la pulsera actualment.
0: Mariona.
2: I Mariona no està connectada?
0: No la tenim, a la Mariona. Bé, en qualsevol cas...
2: Bueno, està aquí al meu costat.
0: Val. Continuem amb tu, Pilar, perquè, clar, davant de situacions d'aquestes, evidentment els riscos són importants si no s'actua correctament, si no s'actua a temps en cas d'aquesta reacció al·lèrgica, oi que sí?
2: Exacte, sí, les recomanacions de totes les associacions de l'al·lergologia, dels al·lergòlegs, de la SEICAP, es recomanen de forma ràpida de que s'ha d'administrar l'autoinjector d'adrenalina. Aleshores, ara també s'està treballant des del Congrés del Senat perquè això sigui, hi havia un protocol més establit de que, perquè la comunitat educativa, sobretot, no se senti amb aquesta por de posar una adrenalina. És millor posar una adrenalina anafilàxia greu que no posar l'adrenalina i que evoluciona a lo que, bueno, que pot ser molt greu.
0: Conseqüències més importants,
2: sí,
0: efectivament.
2: Sí.
0: Hem de dir que heu rebut diversos premis, el Premi Filen al millor projecte d'innovació en infermeria o també el Premi Cabra de la millor iniciativa emprenedora. Com valoreu aquest reconeixement?
2: Bueno, pues la veritat és que tots els premis que hem rebut és molt important perquè és donar-li valor en aquest projecte, és a dir, és que estem fent, bueno, que estic fent una molt bona feina i que li pot ajudar a moltes persones. I ara estic en el projecte Impulsa de la Cambra de Comerç de Terrassa, que és, bueno, per això, per impulsar aquest projecte, per arribar a totes les famílies possibles, perquè vegin que és a l'inici d'un projecte de que la idea és ajudar en situacions de risc a les persones que estan al voltant i no tenen formació sanitària. Uh-huh. És aquest la idea.
0: Tu t'havies trobat alguna altra vegada en una situació similar que t'haguessis vist obligada a inventar, a crear, a buscar una solució?
2: Moltes vegades se m'acudeixen idees. El que passa és que encara que se t'acudeixen idees, no sempre és molt fàcil portar-les a terme. En aquest cas de la pulsera, a part de tenir la idea, vaig tenir la beca, i la beca va ajudar moltíssim perquè vaig poder patentar el producte, vaig poder fer el PMV, presentar una indústria farmacèutica, bueno, una distribuïdora farmacèutica, que és la que l'han posat a la venda a les farmàcies. És a dir, hi han hagut moltes factors perquè el producte estigui a la venda ara mateix a les farmàcies. Moltes vegades en tenim idees que solucionarien la vida a molta gent, però no en tenim la capacitat per portar-les a terme.
0: Ja, i escolta'm una cosa, en el procés de creació d'aquest invent, quins obstacles has hagut de sortejar?
2: Doncs bastants, sobretot la part econòmica, perquè tot...
0: Ara sí que tenim, estem tenint algun problema, Pilar, i no t'acabem de sentir bé. A veure si ho recuperem. Estem sentint més soroll de cable que les teves declaracions.
2: Sí, perquè la Mariona està apretant un cable.
0: Vale, ara? A veure, vinga, sí. Podem seguir.
2: Sí, continuo?
0: Sí.
2: Vale. Pues a veure. Bueno, sobretot que seria la part econòmica, és a dir, perquè qualsevol cosa
0: No ens està arribant en condicions, Pilar. No estem entenent, no et podem escoltar amb claredat. No hi ha manera que puguem rebre el teu missatge com l'hauríem de rebre. Estava funcionant tot molt bé, molt tranquil·lament. A veure si podem recuperar aquesta... La Pilar la tenim, sí, no? Mira,
2: sí,
0: perfecte.
2: Jo estic aquí, ara? Sí?
0: Perfecte, perfecte, no toquem res més.
2: Sí?
0: No toquem
2: ara
0: res
2: sí?
0: més, sí.
2: Pues no toquem res més.
0: Vinga, vale, endavant.
2: No pues que la que estava dient és que les dificultats que m'he trobat durant tot aquest camí he sigut sobretot econòmiques. És a dir, qualsevol cosa que volia fer del projecte eren unes sumes importants de diners. Clar, la beca arribava per lo que va arribar. A partir d'aquí, la feina que he fet jo ha sigut molt d'hores personals meves en dissabtes, diumenges, i han fet tot. Sí que és veritat que la IA t'ajuda en moltíssimes coses i és una bona eina de treball i d'ajuda. Ha sigut el meu tutor, per dir-ho d'una manera, la IA. Uh-huh. Tot això ha sortit de la feina de les meves mans, perquè era molt difícil a nivell econòmic.
0: Val. Pilar, la pulsera Erics està ja... La podem trobar a les farmàcies, oi?
2: Totes les farmàcies d'Espanya... A vegades es troben amb dificultat els usuaris per trobar-les, perquè no totes les farmàcies treballen amb aquesta distribuïdora farmacèutica. Sí que és veritat que les poden trobar per Fedefarma i per Activius i Vadefarma, que serien les tres distribuïdores, i també per la pàgina Dietètica Central, que és la pàgina web de la distribuïdora farmacèutica. Però és a dir, que la poden trobar a qualsevol farmàcia i a la pàgina web.
0: Val, hem de dir que el preu, perquè la gent estigui també informada, oscil·la entre els 15 i els 18 euros.
2: Sí.
0: Estem empitjorant ara la comunicació. Però vaja, la informació és aquesta, que entre 15 i 18 euros és el preu d'aquesta pulsera Erics. Una última qüestió i ja tanquem. El producte està pensat per nens. Jo no sé si això es podrà ampliar, si arribarà a un model per als adults.
2: Mira, això és una pregunta superimportant, perquè quan comences un projecte és de tot el mercat, això està clar, i per tant se'ls va acotar als nens de menors de 12 anys, que són els més vulnerables, i si el projecte avança, que és clar que sí, doncs estaria molt bé que estigués també per adults, perquè potser en aquest format o en un altre format això es valoraria, i també la idea és intentar personalitzar els iconos identificables que també ens ho han demanat, però com bueno, els projectes són lents, hi ha una part econòmica important que s'ha de tenir en compte i les dificultats s'han anat superant, i per això també el projecte Impulsa de la Cambra de Comerç és una bona ajuda per impulsar el projecte.
0: Pilar Moreno, t'agraïm moltíssim que avui ens hagis acompanyat. Agraïm també l'esforç de Ràdio Rubí per intentar superar aquestes dificultats. L'estrena no ha sigut tot el favorable que ens hagués agradat, però agraïm moltíssim l'esforç tant a la Pilar, la nostra convidada, com a la Mariona Jerez de Ràdio Rubí. Que vagi molt bé. Felicitats.
2: Moltes gràcies.

0: Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.
1: Hola, sóc l'Albert i m'agradaria recomanar-vos la canció Blinding Lights de Weeknd perquè és una passada. Vinga, adeu.

0: tarda no et desconnectis. Connectat. Avui, demà, l'aeroport del Prat obre les seves portes als spotters. Parlem de les persones aficionades a fotografiar avions i que es passen hores buscant la millor imatge. Avui, demà, ho fan des de la pròpia infraestructura. Per això marxem fins al Prat a Ràdio, on ja hi tenim el Luis Rodríguez Alonso. Bona tarda.
1: Bona tarda, així és. Es tracta de l'Open Day, amb el que el Joan Carles Lacruz, president de l'Associació d'Espotters Barcelona al Prat, i també la resta d'aficionats que l'acompanyen, passen tota la jornada d'avui caçant les aeronaus que surten o aterren des de l'aeroport. Joan Carles, què tal? Com estàs? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs pues mira, aquí una mica cansats ja tota la jornada, però bueno, perquè avui a més ha sigut un dia molt calorós, però molt emocionats i molt contents.
1: Què representa per vosaltres un Open Day com aquest i a més quan celebreu els 15 anys de l'entitat?
2: Bueno, celebrar els 15 anys ja ho diu tot. Vull dir, 15 anys, com diuen en castellà, la niña bonita, però bueno, 15 anys és molta feina, és consolidar una associació i aleshores a l'Open Day per als spotters és la gran festa. És que, per exemple, quan parlem del World Trade i del Mobile World Center, que és la gran festa de tot l'any, és el temps de l'exposició, doncs nosaltres la gran festa de tot un any de treball, de comunicacions, de viatges, de tot això, és la gran festa perquè aquí ens trobem i sobretot tenim la possibilitat de poder entrar i gaudir, de poder fotografiar els avions molt i molt de prop.
1: Perquè ens fem una idea, què té de diferent avui i demà en aquest Open Day respecte doncs, a quan aneu a caçar avions amb els altres miradors que teniu aquí al voltant de l'aeroport del Prat?
2: Bueno, sobretot, no sé si ho pots sentir ara el soroll que fan. No sé, perquè ara s'acaba d'enlairar un avió, però sobretot el diferent és que nosaltres, quan estem fora de l'aeroport, tenim uns punts en concret als quals ja estem acostumats i hi ha una certa distància, aleshores lluitem contra les condicions atmosfèriques. A l'estiu fa molta calor, aleshores les fotografies, moltes d'elles surten amb reverberació per la distància que hi ha, a l'ifred ens hi morem de fred i sempre la distància, la proximitat per fer l'avió. Aquí estem, ja et dic, a uns 50 metres de la pista i aleshores això ens dona unes condicions perfectes. La qualitat de la foto surt nítida, una nitidesa absoluta, pots veure el detall en ple esforç de l'avió, els xorros d'aire calent que surten del motor per la part de darrere. Bé, una sèrie de condicionants que de cara als fotògrafos i de cara als spotters, doncs això, podem gaudir-ho des de dintre i des de fora tot això no ho veiem.
1: I escolta, Joan Carles, explica'ns una mica, perquè no sé si el perfil de persones que teniu per aquesta cita com és l'Open Day és la mateixa que teniu habitualment. És a dir, no sé si la intenció també és la de captar noves persones per l'entitat, no?
2: Bueno, aviam, nosaltres el que fem és reservem unes places per al públic de fora, perquè això és... Això no ho fem com a associació Barcelona al Prat, però aleshores tenim un acord amb AENA de no limitar-lo només als socis, sinó d'obrir-lo a la gent de fora. Aleshores, nosaltres intentem obrir el màxim possible el que és la festa i que coneguin l'associació i que coneguin l'aeroport de Barcelona. Avui, per exemple, tenim gent que ens ha vingut de Canàries, gent que ens ha vingut de Madrid, gent que ens ha vingut de València... i que no són socis, vull dir que, o sigui, que han entrat dintre de les places que van resultar per al públic en general, I aleshores, doncs, bueno, també tinc que dir que malauradament tenim una limitació d'aforament i que aquest any doncs, s'han quedat a fora entre 30 i 35 persones que no podran venir. Aleshores, el que fem és que els que han vingut aquest any intentem que l'any que ve no repeteixin, si s'apunten els truquem per aviam si pot ser i una mica perquè això sigui una cosa rotativa, que no siguem sempre els mateixos i que moltíssima gent pugui conèixer tot aquest tinglador.
1: Clar, en tot això a més teniu doncs, això, no? La col·laboració estreta amb AENA, entenc.
2: Sí, total, o sigui, sense la seva col·laboració això seria impossible, vull dir, clar, perquè pensa que estem dintre del recinte aeroportuari, o sigui, nosaltres passem el control de seguretat com si anessis a viatjar, el que passa és que per entrar, en comptes d'entrar per on entra el passatge normal,
3: entrem per on entren els treballadors, per dir alguna cosa, no? Uh-huh. I aleshores, a partir d'aquí, ens recol·loquem. Però nosaltres, sense la col·laboració d'Aena, evidentment no podríem fer tot això, perquè necessitem entrar dintre de l'aeroport. I Aena és el que coordina temes de seguretat amb la Guàrdia Civil, temes de tot, no? Vull dir, seguretat del propi aeroport, i aleshores, evidentment, sense ells, impossible fer això. Nosaltres els estem molt agraïts que ens puguin permetre fer aquesta festa avui aquí. Bueno, avui i demà.
1: Exacte. Aprofitant això, que teniu molta gent de fora, de Canàries, comentaves, de València, d'altres indrets, sí, també, què és el que us diuen? És a dir, com veuen el Prat com a punt de spotting?
3: Bueno, el Prat, jo sempre ho he dit, i ells ho diuen, a part de que aquest punt de spotting els hi està encantant molt, i a més, avui que tenim la configuració que se'n diu 06, és a dir, que els avions s'enlairen, podríem dir, direcció Gavà-Barcelona, perquè la configuració normal és la 24, que és Barcelona-Gavà, per entendre'ns.
1: Sí.
3: Doncs avui estem situats en un punt on les fotografies són ideals, perquè estem veient els avions com s'enlairen just en el moment que deixen terra, que fan la maniobra de rotació que se'n diu, que és en el moment que comencen a despegar del terra, nunca mejor dicho, i els tenim de cara, els tenim molt a prop, i aleshores ells ens diuen que avui és una situació, estan gaudint moltíssim, estan gaudint molt. Vull dir, ells i nosaltres, d'entrada. Vull dir que, però, a més, Barcelona el que té és que són uns punts de spotting que són molt bons en comparació amb altres llocs. I no vull dir res amb això i que cadascú agafi les paraules, però Madrid té unes limitacions importants en quant a visualització dels espais, València... I Barcelona té, tant amb una configuració com amb una altra, té uns punts de spotting magnífics.
1: Escolta, Joan Carles, ja que estem parlant del 15è aniversari també de la vostra entitat, i per acabar l'entrevista també podríem preguntar-te també una mica per com ha evolucionat la mateixa associació i també fins i tot l'afició de l'espotting, perquè clar, en 15 anys han passat moltes coses.
3: Bueno, mira, en 15 anys jo, per exemple, puc dir que hem passat de tenir tot homes, per entendre'ns, a tenir més d'un 20% de dones, que això ens il·lusiona molt. I sobretot també tenim socis menors d'edat, que això també ens il·lusiona moltíssim perquè és el futur d'aquest hobby, d'aquesta afició, no? Aleshores, ha evolucionat molt en quan primer ens posàvem en uns punts de spotting en un punt de l'aeroport, pues que, bueno, que convencia o no convencia uns i altres. Hem anat consolidant el que és la massa social, hem anat consolidant els actes, hem anat consolidant les sortides. Abans era una associació com tot, no? És com quan et cases, que al principi estàs com una mica... ho tens tot molt maco, tot molt ben endreçat, però no saps com bellugar-ho, no?, per entendre'ns. Doncs a l'associació ens passava igual, no? Vull dir que era tot molt maco, hi havia unes previsions molt maques, i en quant a associacions hem consolidat molt, molt i molt, vull dir, en quant a sortides, en quant a tot. I sobre la tècnica fotogràfica, doncs ja ni t'explico, vull dir, si tu tires la fotografia 15 anys enrere, la que tenim avui en dia, doncs ja és... la diferència és abismal.
1: I no només la fotografia, sinó també les eines tecnològiques que utilitzeu.
3: Les, perdona?
1: Deia que, a banda de les fotografies, és a dir, de les màquines o dels mòbils, fins i tot, també totes aquelles eines tecnològiques que ens permeten doncs, saber doncs, quan vindrà un avió, a quina hora...
3: Sí, sí, total, total. Fa 15 anys, per exemple, l'aplicació més famosa de tothom, que era el Flyer, que és el Flyer Radar 24, que ens anuncia els vols que vindran avui, que es vindran demà, de quina companyia, com aniran pintats i tot això, això no ho teníem. I ara, avui en dia, saps quin avió vindrà demà a les 4 de la tarda, per dir alguna cosa. M'entens? Vull dir que tot això i després les tècniques per editar la fotografia, vull dir tot, o sigui, hem millorat moltíssim en tots els aspectes en tots els aspectes.
1: Ja per acabar, a banda d'aquest Open Day, d'aquesta cita doncs, molt important en el vostre calendari, quines altres activitats teniu doncs, pensades, no sé si per celebrar també encara per acabar de tancar aquest aniversari dels 15 anys de l'entitat?
3: Bueno, mira, aquest any, d'aquí escassament 3 setmanes, el dia 29, tenim una visita al TLP, que està dintre de la base militar de l'aeroporto de Los Llanos, al Albacete, on tindrem un briefing amb el coronel, i és el TLP que se'n diu, que ara no sé com es diu, són unes sigles que es diuen en anglès, que són uns cursos per a comandants d'aviació militar. Aleshores, en allà hi participaran com uns 25 avions de diferents països, de 25 avions caces, avions de combat, i de Portugal, de França, d'Itàlia, de Suècia, de molts llocs, dels Tornado alemanys també participaran. I aleshores aquest any, com a cluenda, tenim la visita al TLP. Vam escriure al TLP, vam tenir que escriure una carta a l'Estado Mayor de Madrid per intentar que ens convidessin. Ens van acceptar la invitació i, finalment, pues, aquest any tindrem el dia 29 una visita a la base aèria de Los Llanos.
1: Molt bé. I, com sempre, també us poden seguir, com és habitual, a xarxes, a Instagram, per exemple, que estem molt actius, sempre penjant doncs, tot el que feu a Spotters, BSN Prat. Doncs, Joan Carles Lacruz, moltes gràcies per acompanyar-nos avui, per apropar-nos a aquesta afició que és l'Spotting, i que vagi molt bé la jornada que queda.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

Doncs aquesta ha estat l'estrena, el tret de sortida a la nova temporada del Connectats. Ja us acostumareu. A les 4 de la tarda arriba sempre el Rambla 54. Allà també ens hi trobeu els Connectats. Però després, si voleu fer més en petit comitè, doncs a partir de les 5 ja sabeu que ens trobareu a la vostra emissora de proximitat una horeta més. Gràcies a tots. Demà més. Adéu-siau.

0: Què tal? Bona tarda. Els parla Luis Rodríguez Alonso, tot a punt per l'inici del curs escolar demà dimarts, amb una jornada que ja convocada de vaga per part d'USTEC, ESTES i la CGT, amb la qual es pretén seguir pressionant el Departament d'Educació per anar més enllà d'uns acords que consideren insuficients. Entre les reclamacions, arribar a la inversió d'un 6% del PIB en educació, reduir les ràtios, l'eliminació dels barracots i la protecció de la llengua catalana. En aquest sentit, en els últims dies, la consellera Esther Niubó ha destacat la inversió realitzada i que es materialitza en gairebé 1.000 professors i mestres més que el curs anterior, així com 800 noves aules d'acollida i 257 milions d'euros en actuacions i altres obres de millora. Encara durant aquests darrers dies previs a l'arrencada del curs, també han estat moltes les famílies que s'han apropat a les llibreries per tal d'adquirir el material escolar i els llibres de text. La despesa varia en funció del curs, dels infants i joves, però una eina que ha contribuït i molt a alleugerir els costos d'aquests ha estat els vals escolars. Així mateix ho destaquen Isabel Jiménez, de les llibreries Drac i Atenea, i Maria del Mar Baltà, del Servei Secretaria.
1: Tothom el fa servir, és una ajuda molt important i que la gent ho agraeix.
2: El val escolar serveix perquè els pares no se n'adonguin d'aquesta pujada. Aleshores, bé, sí, cada any pugen, com amb tot, però no gaire més que no una peça de roba o qualsevol altra cosa de menjar.
0: Enguany és la quarta edició en què s'han habilitat aquests vals, format per dos xecs de 30 euros cadascun a les famílies per cada alumnat de primària i secundària. I qui també ha començat temporades al Cinema Capri, que ha reobert les seves portes aquest cap de setmana després de les vacances d'estiu. Un bon grapat de pretencs i pretencades de totes les edats s'han apropat a la primera sessió del curs, amb Tadeo Jones i La llàntia meravellosa. Un gran inici pel qual apunta a ser una nova temporada d'èxits al Capri. Escoltem la seva gerent, Mercè Marimón.
3: Comencem amb el Tadeo Jones, que està funcionant força bé i sembla que venen una sèrie de pel·lícules també amb ganes que el públic pregunta per ella, si té ganes de veure-les.
0: En aquest sentit, en les properes setmanes, la cartellera del Capri s'omplirà de nous llargmetratges i amb una forta presència nacional, com són El ser querido, Cronos i una de les més esperades, La bola negra. I als esports, Aparcé ha aconseguit passar una nova ronda de Copa Catalunya després d'eliminar el Calafell en la ronda de penals per 4-3, un partit que durant el temps reglamentari havia acabat amb empat a 2. Encara es desconeix el següent rival de la propera eliminatòria que es disputarà aquest mateix cap de setmana. I aquí les notícies d'aquest dilluns 7 de setembre us deixem amb el Part Esports.

0: Molt bona tarda. Passen un segon. De les 6 i 3 de la tarda arrenca la 25a temporada del Prat Esports.
1: Escoltes el Prat Esports amb Jonathan Marín.
0: Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes al Prat Esports i també a aquesta nova temporada que arriba carregada de novetats, com per exemple aquest nou horari, com ja us hem explicat a través de les nostres xarxes socials i també us ho hem avançat en els programes del matí d'aquesta casa. Doncs el programa s'avança a les 6 de la tarda i us acompanyarem fins a 3 quarts de 7 amb tota l'actualitat esportiva local i sempre amb la presència de protagonistes, tècnics i esportistes de la nostra localitat. En uns minuts us desgranarem tots els canvis que hem fet, però la informació mana i avui també doncs, parlarem de l'actualitat esportiva com el que està fent el conjunt masculí de la Fundació de l'Associació Esportiva Prat, el Prat C, que ha tornat a passar de ronda en aquesta Copa Catalunya després d'eliminar la tanda de penals al Calafell 4-3. I si parlem de protagonistes, doncs arrenquem el curs amb dos convidats de luxe. Estarà avui amb nosaltres en David Montfort, jugador de Pota Blava, que aquesta temporada fitxava per al Singerlín de Lliga Elite i que malauradament s'ha lesionat de gravetat. I d'altra banda, tancarem aquest primer programa amb el Daniel Jiménez, jugador del filial de l'Associació Esportiva Prat i que doncs, ha debutat amb el primer equip. Avui volem que ens comparteixi com van ser les seves sensacions, la seva estrena amb l'equip Pota Blava. Com sempre, abans de començar el programa, us recordem que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook, també a X. I aquesta temporada ampliem les nostres plataformes i també estarem presents a YouTube. Per sempre, per estar sempre informats de tota l'actualitat esportiva. Dit això, des de la part tècnica avui ens acompanya la Valèria Incapié, per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.

0: Escoltes el Prat Esports amb Jonathan Marín.
1: Com us dèiem a la portada, aquesta nova temporada, la 25ena del Prat Ràdio, compta amb moltes novetats i sobretot pel que fa a la graella esportiva. Un exemple és aquest nou horari del Prat Esports que passa a les 6 de la tarda de dilluns a divendres. Tot un seguit de modificacions que volem desgranar i comentar de la mà del director i gerent del Prat Comunicació, Imanol Crespo. Bona tarda i benvingut al Prat Esports.
2: Què tal? Bona tarda.
1: Si no m'equivoco, és la teva primera vegada ocupant aquest càrrec, però no com a periodista, perquè ja en els teus inicis havies estat col·laborador del Prat Esports.
2: Sí, correcte, i molt content d'aquella etapa, perquè el Prat Esports em va obrir en el seu moment, mentre estudiava a periodisme a l'Autònoma, em va obrir les portes per participar en aquell carrusel d'aleshores i a les prèvies i postpartit, i efectivament, sí, tinc molt bon record també d'aquella etapa, d'aquella narració de l'Aire Prat i del CB Prat.
1: Parlem de les novetats, evidentment la més evident és aquest canvi d'horari. Què s'ha volgut buscar amb aquesta modificació del programa d'esports?
2: Sí, bé, aprofitant que era la 25ena temporada radiofònica del Prat Ràdio, no? Estem en la temporada també d'aquest aniversari una mica especial, doncs veiem possibilitat de millora i alguna oportunitat en relació amb diferents aspectes, i que sí que ha afectat potser una mica més en el cas dels esports, que teníem un horari bé, una mica variant, no? Perquè teníem aquesta primera mitja hora diària de dilluns a divendres, però en canvi per la tarda només hi havia programa dilluns, dimecres i divendres. El que hem volgut és concentrar el Prat Esports perquè sigui en certa manera la referència de la tarda. A la tarda hi haurà molts més programes, però entenem que podíem endreçar una miqueta això amb el Planeta Prat, que sigui el pal de paller del matí, el magazín matinal, amb uns informatius forts al llarg del dia i al migdia, i amb uns esports que siguin, doncs, el programa de referència a nivell local de la tarda. Però no només això, diguem-ne, no estem parlant només d'un canvi d'horari, sinó que volem continuar amb un esforç que el departament està fent notable en relació amb tota la presència de continguts esportius en entorns digitals. Òbviament el carrusel esportiu de dissabte i diumenge és inqüestionable, però sí que volien enfortir en certa manera la presència dels esports, perquè és un àmbit excepcional, diguem-ne, i que té molt de seguiment, hi ha molta ciutadania que espera l'actualitat esportiva, i en aquest sentit, doncs, també ho volíem reforçar, i d'aquí també permetre el forat per poder emetre l'esports en xarxa. Sabeu que durant el cap de setmana ja matíem a l'enjoc, doncs hem pogut fer l'espai com per emetre el programa de la xarxa esportiu de dilluns a divendres, i per tant al final trobem també un punt d'equilibri excepcional entre l'actualitat esportiva local que nosaltres fem amb aquest contingut nacional, de manera que la ciutadania no ha de canviar d'emissora, diguem-ne, al llarg del dia si vol estar assabentada del que passi tant al futbol, al bàsquet o l'àmbit poliesportiu dins i fora del Prat, no? I és aquesta voluntat el que hem volgut d'una certa manera endreçar, i crec que al final ens ha quedat una graella molt interessant.
1: Aquesta és una de les novetats. Ja al llarg d'aquest matí ja han comentat algunes seccions noves que s'incorporen, i una de les que també crida l'atenció és aquest nou podcast que el podrem escoltar al Prat Esport els divendres, ja en el tram final, que és Enganxats als Pedals. Explica'ns en què consisteix aquest projecte, qui va dirigit, què ens hi trobarem?
2: Sí, nosaltres, bé, sabeu que en el 2027, per cert, ha passat molt ràpid el temps, farà 5 anys de l'espai El Prat Ràdio Més, que és aquest espai propi de podcast o d'àudios a la carta que el Prat Ràdio té, i en aquest sentit no havíem tingut mai un podcast d'esports. De fet, aquest, Enganxats als Pedals, és el primer podcast esportiu que té la Ràdio Pública del Prat, i que ho farem conjuntament amb altra ràdio de tota Catalunya. De fet, el que volem és ser el podcast de la comunitat ciclista de Catalunya, en certa manera, no? Ciclisme en el seu aspecte més ampli. Hi ha una afició tremenda, i per tant no estem parlant només de l'àmbit esportiu, que ja ho tractarem, diguem-ne, en els espais informatius tradicionals, sinó que en certa manera volem arribar, doncs, a tothom, no? Aquelles persones que per afició o per oci surten al cap de setmana o per les tardes a fer ciclisme, a la gent que també li agrada l'àmbit competitiu, però també encara que no practiquis l'esport o t'agrada o segueixes el Tour i la volta a Catalunya des del sofà de casa i t'agrada anar a esmorzar també el cap de setmana, doncs també sí, segurament t'agradarà.
1: Hi ha gent que només li agrada el que és la part de l'esmorzar i va en cotxe.
2: Exacte, nosaltres oferirem una mica un podcast, jo crec que atrevit, simpàtic, agradable per gaudir d'aquest esport, d'aquest àmbit, i ho farem conjuntament amb diferents ràdios que intentaré dir-les totes: el Prat Ràdio, el Nou FM, la Veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Sabadell i Ràdio Tordera, per visibilitzar en certa manera la qualitat, diguem-ne, del que crec que aconseguirem, perquè són ràdios molt potents de tota Catalunya, que tenen uns projectes molt atractius, I val a dir també que a banda de publicar-ho al Prat Ràdio Més, també es difondrà la xarxa Més, que és també l'OTT de la xarxa i per tant la plataforma audiovisual de referència dels mitjans de proximitat. Per tant, molt contents també d'aquest repte, d'aquest projecte. Nosaltres també, a més, liderarem també en certa manera l'estratègia digital i molt content, amb moltes ganes. De fet, avui, ara, en una estoneta, acompanyarem també a la resta de companys en la presentació de la temporada d'esports de la xarxa amb un acte que es celebra a Barcelona i per tant, doncs això, amb moltes ganes també, molt contents d'aquesta nova temporada esportiva aquí al Prat.
1: I com comentaves, no? Una temporada on veurem encara més, no? aquesta aposta que fa, doncs, el mitjà per aquesta comunicació transmèdia, no? El tenir més presència a les xarxes socials, aquest exemple també, no, en el tema d'enganxats als pedals, que doncs també tindrà el seu perfil d'Instagram, o sigui que la ràdio, com dèiem, no, no només ara ja s'escolta, sinó que també ja es veu.
2: Sí, sí, totalment. El que hem de fer és ser molt flexibles per adaptar-nos als nous hàbits de consum, i aquests nous hàbits de consum, l'audiència està molt fraccionada en certa manera, arriba a la informació de moltes maneres, i el que no podem fer és només apostar per l'FM, sinó que hem d'estar molt actius en altres plataformes, i en aquest sentit hem estat treballant, diria, al llarg dels darrers anys en general, també en l'àmbit esportiu, i el que volem és reforçar-ho en certa manera, no? Òbviament, tant l'actualitat de l'FM com el carrusel esportiu, les narracions, doncs l'FM és molt important, però també el consum al web, però també el recull del WhatsApp que fem cada divendres amb la comunitat de WhatsApp. També podeu escoltar la ràdio a través d'assistents de veu, a través de l'aplicació Radio Player Espanya. Per tant, crec que tenim un model multicanal molt interessant on no oblidem, diguem-ne, doncs això, la qualitat del contingut, la participació plural i comunitària també dels

0: feina, no? o en promocions i tal, sinó al llarg de tota la temporada anem viatjant per tota Catalunya, dins i fora de Catalunya, de fet, no? També per Espanya, per seguir l'actualitat local i viure en directe els partits de les entitats esportives.
1: Sí, per tancar, potser és la pregunta més difícil de respondre, però, o no, doble pregunta. Què esperes d'aquesta nova temporada a nivell esportiu, dels clubs de la nostra ciutat, com també del curs radiofònic?
0: Bé, aquí com sempre anem en certa manera de la mà, no? Quan l'entitat esportiva guanya i li va bé, jo crec que la ràdio també guanya i li va bé. Per tant, nosaltres hem de fer en certa manera aquest acompanyament, cadascú des del seu àmbit, però en certa manera poden saber que tenen un aliat per acompanyar. Jo crec que la ràdio al final fa un servei no només informatiu, sinó també de divulgació, de pedagogia, també sobre el món de l'esport, sobre els valors, per exemple, de l'esport, i per tant crec que tenim un paper molt destacat, òbviament de la mà de les entitats, que són al final les principals protagonistes, no? Per tant, què espero? Jo espero que els hi vagi molt bé, i estic convençut que si a elles els hi va molt bé, doncs a nosaltres, que estarem acompanyant, ens anirà també molt bé, i crec que com a mínim avui, que és el dia de l'arrencada, tenim tots els ingredients, tenim tot l'equip professional, tenim els coneixements, tenim les eines, i per tant tenim la voluntat de poder fer-ho bé i que vagi bé, i estic convençut que així serà.
1: No sé, a veure si tenim algun ascens. La temporada passada ho vam tenir amb el Club Esquerra Prat, a veure si aquesta temporada doncs tenim alguna cosa també i ho celebrem, i que això, com deies, també ens va molt bé a nosaltres, perquè doncs ens dona més notorietat i més presència en aquests llocs.
0: Tant de bo, i si hi ha, nosaltres l'explicarem, el gaudirem i el compartirem amb tots plats.
1: I Manuel Crespo, director i gerent del Prat Comunicació, gràcies per passar-te pel programa. Esperem que no sigui l'última, i molt bona temporada.
0: Gràcies i molta sort i molt encert.

0: Doncs fem res, una petita pausa i ja tornem amb el primer convidat d'aquesta tarda. L'última i molt bona temporada.
1: Gràcies i molt bé.

0: Vinga, doncs seguim el programa i ara, com us dèiem, anem amb el primer esportista, el nostre primer protagonista, el futbolista potablada David Montfort, que recentment ha fitxat per al Singerlin després d'una gran temporada on va aconseguir doncs, aquest ascens a primera lit amb el Martorell, que ara li tocava doncs, viure doncs, una part bonica, però la cosa no ha estat així. Li ha tocat la part lletja de l'esport en general, que són les lesions, i és que doncs, fa poc va patir un trencament de creuats. No sé si alguna cosa més ara ens ho explicarà, i això doncs, li fa que estigui força temps allunyat dels terrenys de joc. David, bona tarda i benvingut al Prat Esports.
1: Molt bona tarda, moltes gràcies.
0: Primer de tot, com estàs i com estàs vivint també aquests primers dies?
1: Doncs ja t'ho pots imaginar, és una sensació que no és gens positiva. És cert que jo em trobo bé físicament i això doncs, et dona ànims de dir doncs, vinga va, que m'operin ja i vinc a recuperar-me, però clar, la sensació actualment doncs, és complicada, com deies tu, no? Fitxes per un nou equip, és veritat que m'han tractat molt bé des del primer dia, però no he pogut demostrar, no m'ha donat temps a res, la veritat, perquè ha estat molt mala sort.
0: Perquè com han estat el primer contacte així una mica amb el club, les primeres sensacions abans d'aquesta lesió?
1: Molt bones, molt bones. És un grup de nois, la veritat, que molt joves. Soc dels veterans de l'equip. Ara ja, a mica ja vaig sent dels veterans. Però la veritat que jo ja coneixia l'entrenador i des de primer moment m'han tractat tot genial. Vam entrenar un parell de setmanes i el primer partit de pretemporada. Ja. No m'ha donat gaire temps a gaudir.
0: És a través de l'entrenador que no es fa aquest fitxatge per aquest equip?
1: Sí, jo l'Àngel el coneixia d'abans, jo havia coincidit amb ell Sants Nacional.

0: I és veritat que alguns anys havíem parlat de poder tornar-nos i mira, aquest any quadrava tot una mica, categoria que tenia moltes ganes de gaudir i amb la confiança de l'entrenador vaig dir, doncs, endavant.
1: Pel que fa a la lesió, com va ser? Com va ser aquella sensació en aquell moment? Jo he pogut saber, no, a través d'altres persones que la teva sensació al principi no era una cosa tan greu, no? Semblava un cop.
0: Totalment, totalment. Jo vaig notar que com que el genoll marxa de lloc, però no em donava la sensació de ostres, ha sortit. I en aquell moment, doncs, t'espantes perquè has notat una sensació rara, no? Però, ostres, mica en mica, camino, el dia següent em desperto, ostres, pràcticament sense inflamació, i dic, doncs vinga, endavant. No ha estat res. Parlàvem amb l'entrenador, no? Amb l'Àngel, dic, dimarts li vaig passar una foto des del gimnàs, dic, dimarts estic a tope. I res, parlant amb el fisio em va dir, doncs mira, i amb l'Àngel, doncs vinga, que et facin alguna prova i així descartem i mirem el què per no donar pals a sec, no? I amb un company d'aquí del Prat, l'Aleix Chaparro, que és fisio d'aquí del Prat i amic de tota la vida, tenia les instal·lacions per poder fer una ecografia i va dir, ostres, n'hi ha, totes les proves han sortit bé però n'hi ha líquid dins del genoll, i a partir d'aquí, doncs, em va recomanar fer una ressonància. Jo nerviós, però a veure què és el que tinc amb aquest líquid, no? Però mai m'esperava això, i clar, després ve el cop de dir, doncs, són creuats, el creuat anterior, que per un esportista és potser de les pitjors lesions que pots tenir. A partir d'aquí, doncs, afrontar-ho i a tirar endavant.
1: Clar, entenc que has de passar per quiròfan.
0: És veritat que encara no he vist el cirurgià, però el 16 tinc visita i a partir d'aquí anirem veient a veure com avancem, però clar, és el més probable. Està completament trencat, és perdre la temporada, perdre el ritme, que em trobava molt bé físicament, amb moltes ganes, perquè era un repte que motivava molt. Com et deia a l'inici, he caigut en un grup que és molt, molt, molt, molt maco. Primera jornada de Lliga que juguen contra el Prat, no, tampoc ho podré gaudir, que jo deia, ostres, aquí a casa portaré els amics i de més, no ha estat. Però bueno, mirarem a veure, tant de bo l'any vinent podem competir un altre contra ells.
1: Perquè suposo que el tema de temps és una cosa que has estat mirant, no, de veure, i això més o menys quan tria, que entenc que després cada cosa és un món i únicament és per orientar, però de quant de temps podem parlar aproximadament?
0: Et perds temporada sencera. És al voltant de... Clar, això és el que deies tu, que cada cas és un món. Però al voltant de... He parlat amb gent i em deia, bueno, en 6 mesos estàs. 6 mesos pots anar fent vida normal, però competir, impossible. És al voltant de 9 mesos, un any. Per la pretemporada. Jo ja m'estic preparant per la pretemporada l'any vinent.
1: Sí, que la idea seria, si tot va bé, no, sent positius, és... arribar a la propera pretemporada i començar a agafar, perquè no només és recuperar-te, sinó també després agafar to físic, sensacions, que també en el vostre cas, doncs, és molt important, no? Sí. Que tot i que, perquè s'han donat casos, no, de que el metge o el fisio diu, està tot bé, però com que el futbolista no s'ha trobat del tot còmode, per tant, doncs, és un procés que s'ha d'anar amb molta calma.
0: Sí, també molt psicològic, no? És una carrera una miqueta de fons. Jo ja deia que el futbol era una carrera de fons, que veurem, a veure, mai saps, no? Què és el que tirarà l'any vinent, si tindràs ganes, no? Però clar, quan et passa alguna cosa així, amb més força, no? És una miqueta de veure quines sensacions tens i podràs tornar com ho feies abans. Jo al final la meva manera de jugar és donar-ho tot. Si aquesta manera no hi és, t'has de replantejar. Llavors, com encara queda molt, primer l'operació, després mica en mica anar seguint tots els passos, i si les sensacions són bones, doncs provar-ho.
1: T'he de dir que ara mateix, parlant amb tu i veient-te, mentalment veig bé, però clar, això també és un camí llarg i suposo que té alts i baixos.
0: Jo imagino que també. La gent em diu això, em diu, ostres, et veig bé, no? Perquè
1: lo típic és quan... No, i físicament, quan he entrat, també, no diria que tens una lesió.
0: No, he vingut amb bici. Que m'ha dit el fisio que podria venir amb bici, que puc utilitzar bici, i dic, pues mira, fins que no m'operin, jo la meva sensació és que em trobo bé. Ho parlàvem abans, no? Jo si no hagués tingut aquestes sensacions, és que no m'hagués fet mai una ressonància, perquè la meva sensació és que són bones. però clar, això és el que et diuen, no? Que has de passar segurament per quiròfan, perquè si no el problema es pot anar fent més greu a la llarga. O sigui, no, viure sense el lligament, el que em comenten és que després pot afectar menisc, pot afectar l'altre lligament, que és el que ara mateix em fa que a mi el genoll no em marxa, perquè els altres lligaments l'agafen i la musculatura de la cama també, però això es pot veure perjudiciat.
1: Com afrontes o com encares aquesta temporada on no podràs participar, però la teva idea és anar al camp i doncs seguir l'equip, sí, o de moment creus que això doncs pot, sí, ser una mica dur en segons quin moment?
0: És dur, perquè quan veus els companys que ho donen tot al camp, diries, ostres, jo m'ho menjaria, voldria estar allà, però donar tot el suport, perdó, que els hi pugui donar, ho faré. Sempre jo estic compromès amb ells, sé que l'Àngel, el míster, ho està amb mi, ell m'ho diu, no?, que tranquil, que em recuperi, que la temporada següent compta amb mi. Llavors, a partir d'aquí, doncs, jo també donar aquest compromís de donar-li el suport que necessitin en tots els partits, en tots els entrenaments, sempre que pugui, i això també m'ajudarà, jo crec que mentalment, no? De poder estar connectat a aquesta rutina que jo crec que ajudarà fins al moment de l'operació, si és que n'hi ha, que segurament sí.
1: Això t'anava a comentar, que també parlem de categories on es va d'any en any, per tant, doncs, no? És fàcil que es pugui pensar, doncs, potser el Singerlin diu, ho sentim molt, però que tampoc sé com tornaràs la propera temporada, no compto amb tu, o ja veurem. O sigui, que sí, també sí, suposo que en aquest sentit, agraït per saber que quan tornis, doncs, segueixen apostant per tu, i suposo que això també ajuda.
0: Això et dona molta tranquil·litat, molta tranquil·litat. És el que m'han dit des del primer moment. Tu recupera't, que l'any vinent ens tornem a veure, iniciem des de zero, i que tu, sobretot, et sentis bé. I això, com tu dius, dona molta, molta tranquil·litat. I a partir d'aquí, doncs, a veure si es pot tornar bé.
1: Tema vestidor, els companys, també no només del Singerlin, suposo que també has rebut missatges de tothom, no?
0: La veritat que sí. Això, mira, m'ho deia un company, no? Diu, és com quan neix un fill, però a la inversa, no? I dic, ostres, pues mira, no sé quina de les dues notícies hagués estat pitjor, però ara mateix la veritat que ajuda moltíssim. Missatges de companys que han passat per la mateixa lesió, que aquests, jo crec que una de les primeres, la primera persona que li vaig dir després de la meva família va ser un company que l'any passat va passar amb això, a l'Edu Tàpies, d'allà de Martorell, que va passar per la mateixa lesió, i el primer que vaig fer és dir-li, Edu, cruzado, i em va dir, ánimo. però saber que ells, ostres, tenen aquesta resiliència, no? Tenen aquestes ganes de superar-se i de recuperar-se, i ho han pogut fer, doncs, ostres, et dona molts ànims. O jugadors de futbol, de bàsquet, que saps que han passat pel mateix que tu, que, ostres, tot i que tu em veis, no?, anímicament bé, físicament bé, doncs et planteges com serà la recuperació, no? Com serà tot aquest procés. Doncs veurem. Però saber que hi ha gent que ho ha passat, que t'està animant, que et diu, és dur, però després ja veuràs que hi estaràs, doncs dona molts ànims, sí, molta força.
1: I de tots aquests missatges o consells, comentaves ara, doncs, amb l'Edu, el teu excompany del Martorell, que han passat per aquí, algun que se t'hagi una miqueta clavat, o que diguis, ostres, bon missatge o bon consell que diguis, doncs això crec que em podrà servir, no sé si, doncs això, de l'Edu que ha passat per aquí, que tu hagis dit, doncs,
0: sí,
1: vale,
0: hi ha gent que ha tingut aquesta lesió i el que diu és que, ostres, intentis moure, fer mobilitat i recuperar-se des del dia zero. Després un altre company molt amic meu que havia estat fisio amb mi a Sant Ildefons, al Sani, l'Eric García, que la veritat que m'està ajudant moltíssim en tot aquest procés, m'està fent d'amic, de fisio i de psicòleg, no? Però a tota aquesta gent, doncs, s'agraeix molt que estiguin al teu costat, que ara jo sé que estic sent molt passat, no? De, ostres, i tu això com ho vas fer? I, ostres, l'altre dia li preguntava, però puc anar a la piscina? Puc nedar? Qualsevol cosa, puc pujar escales? Estic sent una mica, és el meu chat GPT, no? Doncs vaig preguntant i em va fent un cop de mà sempre que poden. I ostres, companys que estan al futbol professional, no? L'altre dia l'Adrià Bernabé em va... em va enviar un missatge, doncs dius, ostres, doncs s'agraeix, no? Que gent que té una agenda apretada, no? Et doni ànims en aquests moments, doncs dius, ostres, que bé, perquè es posen a la teva pell i et dona una tranquil·litat, no? En cert punt.
1: Tornant a la competició, i perquè també doncs, ens interessa saber quin rival es trobarà al Prat aquesta temporada, quina pinta té el Singerlin i com veus o quin paper creus que pot jugar aquest curs?
0: Cada partit és un món. Potser arribem al primer partit de Lliga i guanyem, un primer partit de Lliga ens passen per sobre, no ho sé, però el que sí que et puc assegurar que el Singerlin donarà guerra tots els partits, tots els partits. Són companys que ho donen tot als 90 minuts i n'hi han 10 d'afegit, ho donaran als 100 minuts de partit. És un grup en el que jo em sento molt identificat i per això també em dona molta ràbia no poder fer un cop de mà, perquè és un futbol que a mi m'encanta, de donar-ho tot, d'acompanyarisme, d'on no arribes tu, arribo jo. I el Singerlin ja el veureu a la primera jornada, veurem a veure com va. Jo aquí ho sento, però els meus colors són blanc i verds, no puc ajudar. La resta de partits de Lliga que els guanyi el Prat, però aquest no. Jo crec que donaran guerra.
1: Els punts forts del Singerlin, quins diries que són o on veus més bé l'equip?
0: Jo crec que defensivament, com deia, on no arriba un, arriba un altre. En tota la pretemporada ens han ficat, no sé si ens han ficat algun gol, molt poquets gols en contra. És veritat que tampoc en fiquem gaires, però se'ns veu un equip molt sòlid, que tenim les coses clares i torno, és que és un equip molt guerrer, doncs jo crec que en donarem guerra.
1: I ja l'última pregunta, has entrenat amb ells, els coneixes bé, no tan bé com potser els del Martorell que vas estar la temporada passada. A quin jugador del Singerlin t'ha cridat més l'atenció pel seu nivell i que dius, ostres, aquest té molt bona pinta, aquest futbolista, no que sigui el millor de l'equip, però que a tu t'ha cridat l'atenció per bé?
0: Que m'agradi molt, al centre del camp hi ha jugadors amb molta, molta, molta qualitat, però que la combinen amb molta, molta intensitat. El Carri és un jugador que a mi m'agrada molt, Guille també, són jugadors del centre del camp que tot i que els agrada molt estar en pilota, també ho donen tot, i físicament estan bé. Després el company que està jugant ara mateix, ell és lateral dret, però està jugant de lateral esquerra, l'Eix Hernando, a mi em semblava una passada, és un jugador que a mi m'agrada molt perquè és intens, està corrent tot el partit, ho dona tot. I després altres companys com... en punta tenen a Dalit amb molta qualitat, després és que em deixo molts jugadors.
1: Sí,
0: després
1: està... per això t'he dit algú que et cridi, perquè segurament t'agradaria
0: dir a tots. Però mira, per exemple, ara el company meu del Martorell ha vingut a l'Izan de central, a mi m'agrada molt, i l'Aleix, que jo havia coincidit aquí al Prat i al Sani, també company meu, i Aleix Díaz, molt bon jugador, molt intens.
1: Doncs prenem nota de cara a aquest proper partit de...
0: Us he dit tots, Singerlin. M'ha gustat.
1: David, gràcies per venir, que tinguis una molt bona recuperació. Moltes anirem gràcies. Parlant amb tu, esperem que tot vagi molt bé i res, ànims.
0: Un plaer sempre passar-me per aquí i moltes gràcies.

0: Escoltes el Prat Esports amb Jonathan Marín.
1: Encetem aquest tram final del programa d'avui i ara anem amb un altre protagonista. Saludem en Daniel Jiménez, el jove futbolista de l'Associació Esportiva Prat, que doncs, recentment ha viscut un gran moment, un moment especial en la seva trajectòria, el seu debut amb el primer equip durant el torneig dels històrics. Després també va tenir continuïtat jugant el següent partit amb l'Hospitalet. El tenim ara aquí als estudis i anem a parlar amb ell per compartir doncs, aquest debut amb el primer equip del Prat. Daniel, què tal? Bona tarda i benvingut al Prat Esports.
2: Bona tarda, moltes gràcies.
1: Què tal? Com és debutar amb el primer equip? Suposo que era una cosa que ja tenies ganes de poder fer-la, no?
2: Sí, era una cosa que sempre ho veus una mica lluny, perquè, clar, quan arribes al club tenint 4 o 5 anys ho veus molt lluny, i poder participar en un partit amb el primer equip doncs va ser molt especial per mi.
1: Com vas viure aquell moment?
2: Bueno, va ser una mica ràpid perquè desgraciadament va ser per la lesió d'un company i va ser tot molt ràpid, no vaig poder ni escalfar i tot molt sentimental.
1: Aquesta pretemporada, com dèiem, has tingut presència en el torneig dels històrics, també després contra l'Hospitalet. No sé si pel teu cap passava doncs, aquesta pretemporada a tenir minuts, no? Veient una miqueta que al míster doncs, sembla que li encaixes o almenys li agrades com a futbolista.
2: Sí, una mica aquest any el primer equip està jugant a una identitat una mica semblant al que estem fent aquest any al club i ha comptat amb dos jugadors del filial per fer una mica de pretemporada, dos o tres setmanes, i en els entrenaments ja podíem veure que ens havien escollit una mica per seguir aquest model de joc i poder confiar en nosaltres.
1: Què et demana o què t'explica el Christian que vol de tu?
2: Bueno, en general de l'equip el que es busca una mica aquest any és dominar amb la pilota i que el Prat tingui una identitat de joc i que sigui jugant amb la pilota, com estem fent al futbol base últimament.
1: Potser aquesta pregunta és una mica complicada. Si haguessis de resumir el teu debut amb el primer equip en una paraula, quina seria?
2: Un somni.
1: I si, a més, encara ha estat en pretemporada, suposo que el desig és que sigui en competició oficial, no?
2: Sí, seria molt més especial.
1: I ja per anar una mica més, si a més ho pots fer no, també de la mà del teu germà, que també hem de dir que és futbolista, el David, que ja ha jugat amb ell en el filial, no sé si heu parlat els dos de poder doncs, tenir minuts, no sé qui sap, aquesta temporada, tots dos en el primer equip.
2: Bueno, seria ni un somni, perquè no m'ho imagino, però jo crec que seria segurament la cosa més especial, ja no de la meva vida futbolística, sinó de la meva vida en general. Seria increïble. Seria el millor que hagués fet en la meva vida.
1: Del teu debut, el David, que et deia? O d'aquestes primeres passes en el primer equip?
2: Bueno, ell ja ho va viure i li volia treure una mica d'importància, perquè al final quan tu vas a jugar en una categoria superior, el que has de fer és estar tranquil i jugar com tu saps. Llavors, contra més pressió, et fiquin des de dins, seria pitjor. Llavors, el meu germà m'ha ajudat a veure-ho una mica amb més de realitat i sense cap pressió.
1: O sigui, una miqueta a tet ferro, no?, a aquest debut. Com és, doncs això, jugar amb el primer equip? Quines diferències notes, no?, doncs del filial, de la base, d'aquesta part formativa, doncs ja està en un primer equip, Lliga Elite, amb jugadors amb alguns experimentats, amb un entrenador com el Christian, que doncs ve de no fa molt de sèrie primera divisió. Quines diferències veus o notes tu doncs del que havies passat anteriorment?
2: Bueno, diferència la primera i la més clara és el ritme. Quan tu escales categories, el que et trobes és un ritme molt superior, i ja enfocant una mica més als rivals, el que veus és pues, molt poc temps per pensar. Quan jugues a categories inferiors estàs molt més còmode, tens 4 o 5 segons per pensar. En aquestes categories, sobretot el partit contra el Vilanova, són moments que no has de pensar molt i has de jugar ràpid perquè si no et mengen. I enfocant amb el Christian també, un entrenador que quan fas entrenaments amb ell t'adones de que és un jugador que fa poc ha jugat i ajuda molt, perquè un entrenador que ha sigut jugador t'ajuda molt més i és molt més proper amb la relació entrenador-jugador. I estic molt còmode quan hi ha entrenaments, és molt còmode entrenar amb ell.
1: En el partit de l'Ospi vas patir una petita lesió a l'espatlla, com estàs d'ella? Bé, ja recuperat?
2: Sí, bé, va ser un... es va quedar amb un... pintava ser una lesió forta, perquè el cop és molt fort i hi ha moltes vegades que al ser l'espatlla no t'adones i se't pot sortir, però al final es va quedar en el cop i ja aquesta setmana ja torno als entrenaments.
1: I què esperes d'aquesta temporada? On et veus? Creus que et pots fer un espai en el primer equip? Està una miqueta a cavall entre filial i primer equip? O creus que doncs, bueno, això és una mica un regal i que sobretot centrat en el filial? Què esperes d'aquest curs?
2: Bueno, com has dit al final, jo aquesta temporada estic centrat en el filial. Crec que la plantilla que tenim és molt bona, jugadors joves i jugadors no tan joves, però que ens ajuden molt. I si en algun moment el primer equip em necessita, doncs jo estaré completament amb molta il·lusió i amb moltes ganes de jugar amb ells, però principalment de fer una bona temporada amb el filial i poder complir objectius amb el filial.
1: I si parlem d'objectius, els objectius d'aquesta temporada, per on han de passar? Ficar-se sí o sí en el playoff?
2: Està clar que quan comences una temporada els objectius han de ser mirant cap a dalt. Llavors jo aquesta temporada, veient també com van els entrenaments, els partits, jo crec que aquest any podem optar amb una temporada amb il·lusió i poder fer mínim playoff, o si és pujar, doncs molt millor.
1: A més, un curs on també teniu el Terlenga, que suposo que això també doncs, fa que la temporada sigui més especial, no? A més, tu, home de la casa de molts anys, jugar contra el Terlenga, no aquest derbi, té aquest morbo, no?
2: Sí, sempre ho he parlat amb els meus amics i la meva família, que per ser del Prat he jugat molt poques vegades contra la Terlenga, perquè sempre ha coincidit 3 o 4 tonteries de no poder haver jugat, i aquest any el ser més gran ho afronto amb molta il·lusió, i jugar contra l'equip del poble serà
1: especial.
2: Serà molt especial i espero que podem aconseguir els dos partits i ser millors que ells, clar.
1: Dani, per la gent que no et conegui o no et tingui molt al cap perquè no ha anat molt a veure el filial, com et descriuries com a futbolista? Quin tipus de futbolista ets? Quines són les teves virtuts, els teus punts més forts?
2: Bueno, un jugador que li agrada tenir la pilota, que tenir la pilota és molt millor jugador, que a nivell d'associació perfectament m'associo amb molts jugadors, i després que quan no tinc la pilota sóc la mateixa persona, és a dir, m'agrada molt tenir la pilota, però quan no la tinc no em preocupa, sóc molt sacrificat a nivell defensiu, i crec que això és on marca la diferència amb un jugador que li agrada la pilota. Sí, un jugador que té molt la pilota i després quan la perd no és un jugador que apreta, no és un jugador sacrificat, no serveix de res. I més en el futbol modern, en aquestes èpoques, el que té la pilota però no rasca defensivament crec que no està actualitzat.
1: I ara que estem parlant una miqueta de les teves característiques, de la teva formació com a futbolista, que encara doncs, podem dir que encara no ha acabat, aquesta experiència en el primer equip, el que més t'interessa és agafar aquest ritme de joc ràpid de, no? Deies, no? Passa tot pum, pum, pum, pum. Adquirir això, aquesta velocitat en el joc, és el que més t'interessa durant aquesta doncs, moment estada amb el primer equip?
2: Bueno, però jo crec que al final, al ser primer partit de pretemporada, crec que no havíem entrenat lo suficient com per fer un molt bon partit amb la pilota. És a dir, nosaltres disputàvem el partit de Vilanova i havíem tingut 4 o 5 entrenaments menys. Llavors jo crec que aquest any en el primer equip jugadors com m'he definit jo una mica és el que necessita, jugadors amb pilota que la vulguin, que el Prat ha de ser un equip que aquest any tingui la majoria del partit la pilota, però que quan no té la pilota la recuperi ràpidament.
1: I tu que estàs dins del vestuari del, a la pretemporada del primer equip, coneixes, estàs coneixent entrenador i jugadors, Per tu quina pinta té l'equip? Creus que és una temporada per il·lusionar-se de doncs, poder aconseguir l'objectiu de l'ascens?
2: Jo crec que sí, principalment pel que hem parlat abans. Els entrenaments són increïbles, amb molt de ritme, i jo crec que aquest any la plantilla és completada amb jugadors joves de qualitat, que el que està fitxant el Prat jove és molt interessant, més el que ja havia l'any passat de jugadors que ja han disputat partits amb el filial i ja han pujat. I després també la part de veterans, tenen jugadors que ja han disputat molts partits a categories com Lliga Elite i tercera ref i més cap amunt. Llavors fer la mescla entre jugadors amb molta experiència i jugadors joves, jo crec que això aquest any marcarà la diferència, segurament.
1: Doncs tant de bo que sí, tant de bo que sí. Dani, gràcies per passar-te pels micròfons del Prat Esports, que tinguis molt bona temporada, esperem veure't molt en el primer equip i res, sort i encerts aquest curs.
2: Igualment, moltes gràcies.

0: Doncs ara sí, ja darrer tema del programa d'avui. A primer dia ja ens hem passat una mica de temps, però això estava dins dels plans, perquè com ja us anirem explicant, a partir de les 7 arriba el Next Gen i per tant doncs, sempre tenim aquests 15 minutets de marge i doncs hem d'anar amb l'actualitat esportiva, us dèiem a la portada, no? El que havia aconseguit el Prat C, el conjunt masculí de la Fundació de l'Associació Esportiva Prat, que doncs ha tornat a passar de ronda en aquesta Copa Catalunya i doncs que és un partit que va seguir des del mateix camp el nostre company Ivan Conde, i avui doncs volem també saber una mica més de detalls, desgranar el que va passar en aquest partit. Li fiquem el bisturí. Ivan, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Jonathan.
0: Doncs la Fundació que torna a passar nova ronda després del Tarlenca, tornen a presentar-se als penals i novament doncs la loteria dels penals torna a somriure al conjunt potalava, que doncs passa novament aquest tram i ara doncs esperar rival. No sé si ja es coneix el proper rival, que serà aquest cap de setmana, això sí, el partit, no?
1: Sí, el proper cap de setmana, més jugat a casa per ser equip d'inferior categoria. Com a mínim la darrera vegada que hem mirat no es coneixia encara rivals. Ara farem allò del refresc, perquè doncs tampoc deu quedar gaire, entre avui i demà s'hauria de conèixer, perquè com diem, doncs és eliminatòria que jugarà aquest mateix cap de setmana. Com deies, sí, segona eliminatòria superada, la segona en aquesta tanda de penals, una Fundació que es va arribar a situar 2-0, 1-0 al minut 19, 2-0 a l'inici de la segona meitat, a més amb la sensació de domini força clar del partit, però és cert que el Calafell, que havia avisat amb pilotes llargues, sobretot amb uns serveis molt alts i molt bombats que queien amb neu del porter, doncs en una pilota d'aquest tipus va posar el 2-1, després, 5 minuts després en un córner, el 2-2 al 55, i aquí sí que el partit va canviar. El Calafell va apretar, fins i tot va tenir algunes per al 2-3, però la Fundació, que com a mínim va mantenir aquest empat i després en els penals més encertat, 4-3 i una nova victòria, com diem, tercera ronda. Doncs bueno, és difícil exigir-li segurament seguir passant rondes, perquè cada cop el rival serà més complicat.
0: Sí, això és una mica com els videojocs, o sigui, vas passant de nivell i cada vegada el nivell és més complicat, perquè ara en aquesta ronda, corregeix-me si m'equivoco, s'afegeixen els de primera catalana, no?
1: Campions de primera catalana. Equips de Lliga Elite, per tant, rivals del primer equip del Prat aquesta temporada. Però sí, bueno, és una demostració, també ho deien els protagonistes, no? De que doncs és un equip que té nivell, no? I que pot enfrontar-se contra rivals de categoria superior jugant al futbol.
0: També, si no m'equivoco, també ha passat de ronda el Ronin, aquest conjunt, el conjunt d'Ibai Gómez, no?
1: Sí, el Torreferrera, el Ronin i la Fundació de Prat són els tres equips que s'han classificat, que han passat aquestes quatre rondes, o millor dit, aquestes dues rondes, que l'any anterior eren conjunts de quarta catalana.
0: Podria donar-se el cas que Ronin i Fundació fossin rivals o no?
1: Juraria que no, perquè normalment ja es fa, és a dir, els de superior categoria s'enfrontarien als de pitjor categoria.
0: A veure si podríem tenir aquest desempat, perquè recordem que són els dos equips,
1: sí,
0: que... Sí, clar, evidentment,
1: sí, evidentment. Si es carreguen a tothom.
0: Però no, era aquest desempat que no van poder tenir, no, la temporada anterior, i qui sap si a Copa Catalunya es podia donar, però sí, ja m'imaginava que no podria ser. Doncs perfecte, això pel que fa al futbol, i ja per tancar una punta de petanca, perquè hem tingut molt bones notícies pel que fa a la petanca. Hem tingut el subcampionat, no?, del conjunt pretenc, i a més també, això ja ens ho hem assabentat al llarg del matí, la convocatòria de dos integrants del club que participaran al Mundial, que, si no m'equivoco, serà a Tailàndia, i ens anem a dates de novembre.
1: Sí, com deies, el club petanca Prat, que s'ha proclamat subcampió del Campionat d'Espanya de tripletes, que s'ha celebrat al llarg de la darrera setmana a Lanzarote.
0: No és mala ubicació,
1: no,
0: per aquestes dates.
1: Està molt bé. Fins i tot patiran menys calor que nosaltres, ho han patit. I doncs això, no? Segon a la fase inicial, a la fase de classificació suïssa i a les eliminatòries, doncs carregant-se al Zaragoza, al Vergel i a l'Amigos de Huétor Tájar, aquest darrer a semifinals. La llàstima és que a la gran final el conjunt potablava no va poder desfer-se de l'Encino de Galícia, que ha sigut finalment l'equip campió, però en qualsevol cas el club petanca Prat, que va pujar al segon esglau del podi, per tant subcampions d'Espanya. I com deies, dos jugadors de l'entitat, com José Luis Guasch i Lucas Álvarez, són dos dels quatre membres de la selecció espanyola, és a dir, la meitat de la selecció espanyola són jugadors del club petanca Prat per al proper Mundial de Tripletes, que es disputarà entre el 20 i el 24 de novembre a Khon Kaen, Tailàndia, Recordem, entre d'altres, que José Luis Guasch ja ha sigut campió d'Europa de dobletes aquest estiu a Lorca.
0: Perfecte, Ivan, doncs tanquem amb aquest apunt l'actualitat esportiva. A comentar ja ara sí, ja per finalitzar, que aquesta temporada una de les novetats és que presentaràs el Prat Esports dimarts i divendres, i doncs per tant demà també t'encarregues tu del programa Agafar les Regnes amb, i tindrem la secció de Pretens pel Món amb un ja primer protagonista, no?
1: Sí, amb Eric Ruiz, que el seu Ona Sant Adrià va guanyar 6-0 la primera jornada de Lliga, per tant, començant per la Porta Gran, i doncs sempre explicant-nos moltes coses, d'aquelles persones que li agrada parlar de futbol i que està també molt il·lusionat amb aquesta nova campanya.
0: Perfecte, Ivan, doncs que vagi molt bé el programa de demà i gràcies per ser-hi una temporada més amb nosaltres.
1: Igualment, adeu.

7 minuts per arribar a les 7 de la tarda. Nosaltres acomiadem el Prat Esports d'avui, com sempre agraint la col·laboració de la redacció d'Esports, del Prat Ràdio i des del control tècnic que hem estat amb aquesta tarda amb la Valèria Incapié. Els esports tornen demà a partir de les 6 de la tarda, com us dèiem, amb Ivan Conde. Ara us deixem amb el Next Gen al punt de les 7. Que tingueu una molt bona tarda. Fins demà. Adeu.

0: relació, ni cançó.
1: Tot el dia m'està xinxant.
2: O no?
3: No, sí.

Aviam, un, dos, tres, ja deixem tots.

0: Mira, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.
1: És que...

i veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars d'unes formes copulants. D'aquest amor...

0: Una mostra més, una demostració d'aquesta aposta de TMB per la millora de la mobilitat sostenible i, per tant, per la millora de la, en termes de reducció de les emissions.
1: I anem a Constantí perquè ha acollit aquest dilluns la presentació de la nova planta experimental de biogàs de l'IRTA ubicada al centre Mas Bover. Es tracta de la primera instal·lació d'aquestes característiques gestionada per un institut públic de recerca a Catalunya i a l'estat espanyol. La planta permet transformar dejeccions ramaderes en energia renovable, fertilitzants orgànics i aigua recuperada amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat. No busca un benefici comercial, sinó el progrés del coneixement científic. Rosa Altís és la directora d'Agricultura i Ramaderia.
2: Una planta que ha de donar suport a la recerca i a la innovació de cara al sector. Des del govern, doncs, aquesta planta s'emmarca dintre de l'estratègia de bioeconomia 2030, que bàsicament es tracta en fomentar l'ús i el consum de bioproductes i reforçar el teixit productiu, doncs, per afavorir, doncs, aquestes empreses basades en la bioeconomia.
1: El Moviment Popular de Manresa i l'Iniciativa de Seguretat Comunitària, a la Guaita, han reclamat una estratègia de prevenció integral després de l'apunyalament mortal d'un veí de 45 anys, presumptament a mans de dos menors. Les entitats han fet una compareixença pública per presentar una bateria de mesures per abordar una situació que consideren, diuen, no representativa de la violència que hi ha en aquest cas en aquesta ciutat.

I la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem-me-les quan contes la mateixa història.

0: I'm in the fucking crack house.
1: Max Power of the sauce. Netflix.
2: Temita, dic que callis, nan. Amb qui penses que parles quan els temes dius que no sóc real? No em fico la gent amb la que vas perquè no m'importa. Si trafiques, no trafiques, fluixa amb...

Tiri bastint cap a nai, sóc un heroi. Som la inspiració de tota una puta generació. I totes les tots quan ens veuen ens volen donar el seu. Quatre lents de pare i algú de tàrax al doble got. No saps lo que parles si prefereixes a l'actitud. No porta ni un mil·ligram de prom i creus que et puja molt. Paga

0: amor.
1: Dani, Dani, para ya.
2: No, s'ha borrat,
3: que s'ha borrat què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Tots els vídeos?
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que no, que no hi ha res.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, mira-ho bé.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.

0: la tía, yo no la tengo.
1: ¡Ay, la tía!
0: ¡Baja, corra!

0: No sé què tens per on poses, tonto. No sé què tens per on tens ben loco.
1: I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et faig el cor la primavera. Sé que tampoc et

carretera, que m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

Vam passejar els nostres reflexos pels carrers molls de Barcelona. Ara ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què? Després tot això que

provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

0: vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no

y cartera.